0: lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria de l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
5: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten dos mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
5: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
6: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en tres setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
7: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones, encara amb el viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
7: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
9: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
7: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
10: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Optaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correcció.

0: recepta és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
1: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
4: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
3: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
2: Esports.
3: Amb Oriol Corral.
5: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
5: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
7: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
5: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
8: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
5: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
2: 3Cat Info.
5: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.

0: Mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
2: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
3: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
2: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem.
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria d'ICAEN. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer als diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix" i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
9: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
10: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
10: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
11: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada amb tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. fons. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
12: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: Les llavissades va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
14: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
15: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
14: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de Linya.
15: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
14: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'han callat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
16: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
17: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que l'havia exigeix.
16: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
17: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
16: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
18: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
19: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu, amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
18: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en tres jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la quarta edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les dues primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xapugós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
0: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia,

0: Rússia enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
1: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en tres setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
2: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
3: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
4: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
5: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
4: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
6: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
7: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
8: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFT del DECS, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
9: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
10: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
11: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
12: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
13: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
14: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
15: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
16: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
15: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
16: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
15: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
16: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte

0: Han obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
1: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
2: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
3: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
3: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
5: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
3: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
6: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
3: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
3: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
7: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'hora.

0: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet 2 gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
2: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
0: 3CAT Info. Són 3:45.
3: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la 5ª posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
3: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
4: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, Podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
3: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
5: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAEN. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
3: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
6: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
3: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
7: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
3: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
7: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
3: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
8: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
9: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
8: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer als diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
9: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
10: кому нужны деньги.
11: Ты всегда ставил себе высокие цели.
8: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
3: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix" i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
12: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
13: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
3: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
13: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
3: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
10: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
3: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierro. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
3: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
0: El temps.
3: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
0: 3CAT Info.
3: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
3: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
3: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en tres jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kame El Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la quarta edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Deborah De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les dues primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uah, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Lecourpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars de la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Al Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria de l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
0: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Taldex, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12322-2 i portar el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
1: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi a prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any,

0: Chat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
1: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
2: Esports.
1: Amb Oriol Corral.
3: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
3: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
5: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
3: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
6: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
3: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
3: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
7: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
2: 3CAT Info.
3: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
8: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar, doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no, no aconseguia doncs, aquest títol.

0: títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu, amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, a Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAN. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder, que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix" i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. fons. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: Les llavissades va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem doncs, que no perdin el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kamel Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones, 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Lecourpien, ara l'equip sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescat Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 5. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han mort i 40 han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de tot Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'Oftalmologia d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa, o sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada información, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per

0: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
0: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Piennar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
2: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
0: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
3: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
0: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
5: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
4: 3CAT Info.
0: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
6: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
0: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu, amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost.

0: o està al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada, un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
1: 3CAT Info. Són 6:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
0: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
2: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
2: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
2: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
5: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
2: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
2: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer als diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
2: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort, Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder, que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
2: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
2: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
2: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut a l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
2: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
1: El temps.
2: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
1: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per l'infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
2: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
2: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu, amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en tres jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge la quarta edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les dues primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpienne a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.

0: Són les 6. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars de la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xapugós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria d'Alicant. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
2: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix" i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Itàlia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alma Estrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Optaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
0: Amb Oriol Corral.

0: I ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya ni de Maia. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
2: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
1: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
3: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
1: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
1: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RC Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
5: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
4: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
6: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
4: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres hem transmès moltes vegades a la conselleria i que és un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder, que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. fons. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: Les llavissades va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de Linya.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que l'havia exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kame El Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la quarta edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit tot. Del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp de la Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 21 graus al Carràs, 22 a Santa Cristina d'Aro i 23 graus ara mateix a Rubí. A Catalunya, tot i aquestes altes temperatures, tot i l'aixafogó al cap de setmana, i de fet ja fa uns quants dies que afortunadament han estat raonablement tranquils, toquem fusta, pel que fa als incendis. Una altra cosa és la pluja. La pluja de dissabte al Pirineu va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada. La previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles en principi tan aviat com sigui possible. On encara estan pendents d'un foc és a Catí, a l'Alt Maestrat, al País Valencià, on es continua havent-hi, on continua havent-hi actiu un incendi que ha fet evacuar unes 700 persones. De moment, hi ha unes 700 hectàrees cremades en aquest incendi. Avui, que aquest dilluns és 10 d'agost i, evidentment, comença la setmana del gran eclipsi, la setmana de l'eclipsi. Jofre Genuer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què n'esperem per avui? Què ens expliques?
1: Doncs mira, comencem la jornada amb algunes petites sorpreses que ja vam tenir també, en forma d'aquestes petites nuvolades que no són gaire actives, que mantenen el cel una mica variable i que fins i tot acaben donant alguna gotellada, de fet un litre per metre quadrat a Igualada o també a Constantí. Aquestes nuvolades ara mateix s'ubiquen entre el Camp de Tarragona, Catalunya Central, han d'anar viatjant cap a l'est i desfent-se. De fet, és fàcil veure el cel variable a molts indrets, tot això acompanyat d'aixafogor, aquestes temperatures avui tòrrides en molts sectors de la costa que no han baixat dels 25 graus, i el pronòstic al llarg del dia és que el sol sigui protagonista, que l'ambient sigui canicular, per tant, calor intensa un altre cop amb aquests valors que arriben fàcilment als 35 graus, potser més alts, evidentment, cap a les zones més càlides de Ponent, i sobretot estarem doncs, pendents de més nuvolades que poden arribar, que en principi haurien d'afectar sobretot la zona de les Terres de l'Ebre, a molt estirat Camp de Tarragona, però especialment l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on al llarg de la tarda, especialment, més a la tarda que no al matí, doncs es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta una mica intensa, que a més pugui avançar també cap a la resta de la serralada del Pirineu. El temps més al marge de tota aquesta situació de risc de ruixat serà sobretot la costa central i punts de l'Empordà.
0: Ara que deies de nuvolada, Jofre, sabem si l'eclipsi es podrà veure bé o encara no ho sabem?
1: Bé, el pronòstic de moment no se sap del tot. Sí que s'intueix que hi ha una millora el dia de l'eclipsi en quant a condicions perquè hi hagi nuvolades. Sembla que es van reduint, però encara no podem assegurar que no n'hi hagi ni una. Per tant, encara ens haurem d'esperar una miqueta.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara ho sentíem, eh? Ens espera un dia càlid, xafogós, tot plegat quan s'ha confirmat el que molts temíem o el que molts percebíem i ara s'ha confirmat amb dades. Aquesta mateixa nit, el Servei Europeu de Vigilància del Canvi Climàtic, el famós Copernicus, ha assegurat que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història. El polvorí, podríem dir, ha estat la combinació d'onades de calor i de sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Així ho explicava el Carlo Buontempo, que és el responsable d'aquest servei, Copernicus, el responsable del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio. Pel que fa als mars i als oceans, també hem registrat la màxima històrica en un mes de juliol, el 20,96 graus. Com dèiem, aquest dimecres és el dia de l'eclipsi, ara parlàvem amb el Jofre, que encara és d'hora per saber si algun núvol farà la guitza o no, ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. De moment, el que sabem és que les reserves en hotels, allotjaments turístics, freguen el 100% en molts punts de Catalunya. De tota manera, una de les grans preocupacions de les autoritats és el possible col·lapse a les carreteres el dimarts, el dimecres i el dijous. És per això que des de Trànsit insisteixen en la mesura del possible planificar els desplaçaments si és que tenim previst d'anar a algun lloc a veure l'eclipsi.
3: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho. I tenir els vehicles en bon estat.
0: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a Catalunya Ràdio. Recordem que des del govern es recomana evitar l'AP7. Recordeu que l'eclipsi es veurà des de tot Catalunya, però el 100% bàsicament al sud del país, el principal xip és agafar la P7, doncs es recomana buscar alternatives, perquè no és descartable que la P7 aquell dia vagi molt, molt, molt carregada. Per cert, que Salvament Marítim també prepara un operatiu especial perquè s'esperen moltes embarcacions el dia de l'eclipsi, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, començarem a escalfar motors, parlarem amb el Joan Anton Català, ja el coneixeu, divulgador científic i expert en astronomia, i també abordarem una de les qüestions centrals i un altre dels neguits de les autoritats, que és l'ús, el bonus, de les ulleres per mirar l'eclipsi. Si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars podrien ser irreversibles, com apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili Pere Romero a aquesta casa.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Déu-n'hi-do. Això és per dir que poseu-vos les ulleres homologades i poseu-vos-les bé. És a dir, poseu-vos-les just abans de mirar l'eclipsi i us les traieu quan ja s'hagi acabat. Els experts insisteixen en això, que cal utilitzar només les ulleres homologades i recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot en la fase de totalitat. Avui, a l'Àgora, també parlarem amb Ferran Roche Campo, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament de salut especial per l'eclipsi, justament per saber per això. Recordeu que, com dèiem l'altre dia, s'ha demanat explícitament a totes les urgències que tinguin com a mínim una persona d'oftalmologia per evitar o per atendre possibles casos com els que ara sentia. Aquest és un dels temes de les pròximes hores i de les últimes hores, l'eclipsi, sense oblidar, evidentment, Ceuta. Aquest diumenge a Ceuta hi ha hagut una manifestació per reclamar una resposta immediata a una situació que molts dels concentrats van qualificar de crítica, això mentre la delegació del govern espanyol confirma que, entre d'altres coses, està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines. Com a mínim 5. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ja ens ho advertia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Això ens hi deia l'Helena Maleno, ens ho deia l'Helena Maleno, que insistia que potser es posa molt l'accent, vaja, potser no, es posa molt l'accent en els menors i no tant en les menors. En fi, aquesta història també està deixant una derivada política a Itàlia. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i el govern de Giorgia Meloni pel tancament de l'espai Schengen entre els dos països. Són alguns dels passatgers italians en declaracions a TV3 explicant que s'han trobat a l'aeroport del Prat. A les últimes hores, el govern de Meloni ha qualificat d'inacceptable aquesta mesura que ha pres el govern espanyol. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquesta història amb el Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. A les 7 i 8 minuts, a banda de tot això, en esports, avui Julián Álvarez es torna a entrenar amb l'Atlètic de Madrid.
6: Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Des que va dir això en ple mundial, el 22 de juny, no ha canviat gran cosa, almenys a portes en fora. L'Atlètic de Madrid insisteix que l'argentí no fitxarà pel Barça, mentre, d'altra banda, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City per Rodri. De moment, el fitxatge no està tancat, tot i que el jugador sí que va deixar ben clar que volia venir al Barça i va donar el vistiplau a que es negociés. I també de les últimes hores. You got that.

Algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades de vídeos publicats a les xarxes socials de la campanya de Donald Trump o de la Casa Blanca. Sovint hem de dir que eren publicacions on es burlaven directament de la cantant. Ara aquests vídeos són tots sense so. Recordem que altres artistes com Katy Perry o Sabrina Carpenter sí havien denunciat públicament l'ús sense autoritzar de les seves cançons per part de Donald Trump, però Taylor Swift no n'havia dit res. Les últimes hores apunten que havia tret la cançó d'aquest vídeo.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Es manifesten.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva de migrants.
0: Més detalls d'aquesta marxa, Nandos a Noguera.
3: Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nandos a Noguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc diplomàtic.
5: Entre Espanya i Itàlia, el govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació.
0: Madrid, al Vagil.
6: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
7: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
6: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, 1 minut i 37 segons.
8: Serà el que durarà l'eclipsi solar total del 12 d'agost al Canal Montsià, el municipi on durarà més de tot Catalunya.
0: Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i bar de la Moleta del Remei. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Allau d'embarcacions.
2: Sortir Iran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant el fenomen.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs nàutics i puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es dispara.
5: L'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i el Segrià, on l'eclipsi es podrà veure completament.
8: Això en una zona i una època de l'any que les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes.
0: Lleida, Estela Bosoms.
8: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
13: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta i molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
8: Una situació insòlita que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, Cellers i Molins d'Oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es preparen.
2: Les comarques de Girona, malgrat que allà l'eclipsi només es veurà parcialment per sobre del 98%.
0: Fèlix Martín.
14: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit. ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
1: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
14: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda, tips de l'eclipsi.
5: El fenomen genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
0: Quim Codines.
15: Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. Alguns veïns de Barcelona ho corroboren.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber.
17: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
15: En aquest context, els especialistes recorden que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies també és legítim desconnectar. Quim Codines, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan passen 2 minuts d'un quart de vuit, es confirma.
18: Copernicus confirma que l'inici d'estiu ha estat de rècord, tant pel que fa a les temperatures de l'aire com del mar.
0: Montse Poblet.
19: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
19: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys vendes.
2: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer.
0: Gemma Bonet.
21: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'enquesta també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aire condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
22: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
21: Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I incendis.
5: A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames.
18: El foc afecta principalment la zona de Tírig i ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
23: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
0: I esllavissada de roques.
5: N'hi ha hagut una que ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà.
18: La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Tot i això, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
24: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a lo que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: El despreniment es va originar al barranc de Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia aparcats.
0: Rebutja oficialment.
5: Benjamin Netanyahu el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarmarà. desarma del tot.
18: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I 12.000 al·legacions.
5: Són les que ha rebut el govern al Plàtar, el Pla per al Desenvolupament de la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya.
18: Avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius.
0: Montsemir.
4: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3Cat Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
6: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
4: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més participatius.
2: Cada cop més ajuntaments opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, que els ciutadans decideixin a què es destina una part de les inversions del consistori.
5: Ara hi ha 144 municipis que en tenen, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, un 35% més que fa 10 anys.
0: Més detalls, Pilar García.
7: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... En Posta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
10: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
25: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
7: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció si feu teletreball.
18: Des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació s'ha de comunicar.
0: Gemma Sagrera.
26: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
27: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
26: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que no es desviï.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2.
5: Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27, l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació.
0: Montblanc, Anna Ferràs.
28: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i l'AP2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa es travessa a Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
29: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per l'infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
28: Aquesta obra és prioritària. Es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: 7:24, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
30: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina.
30: Encara no hi ha tots els internacionals, però Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, on es van imposar el Nottingham Forest anglès, però van perdre contra l'Udinese d'Itàlia. Qui també torna a la feina avui, però amb l'Atlètic de Madrid, és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. I també en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arraquilats van guanyar per 0-3 a l'Olo Olot amb una gran actuació de Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència. I l'Europa va guanyar la 40a edició del torneig històrics després de superar el Badalona per 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest

0: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a.
1: I Marc Márquez pateix a Silverstone.
0: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
2: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
0: A la general del Mundial, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
3: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
5: 65.539-6-5-5-3-9, la sèrie, la 54.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cada un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes ara del curs amb el Giovanni i companyia.
1: I will say the war in Iran is going along swimmingly.
2: Al final el resultat ha sigut catastròfic.
3: La situació a l'Orient Mitjà, perquè continuen els bombardejos...
4: Ja anirà per llarg, tot això, perquè aquesta gent, si té alguna cosa, és malícia.
5: Però què diu, Armínia? Vostè què sap de la situació a l'Orient Mitjà, home?
4: És requer, els ayatolais, tu creus que pararan?
5: Els ayatolais, no, tolàs, els ayatolais.
4: Fins que no tinguin el que volen, no. No pararan, home.
3: Sí. Sí, amb tot el respecte, Armínia, que em mereix per l'edat que té, però vostè què sap d'aquest tema?
4: Bueno,
3: vostè no sap res d'aquest tema.
4: M'ho ha dit el noi de la fruita.
5: Quin noi de la fruita?
4: El de la fruiteria, de sota casa, que es diu Mojalet, o Alibabet.
5: Pari de fer això, Armínia, que en sèrio, és lamentable.
3: A més, si vostè va cada dia a aquell establiment a comprar la fruita... Fa vergonya que no sàpiga bé el nom del, del senyor que l'atén.
4: Escolta, però més que li vas preguntar.
5: Però tu què li preguntes en un nano?
4: I vaig preguntar a la tarda, tu, lo d'Iraq, com lo ves? Eres senyor Tolai, tu?
6: Li vas preguntar
7: Armínia,
6: això.
7: Sí. És que no sap de què, de què parla.
4: Que sé de lo que parlo. No, jo, no sap de què parla. El Mustafet, que parla català molt bé.
5: Molt bé.
4: I per això li vaig preguntar, tu què eres d'ells, què sabes?
5: Però a veure, si parla català molt bé, per què li parles en castellà?
7: Però el noi aquest de la botiga, com es diu, no ho sabrem mai, però d'on és?
4: Del Marroc.
5: Però el Marroc no té res a veure amb això, Armínia.
4: Em va dir el mateix, però clar, normal que no m'ho vulgui dir. Perquè hi deu estar involucrat.
5: Per favor.
4: Debes estar en el ajo. No? Li vaig preguntar.
7: Armínia,
4: va fer veure que no em sentia.
7: En cap moment hem demanat l'opinió, per tant, ja se'n pot anar.
4: Bueno, i una altra cosa que no ha dit ningú. El noi aquell que abans estava al PP, que sempre parla fònic...
5: El Vidal Quadres.
4: Aquest va començar la baralla amb els ayatolais i ara ens hi ha ficat de tot.
5: Ja, mira, Armínia, per una vegada que no dius cap tonteria, perquè sí que és veritat que els iranians van disparar a Vidal Quadres a la cara, si no recordo malament, fa un any.
3: Va ser un.
7: No sabíem...
5: De fet, em sembla que no era ni iranià.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

I el dia comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui es reuneix el ministre de Política Territorial amb el president de la ciutat després d'una imatge que trobareu a la portada de tots els diaris. Ahir al vespre, milers de persones es van manifestar a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc ara ja fa més d'una setmana. El lema de la manifestació era Jani

0: Ja prou, Ceuta no es rendeix, hi havia crits com aquest, Ceuta no es ven, però també hi havia crits contra Pedro Sánchez, directament insultant-lo. A banda d'això, en el pla diplomàtic, Itàlia assegura que és inacceptable que Espanya faci controls als passatgers que arriben des del país. Això malgrat que va ser el govern de Giorgia Meloni qui va obrir aquest estira i garronsa amb la suspensió de l'espai Schengen, és a dir, la lliure circulació entre els dos països arran justament d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. I som, evidentment, el dilluns, abans de l'eclipsi. Dimecres, milers de persones seran a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Tot això mentre aquesta matinada se'ns ha confirmat que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Els oceans han registrat també màxims històrics i, segons el director del Copernicus, Carlo Buontempo, això anirà pitjor.
1: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I en els esports, Miquel Muñoz.
2: El Barça torna als entrenaments després del triangular disputat a Itàlia, encara sense tots els jugadors internacionals, i en ciclisme la catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Gràcies, Miquel. El temps, Jofre Genuer, bon dia.
3: Bon dia, doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinjar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada, això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i, en tot cas, el terço del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marisa Gil, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Matí tranquil a tota la xarxa. Destaca la R14 amb 15 minuts de demora en els trens que arriben a Barcelona des de la plana Picamoixons. Recordem que en aquesta línia el trajecte entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons encara es fa per carretera.
0: Gràcies, Marisa. I ens falten les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, que també força tranquil·les. A la Ronda Dalt trobem cua d'Hort a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs perquè es fan les obres que tallen un carril a banda i banda. La Ronda Litoral, un petit tram entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'est transversal, la C25, un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora. Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio deia Montserrat Nebrera, Assumpta Escar, Milagros Pérez Oliva i Mar Font-Riba. Serà d'aquí una horeta, però de moment repassem els diaris i les portades i les opinions més destacades. Pau Bartolí, Marc Presseguer, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La concentració multitudinària, ara en parlàvem, d'aquest diumenge a Ceuta, és la clara protagonista de les portades.
6: Sí, obren amb la mateixa fotografia el periòdico La Vanguardia, El País i l'ABC i veiem milers de ceutins sortint al carrer per protestar contra l'arribada massiva de migrants. La imatge és del fotògraf Redouan Riz, de l'agència EFE.
7: El periòdico destaca l'article de Jorge Dez Callar, l'exdirector del CNI, assegura que no es pot minimitzar l'entrada de migrants perquè, si es fa, es pot repetir, i demana a l'executiu que reaccioni amb fermesa per esquivar problemes futurs.
6: La tensió pels controls fronterers entre Itàlia i Espanya també té protagonisme als diaris. El País parla d'una escalada incoherent. En el seu editorial diu que és preocupant que Madrid i Roma no hagin pogut resoldre la disputa per canals diplomàtics i conclou que els viatgers no poden pagar als aeroports les conseqüències d'una disputa ideològica.
7: I encara El País, el diari, assenyala també la preocupació de Defensa i el CNI per la instal·lació d'una fàbrica xinesa a Galícia. Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i Navantia, cosa que suposaria un risc d'espionatge pel Ministeri de Defensa.
6: La Vanguardia, de la seva banda, es fixa en els robatoris del cable de coure. El diari diu que les sustractacions a la xarxa de trens catalana s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tot Espanya.
7: El diari ara es centra en el màxim històric de la temperatura de la superfície del mar. Aquest juliol, els oceans gairebé han arribat als 21 graus Celsius, el valor més alt des de que tenen registres d'aquest mes.
6: Això també ha afectat el Mediterrani, amb màxims a l'aigua que han superat els 33 graus a Mallorca. Els experts creuen que aquesta tendència s'intensificarà els pròxims mesos amb el fenomen del Niño.
7: I el Punt Avui presenta la seva portada un dossier sobre la gestió forestal. Asseguren que hem tingut un estiu fatídic que ha posat en dubte els models d'extinció. Creuen que la tendència d'altes temperatures i poca pluja continuarà i que cal buscar una solució per salvar els nostres boscos.
0: Doncs seguim repassant la premsa, quan passen 6 minuts de 2, quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: La NASA transmetrà l'eclipsi en directe des de Burgos.
8: Sí, concretament des d'un poblet que es diu Villalibado, a 50 quilòmetres de Burgos. Un empresari el va comprar fa 2 dècades, ja que feia molt de temps que estava abandonat, i el va recuperar com a complex de turisme rural. Quan va rebre la trucada de la NASA per llogar-li al poble sencer, a església romànica del segle XII inclosa, es va pensar que era una broma, però no. L'han triat per la seva ubicació dins la franja de totalitat de l'eclipsi per tenir un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions, ho explica La Vanguardia.
0: Una italiana mobilitza el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada.
8: Ni més ni menys que amb 1 milió d'euros. La màquina del local li va dir que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i la va llançar. Després, quan va veure als mitjans el resultat del sorteig, com que sempre triava els mateixos números, es va adonar de la magnitud de la tragèdia. Amb el compromís de pagar totes les despeses, es nota que a la senyora li agradava apostar, doble o res, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que 2 operaris remenessin unes 6 tones d'escombraries. Per sort per ella, van trobar la butlleta i en prou bon estat per ser vàlida. Ho llegim al 3cat.info.
0: I els arbres ens espien.
8: Això és el que devien pensar o pensaran a partir dels ciutadans de Dunedin, a Nova Jersey, després que la mateixa policia revelés a les xarxes la seva estratègia. T'has fixat avui en el nostre arbust? Si tenies la vista clavada al mòbil, segur que no. I és que l'objectiu de posar un policia disfressat d'arbre al costat d'un arbre de debò era precisament vigilar l'ús de telèfons mòbils entre els conductors. L'agent arbust va multar en 6 hores 74 conductors que circulaven mentre feien anar el telèfon mòbil, ho recull l'Economista.
0: 8:15. Aquesta hora us expliquem els destacats en l'internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
9: A la premsa israeliana, en el diari Haaretz es fa ressò de la decisió de Netanyahu de rebutjar l'acord de pau a Gaza, explica que el primer ministre juga a guanyar temps fins a les pròximes eleccions, que s'han de celebrar d'aquí 2 mesos i mig, i com Netanyahu intenta navegar entre 2 aigües, entre les demandes de Trump i la pressió dels seus socis de dretes perquè es planti i no faci ni mitja concessió. Bona part de la premsa nord-americana se centra en aquest cas en l'Iran. El New York Times explica que el país persa veu el control de l'estret d'Hormuz com la seva millor bala perquè Trump compleixi les seves promeses, mentre que el Wall Street Journal parla del cost de la guerra. Explica que funcionaris nord-americans alerten d'una crisi de finançament del Pentàgon i d'una escassetat extrema, diuen, de municions. I posa també números. Detalla, per exemple, un projecte de llei de política en defensa d'1,15 bilions de dòlars. La premsa europea també parla de la decisió de Netanyahu, però no abandona el que s'ha convertit en un dels grans temes de l'estiu, que és la crisi de Ceuta. El Corriere de la Sera dedica un reportatge a les mares marroquines que busquen els seus fills, posa cara, nom i cognom, alguns dels joves que van entrar a finals de juliol i que bé o han perdut la vida o les famílies encara no hi han pogut contactar.
10: I a la premsa econòmica llegim l'Economista que el Centre d'Investigacions Sociològiques farà un baròmetre sobre habitatge que dissenyarà conjuntament amb el Ministeri de l'Habitatge, destinat a avaluar les polítiques desplegades fins ara i planificar-ne de noves per fer front, el que el mateix CIS apunta com el principal problema d'Espanya. L'estudi costarà 288.000 euros i es farà públic a finals d'any. I el 5 dies explica que Austràlia estudia construir la primera refineria en 6 dècades per aplacar l'impacte de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà exposa la dependència d'un país que ha deixat en mans de les importacions gairebé el 80% del subministrament energètic.
11: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem, doncs, a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.

0: Espera, que no t'hem sentit. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant, quan vulguis.
1: Julián Álvarez busca la manera de convèncer l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar perquè vol tenir el Barça a la seva vida. Dies clau per trobar les paraules adequades, ja que avui el davanter comença la pretemporada amb els matalassers. Diplomàtic, sembla que Julián no es vol passar de rebel, però vol que el club el deslligui. Qui també vol tenir el Barça és Rodri, unes negociacions que els blaugranes volen resoldre aquesta setmana. A la premsa esportiva també descobrim que Paolo Maldini volia tenir Guardiola i que el desempador va estar a punt de correspondre'l. L'italià explica que Guardiola estava molt temptat, però que va renunciar a l'oferta pel cansament dels últims 10 anys al City. Els diaris esportius també destaquen l'atletisme. Avui comença el Campionat Europeu de Birmingham amb opcions de medalles catalanes com el marxador Paul McGrath. Hi haurà 21 catalans en competició.

0: 4 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 8.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb l'aixafogor de l'estiu, si un s'ha de vestir per sortir de festa, no hi ha res més còmode que apostar per un look segur i deixar els invents. Això passa fins i tot a les millors famílies, sinó que els ho diguin a la reina Letícia i a les seves filles, que porten reciclant el mateix vestit des de fa 4 estius. La primera a lluir la peça va ser la mare en una recepció oficial a Marivent. Un vestit llarg, amb les espatlles al descobert i estampat d'aus en un color blau sobre un fons blanc. Dos anys després va ser l'hereva qui repetia la mateixa vestimenta a la mateixa recepció. Ara és la infanta Sofia, la germana petita, i aquest estiu l'ha copiat literalment el vestuari a la mare i la germana. D'això se'n diu moda circular. El vestit és d'una marca catalana, gens igual a la resta, i costa menys de 160 euros. Però si esteu pensant a vestir-vos com una reina pel que queda de vacances, no cal que correu. Em sap greu dir-vos que s'ha esgotat. És el que passa amb les campanyes de publicitat reals, o més ben dit, reials.
3: Catalunya Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
10: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
9: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
11: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
9: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 quarts de 8, Marta Baiana, bon dia de nou.
15: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem a Colòmbia.
16: Colòmbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
15: Avui és aniversari de Juan Manuel Santos, expresident de Colòmbia. Quants anys diries que fa?
0: 68.
15: Que generós.
0: Sí, oi?
15: 75.
0: Sí.
15: Seguim amb Kylie Jenner.
0: Home, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 51.
15: Kylie Jenner.
0: Sí, m'he passat, no? És que jo sí. Els confong, les confong. Totes aquesta
15: molt
0: tropa els confong.
15: Molt bé, jove. És sí. Parella de el Timothée Chalamet.
0: Ah, és la Chalamet, aquesta, molt menys, clar.
15: Una 30, mica menys, jo
0: 32.
15: 29.
0: Mira, sí.
15: Ara m'has espantat, dic, hòstia.
0: No, és que vale, jo vale. El tema Kardashian tinc un problema, també t'ho diré, perquè és que els barrejo una mica.
15: Seguim amb Antonio Banderas.
0: Antoni Banderas, 74.
15: 66.
0: Vaja, ui, no encerto ni una.
15: I acabem amb l'actor català Pablo Derqui, que em fa també número... Ai, ara no ho sabré dir, és igual.
0: Rodó, no.
15: No, Rodó no. La mateixa xifra. Com es diu? Hi ha un nom, no?
0: Ah, sí, no sé com es diu. O sigui, que les dos sí, són les desenes i les unitats són la mateixa.
15: Això, molt bé,
0: 55.
15: Gràcies. 55, clavadíssim,
0: mira, veus,
15: molt
0: veus,
15: bé.
0: Ja sabia jo, aquest és tipus jo. I el santoral?
15: Vinga, avui és Sant Llorenç, també Santa Paula, i Santa Agatònica, Santa Estèria, Sant Bassa, Sant Uc i Sant Jonat.
0: Gràcies, Marta Viana. I aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
17: Soc la Rocío de la Figa Flor i la meva recomanació d'estiu és Un aladí i dues llànties de la Janet Winterson, traduït per la Joana Castellsavall i publicat per Periscopi el febrer del 26. En aquesta ocasió, en aquest llibre, l'autora britànica ens explica, revisitant, rellegint, el relat de les mil i una nits actualitzat als nostres dies. Per parlar-nos de temes mundans, importants, ho fa amb la lucidesa de la ploma d'una escriptora d'ofici, com és la Winterson. No és una novel·la, però pot llegir-se com una novel·la amb aquests relats fragmentats i ens parla de la seva vida, una mica de relat d'autoficció o biogràfic. I sobretot un tema central en la història d'aquesta escriptora britànica és que la literatura, els relats, les paraules, els llibres, sobretot els llibres, salven vides.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie La Agencia.
18: Espionatge i conflictes personals en una visió realista dels serveis d'intel·ligència. Segueix un agent veterà de la CIA que és obligat a abandonar la seva identitat encoberta. Una relació amorosa posa en perill tant la seva missió com la seguretat nacional. És el remake nord-americà de la prestigiosa sèrie francesa Oficina d'Infiltrados, però no n'és una còpia exacta. Manté la premissa principal i actualitza la geopolítica adaptant-la al context dels Estats Units. Té un repartiment d'escàndol amb Michael Fassbender, Jeffrey Wright o Richard Gere, entre d'altres. Avui tanca la segona temporada. La trobareu a Sky Showtime.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8 i aquests són els sons del matí.
14: Els sons del matí.
19: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
20: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
21: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
22: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia.
23: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya.
24: El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
25: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Diplomàcia.
26: Art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions. També vol dir tenir tacte i habilitat per portar un afer delicat. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. I la Moncloa exigeix una rectificació. S'intensifica una tensió que cal resoldre amb diplomàcia.
0: Al·legació.
26: Invocació d'un fonament de dret en un procés o un procediment administratiu en defensa d'una petició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implementació d'energies renovables a Catalunya. Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i el repartiment territorial són algunes de les crítiques dels contraris al pla.
0: Desarmament.
26: Acció de desarmar, que vol dir llevar o deixar les armes. Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja de Gaza. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
0: Això pel que fa a les tres paraules, posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 90%.
27: És el percentatge d'habitatges que surten al mercat de lloguer que troben llogater en 3 mesos. Ho diu un estudi que analitza l'evolució de la demanda, l'oferta i la capacitat de pagament en 9 capitals de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona i Madrid. Segons el mateix informe, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d'absorció, mentre que l'oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
0: 1.887.
27: És el nombre de morts que ha provocat fins ara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que es va declarar el mes de maig. Se n'han confirmat 4.120 contagis i entre aquests gairebé 2.000 morts hi ha més de 300 criatures. És l'epidèmia amb més contagis registrada mai al país i la segona més gran de la història en nombre de casos.
0: 99.
27: Són els anys que fa avui que l'escultor Gadsden Borglum i el seu fill Lincoln van començar a esculpir a la muntanya Rushmore, a Dakota del Sud, el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Ves que pel centenari no hi aparegui una nova cara, perquè l'any 2020, durant el primer mandat de Trump, el New York Times va publicar que la Casa Blanca havia preguntat a la llavors governadora de Dakota del Sud com es podria afegir un altre president al monument.
0: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una manifestació, el carrer està ple de gom a gom i algunes manifestacions i alguns manifestants duen banderes espanyoles.
1: És la plaça de la Constitució a Ceuta. Segons l'organització, 10.000 persones, segons la Guàrdia Civil, 5.000 s'han concentrat per reclamar una solució davant la crisi humanitària que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, els manifestants demanen solidaritat a la societat espanyola sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix».
0: A la segona imatge hi veiem un veler fondejat a la badia de Cadaqués. Per l'angle, com està feta la fotografia, es pot veure que el que hi ha sota l'aigua és un banc de Poseidònia i un neix i un peix que neda sol.
1: La imatge correspon a les dades facilitades pel Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus. Durant el mes de juliol, la primera capa dels oceans ja han sobrepassat amb escreix els 20 graus, una temperatura mai registrada. Els valors són especialment alts a la costa atlàntica i al Mediterrani Occidental, on aquest cap de setmana s'ha arribat als 32 graus a les aigües de Maó. El Servei pronostica que aquesta tendència anirà a l'alça durant els pròxims mesos, tot plegat agreujat pel fenomen del Niño.
0: I la tercera imatge ens porta al centre de Barcelona, concretament davant mateix de la Sagrada Família, on dues persones amb les ulleres homologades per l'eclipsi miren al cel.
1: Sí, i és que la febre per l'eclipsi ha provocat que al país ja hi hagi més d'una desena d'estudis internacionals en marxa per analitzar el fenomen. Entre les institucions, la NASA, que dimecres llançarà un vol científic amb quatre càmeres d'alta resolució, o l'Agència Espacial Europea, que observarà el fenomen des de Terol. A Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya han començat un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant dels canvis ambientals i emocionals que provoca l'eclipsi.
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
7: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
6: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
8: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels Països Catalans, de Lleida del País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
6: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
8: L'eclipsi de la teva vida.
6: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Perquè
0: l'estiu ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Milers de persones es manifesten a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada arran de l'arribada massiva de persones des del Marroc.
26: Els concentrats van demanar al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta immediata.
0: Itàlia creu que els controls fronterers recíprocs d'Espanya són una represàlia textualment inacceptable.
9: Això després que el govern de Pedro Sánchez els instaurés en resposta a la suspensió de l'espai Schengen per part de Giorgia Meloni arran de la crisi migratòria de Ceuta.
0: I comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres atraurà milers de persones a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre.
26: La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses mentre hotels i establiments turístics estan al 100%.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
9: Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i en zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics i, segons el director de Copernicus, Carlo Buontempo, anirà pitjor.
10: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: Israel rebutja oficialment el pla dels Estats Units pel desarmament de Hamas i bloqueja la continuïtat del procés de pau a Gaza.
26: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix que no retirarà els soldats si abans Hamas no es desarma del tot.
25: Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici. No peruc fictiu.
26: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
0: I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya.
9: El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Xavier Sánchez és l'alcalde de Viladecens.
11: No havia passat mai la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
12: Bon dia, déu-n'hi-do aquesta matinada. Ambient molt xafogós i tòrrid, sobretot a la façana litoral, i a més, amb aquesta situació d'aquestes petites nuvolades que persisteixen, desfent-se, arribant des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central, amb algunes gotellades. Tot això ha d'anar de baixa, però el temps insegur encara es manté una mica. De fet, al terç oest del país, al llarg de la jornada, hi haurà risc de ruixats i algunes tempestes. Més a la tarda, potser que al matí, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Alt Pirineu, comarques de Lleida, i al llarg de la tarda fins no es descarta la resta de la Serrada del Pirineu, una mica més al marge, per tant, costa central, costa de Girona o nord-est del país, amb unes temperatures que a l'interior poden arribar fàcilment als 37 o 38 graus i amb xafogor a la costa. Demà les tempestes de tarda persistiran.
0: Com tenim el trànsit ara mateix, Mariluz? Bon dia.
13: Bon dia, doncs encara tranquil. A la Ronda Dalt, una petita retenció entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per les obres. La Ronda Litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, també sentit Llobregat. I a l'eix transversal, la C25, es manté un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim? Marisa Gil, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora destaquen els més de 20 minuts de demora dels trens de la línia R14 en tots dos sentits. També hi ha 5 minuts de demora en els trens de la línia R16 que venen des de Tortosa i acaben recorregut a Barcelona i 6 a la línia R11 en sentit sud.
0: I per arribar a les 8, com sempre, dediquem una cançó a qui ens digueu. Ens heu d'enviar una nota de veu curta al 636-36-0609. 636-36-0609. Ens dieu a qui la voleu dedicar i per què. És la que ha fet la Natàlia.
16: Hola, m'agradaria dedicar la cançó Let Me Alive, de Tyets, a la meva amiga la Fiona, per donar-li molts ànims per la nova feina. Gràcies.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment només cues a les rondes de Barcelona, ronda dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per obres, la ronda litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no retirarà els seus soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones en l'ocultació, on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià i fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. Ja s'han superat les 10.000 captures de porc senglar a la zona de Collserola, punt d'inici del brot de pesta porcina africana. Agricultura considera que l'evolució és favorable i que, si es manté així, el brot podria quedar controlat aquesta tardor. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per esports s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. El director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes. I a les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens, Dos setmanes d'agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. La catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i van entrenar-se ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses de la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'Europa Occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. A Londres, el verd tradicional de la gespa de Hyde Park i altres grans jardins de la ciutat ha donat pas a un marró més propi de la sabana africana i a l'Europa central, rius sempre cabalosos i navegables com el Rin o el Danubi porten una ínfima part de l'aigua d'altres anys. Carlo Buentempo, responsable del servei, ens explica els perills d'aquesta combinació de factors.
4: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida la pujada de temperatura fent-la una onada de calor encara pitjor.
0: De fet, la combinació d'onades de calor i sequera explica que el mes de juliol hagi batut rècords pel que fa als incendis forestals i les emissions que se'n deriven. A Espanya, per exemple, ja estem per sobre de la mitjana d'emissions per aquesta època de l'any. Aquest juliol hem patit l'incendi més greu, del qual tenim registres, al d'Àvila, Madrid i Toledo, que ha cremat prop de 80.000 hectàrees. Al mar tampoc hi ha bones notícies. Al juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest més 20,96 graus. A Europa, les temperatures de la superfície del mar han estat de rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental, on hi ha hagut diverses onades intenses de calor marina. A Catalunya, aquesta calor acumulada al mar Mediterrani multiplica els riscos meteorològics d'aiguats a la tardor quan la temperatura comença a baixar. Les bosses d'aire fred que entren en contacte amb l'aigua, que encara s'evapora del mar, desencadenen una inestabilitat que pot donar lloc a inundacions potencialment perilloses o catastròfiques.
2: 3CAT Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del Pla critiquen principalment la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
5: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
6: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
2: Info. Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
2: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 8 minuts, milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Sota lema ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
10: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front tant a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que asseguren té la ciutat autònoma. Mentrestant, milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
11: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminats. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
12: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
11: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer.
0: I pel que fa al Pròxim Orient, Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump al desarmament de Hamas i bloqueja d'aquesta manera la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. El president nord-americà va anunciar fa 10 dies l'acord assolit per la Junta de Pau per Gaza. Trump va assegurar que Hamas l'havia acceptat i que Israel n'estava satisfet, però fins ahir no constava cap posicionament oficial del govern de Jerusalem. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre d'Israel va rebutjar ahir la cronologia fixada en aquest acord.
13: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
13: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Les últimes eleccions a Israel es van celebrar el novembre del 2022 i van donar el triomf al Likud de Netanyahu. Les eleccions de la tardor que ve seran les primeres després del trauma que va representar el 7 d'octubre del 2023 i la posterior guerra a Gaza.
14: Tresca Info.
15: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya,
16: és fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
15: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
17: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
15: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
14: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total en una franja que va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la zona fosca ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. El Canal Montsià serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més dels altres llocs de tot Catalunya. Es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'hi han preparat, n'hi ha 3 específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
18: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim 2 espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
18: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i per de la Moleta del Remei.
0: Salvament Marítim prepara un operatiu especial davant el llau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Boigues.
20: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
21: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
20: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: I l'eclipsi ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i al Segrià, on es podrà veure completament. Això en una zona i una època de l'any any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser més aviat baixes. Lleida, està a la Busoms.
1: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
14: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta, i molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
1: Una situació insòlita que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia. Encara tranquil·litat a les carreteres a primeres hores d'aquest matí, només petites retencions a les rondes de Barcelona, la rondada entre Hort i la Vall d'Hebron, en sentit a Llobregat i en direcció Besòs a l'altura de Vallcarca de forma puntual, i és que recordem que s'hi estan fent les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral ara s'està normalitzant la circulació, però encara queda intensitat a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat. I sí que veiem ara que es comencen a aturar els vehicles a l'autovia C60 a l'altura d'Argentona en sentit nord en direcció Granollers. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. On sí que n'hi ha és a la C25, l'eix transversal, on hi ha un vehicle avariat a l'altura de Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona que talla un carril però no provoca retencions. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
15: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
23: Comencem aquest dilluns amb temperatures elevades, amb calor intensa. De fet, una matinada tòrrida, tota la façana litoral i prelitoral, amb la presència fins i tot localment d'alguns núvols baixos, humitats elevades, xafogó, valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus, i també molts valors tropicals a l'interior. La jornada d'avui s'espera sobretot dominada pel sol i la calor, que tornarà a portar el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior, però encara també alhora amb algunes nuvolades disperses, com les d'aquest matí, que han arribat a donar un litre per metre quadrat a primera hora, potser d'Igualada o també de Constantí. La tendència és que al llarg del dia les nuvolades quedin més concentrades al terç oest del país. Terres de l'Ebre, també amb comarques de Lleida, el Pirineu, que és on al llarg de la jornada i sobretot a la tarda es mantindrà el risc d'alguna tempesta localment que pugui ser intensa i acompanyada de calamarsa.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Un quart de nou i dos minuts, i l'altre dia parlàvem de l'afectació que tenen la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu. Avui us parlem de les conseqüències que tenen pel sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de seca s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones pels cereals d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Julià Albacar.
24: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevillas, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
25: El blat de moro, a partir de 35 graus, para de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
24: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Una esllavissada de roques ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i està enllaçat a Sant Maurici des d'Espot, al Pallars Sobirà. La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui mateix, amb tot el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha demanat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
26: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: La esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i va deixar bloquejats quatre vehicles que hi havia estacionats. Davant d'aquesta situació, el parc demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit els pròxims dies. També recomana accedir a la zona sense vehicle privat i optar pel servei de taxis des d'Espot o bé fer el trajecte a peu seguint l'itinerari del GR11.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ja s'han capturat més de 10.100 sengles a la zona afectada per la peste porcina africana. L'última setmana s'han capturat 365 sengles i s'han analitzat 460 mostres. Dues d'elles han estat positives. La Generalitat destaca que els nous casos es continuen concentrant dins la zona confinada i estima que queden menys d'un miler de sengles en el parc de Collserola i als 19 municipis afectats pel brot. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que si l'evolució es manté favorable, el brot podria quedar controlat aquesta tardor.
3: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions estan respectant moltíssim per part de la població.
0: Amb tot, Agricultura descarta relaxar les restriccions vigents de cara al futur, vol reduir la densitat de senglars a la resta del país i millorar-ne el cens.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Al País Valencià, un espectacle pirotècnic al Teatre Marina Baixa ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar al públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició anterior. Movistar Plus estrena aquest dijous 2 setmanes en agosto. És un thriller d'humor negre. És el títol destacat a la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, ens ho explica la Clàudia Roses. Why are we doing
7: this? 2 setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
8: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
7: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva 4ª temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer. You hungry? Starving.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Brunch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels detinguts estan acusats de robar més d'una 70ena de mòbils. Als altres se'ls imputen diversos delictes a cadascun, com ara un delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara una persona ha estat detinguda per un requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 6 minuts per arribar a 2:15.
5: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Protagonisme català al Tour de França femení. Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació a la ronda francesa, que va acabar ahir a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Pues hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a. També la sentim al Club de la Mitjanit.
10: Ha costat. S'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista del Manchester City encara de vacances.

0: Els blancs i blaus van perdre dissabte 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós de pretemporada. A la segona divisió, el Sabadell tanca la temporada. La pretemporada amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot. Gran actuació l'exblaugrana Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència dilluns que ve, dia 17, debut en el retorn a la segona divisió del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició al torneig dels històrics. Després de superar el Badalona per 5-2 a la final, van marcar 2 gols Marc Anglès, 2 de Khalid i 1 de Flavio. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici. Llavors hem intentat doncs deixar-ho el més resolt possible. Se'ns ha complicat a l'inici la segona part, però bé, al final doncs un marcador ampli i jo crec que també just.
0: El Badalona, per la seva banda, suma el seu 8è subcampionat del torneig dels històrics.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez pateix a Silverstone. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez 7è.
3: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
0: A la general del Mundial, Jorge Martín es manté a primer lloc. Marc Márquez és quart a 40 punts. La pròxima cursa serà a l'Aragó l'últim cap de setmana d'agost. Encara en motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou, que ha aconseguit la 6a victòria de la temporada, augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep Garcia, va tancar ahir el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gal·les. El pilot de Súria, que ja s'havia proclamat campió de les dues categories, enduro GP i enduro 1, a l'anterior prova de França, no ha perdut l'oportunitat de sumar més victòries. Sentim Garcia a 3CAT Info.
4: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també.
0: Josep Garcia ja acumula 9 títols mundials d'enduro. Avui comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Aquest matí Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. I també avui arrenquen les proves de natació als europeus que es disputen a París amb la participació de 8 catalans. Després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, aigües obertes i salts. Aquest matí, Nil Cadavall nedarà al 100 braça i Noa Campabadal als 200 relleus lliures i en Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
5: Dos quarts de 9 del matí, notícies més destacades a aquesta hora. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000. I milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que qualifiquen de crítica. Qüestions que us hem explicat durant la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Treballar des d'una

0: Segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou. Ho critiquen sindicats com la UGT, que reclamen una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. I a Catí, al Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames. El foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees. En esports, Montse, què destaquem?
1: Doncs la catalana Paula Blasi acaba el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'endú la neerlandesa Demi Vollering.
0: Com dura la situació del trànsit? Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Només cues a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció a Granollers i a Barcelona la Ronda Dalt per les obres de cobriment que s'hi fan, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs.
0: Es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg de dia el risc de nuvolades, localment amb tempestes, se situarà més a la meitat oest del país i sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu. Dos quarts de nou i tres minuts. L'Europa occidental ha viscut l'incendi d'estiu més calorós de l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada al Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i seca tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. A Londres, el verd tradicional de la gespa de Hyde Park i altres grans jardins de la ciutat ha donat pas a un marró més propi de la sabana africana, i a l'Europa central rius sempre capdalosos i navegables com el Rin o el Danubi porten una ínfima part de l'aigua d'altres anys. Carlo Buentempo, responsable del servei, ens explica els perills d'aquesta combinació de factors.
3: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat, un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent la onada de calor encara pitjor.
0: De fet, la combinació d'onades de calor i sequera explica que el mes de juliol hagin batut rècords pel que fa a incendis forestals i les emissions que se'n deriven. A Espanya, per exemple, ja estem per sobre de la mitjana d'emissions per aquesta època de l'any, i aquest juliol hem patit l'incendi més greu del qual tenim registres, el d'Àvila, Madrid i Toledo, que ha cremat prop de 80.000 hectàrees. Al mort tampoc hi ha bones notícies. Al juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. A Europa, les temperatures de la superfície del mar han estat de rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental, on hi ha hagut diverses onades intenses de calor marina. A Catalunya, aquesta calor acumulada al mar Mediterrani multiplica els riscos meteorològics d'aiguats a la tardor, quan la temperatura comença a baixar. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui, aquest matí, les al·legacions que han presentat al Plater a la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen principalment la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
4: No s'ha fet bé. És un plàter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Cada cop hi ha més governs municipals que aposten perquè els ciutadans decideixin a què es destinarà una part de les inversions de l'Ajuntament. Són els anomenats pressupostos participatius i aquest any en tenen 144 municipis, un 35% més que fa una dècada. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
5: El 15% d'ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia el món local. El volum pot semblar baix, però aquests 144 municipis apleguen pràcticament la meitat de la població de Catalunya. Això vol dir que són principalment mitjans i grans. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
6: Més de la meitat dels municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquests municipis que són tan petits segurament no senten la necessitat de fer pressupostos participatius perquè ja disposen de canals informals, de diàleg amb la ciutadania per establir quines són les prioritats de despesa i d'inversió.
5: A més, els municipis mitjans i grans tenen més musculatura per gestionar el procés de pressupostos participatius, que té diverses fases, com ara la recollida de propostes, els informes tècnics, tallers deliberatius i mecanismes de votació. Aquest model de participació ciutadana va agafar força el 2015 de la mà dels moviments ciutadans en l'àmbit social i polític.
6: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
5: El 2017 ja hi havia més de 100 ajuntaments amb pressupostos participatius, segons dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. L'impuls va néixer de les formacions d'esquerres, progressistes, i s'hi ha anat estenent cap a altres colors polítics. A més, segons Blanco, el mecanisme resisteix als canvis de govern quan s'han posat en marxa amb consens.
6: De manera que són processos, diguem-ne, molt més resilients davant dels canvis de govern que hi pugui haver.
5: Un dels ajuntaments que compta des de fa anys, uns 10 amb pressupostos participatius, és el d'Amposta, el Montsià. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, d'Esquerra Republicana, tenen bona acollida entre els ciutadans, tot i que de vegades es pot generar conflicte, però després l'Ajuntament pot trobar solucions.
7: Va fer una mica de pique, perquè un dels projectes estrella era la climatització dels centres educatius i l'altre era la millora de la gossera municipal. I va guanyar la gossera municipal. Llavors, el que ens ha tocat fer per tenir pau social és que l'Ajuntament s'ha compromès i fiquem cada any 40.000 euros igualment el d'aires acondicionats als centres educatius.
5: A la Garriga, el Vallès Oriental també fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius i aquesta legislatura han optat per una fórmula de participació ciutadana mixta. L'alcaldessa és Meritxell Budó, de Junts per Catalunya.
8: Un any posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any destinem aquests 250.000 euros a barris, no? Llavors que cada barri doncs, pugui organitzar una miqueta doncs, què milloraries en aquell barri amb aquests diners.
5: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
9: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació. Teníem carpes informatives en diferents punts de la ciutat, teníem una permanent als baixos de l'Ajuntament, vam fer anuncis i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Poc més de 5 minuts per arribar a 9:15.
10: 3Cat Info.
0: Milers de persones es van manifestar a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva d'emigrants. Sota lema Genia Prou, Ceuta no es rendeix, van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i també a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
11: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front tant a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que, segons diuen, té la ciutat. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky alerta que Corea del Nord enviarà entre 30.000 i 50.000 soldats per lluitar al costat de Rússia. El govern de Pyongyang ja havia enviat soldats a lluitar contra Ucraïna, però mai en quantitats com les que ara ha apuntat Zelensky. El president ucraïnès ha assegurat que Corea del Nord vol que els seus soldats acumulin experiències en combats reals per després aplicar-les contra altres països asiàtics. És per això que Zelensky ha demanat a Corea del Sud que augmenti la seva col·laboració amb Ucraïna sobretot amb el subministrament de sistemes de defensa antiaèria. La falta de míssils interceptors s'està convertint en el talut d'Aquiles d'Ucraïna, incapaç de frenar les onades de míssils i drons que dia sí dia també arriben des del territori rus. La situació s'ha convertit en especialment complicada arran de la reducció dels arsenals dels Estats Units, que fins ara havien estat el principal proveïdor d'armes defensives de Kiev. El conflicte armat entre els Estats Units i l'Iran ha obligat al Pentàgon a gastar molt d'aquest material en la defensa de les seves reserves pròpies al Golf Pèrsic, i això ha fet minva molt aquestes reserves. Parlem de nou de l'eclipsi. Les comarques de Girona es preparen també per aquest esdeveniment de dimecres, malgrat que allà només es veurà parcialment. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyal a l'Empordà, perquè l'eclipsi coincidirà amb la pluja d'estels que hi haurà tota la setmana. Girona, Fèlix Martín.
12: A les comarques de Girona l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori del Banyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
13: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
12: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcaner del poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
14: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
15: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
12: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
0: L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a despertar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com viuen aquesta allau d'informació.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
0: Per Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, la pressió per seguir l'eclipsi està relacionada amb la necessitat de mantenir-se connectat a tot allò que passi al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
18: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat.
0: L'especialista recorda que davant d'aquest flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. 8:45. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Encara situació tranquil·la a les carreteres, només petites retencions a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral trobem lentitud a l'altura de la Barceloneta direcció Llobregat i a la C15 una petita retenció a Olèrdola en direcció Vilafranca del Penedès. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació renovada al punt de les 9.
10: El temps.
0: Jofre Genué.
20: Aquest dilluns esperem que el temps es mostri encara una mica insegur, no ens desfem d'aquestes nuvolades, que no són molt actives, que van generant algunes gotellades. Prova d'això és que aquest matí n'hem tingut des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Catalunya Central, amb una certa variabilitat, i fins i tot amb algun registre que ha arribat a donar un litre per metre quadrat a Constantí, per exemple, a Igualada. Això ha d'anar de baixa, però no acabarà de desaparèixer del tot. En general esperem sol, calor intensa. De fet, aquesta matinada ja hem tingut una matinada molt xafogosa, amb molts valors tòrrics a la costa, amb humitats elevades, i esperem que al llarg del dia doncs les nuvolades més actives quedin concentrades més a la meitat oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, del Pirineu, que és on poden formar-se algunes tempestes una mica intenses, potser més a la tarda que al matí, però no es descarta, i al llarg de la tarda fins i tot estendre's a gran part de la serrada del Pirineu, quedant una mica al marge, sobretot sud de les comarques de Barcelona i Empordà, comarques, per tant, del litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona. Les temperatures més altes tornaran a acostar-se als 38 o 39 graus a les zones més càlides. Demà encara continuarem amb aquest temps dominat per aquestes nuvolades, sobretot de tarda, i especialment a l'interior del país.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Més coses. Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar el contracte o l'acord de treball a distància firmat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina contínua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de l'UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat és secretària nacional responsable de Salut Laboral.
1: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat a les flames. El foc afecta sobretot la zona de Tirrich i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. L'incendi té diversos fronts actius i els bombers esperen poder avançar en l'estabilització abans de la tarda quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, que és el director del Centre de Comandament Avançat.
2: La sensació que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'una banda, l'incendi que creme a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. El foc obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. A les feines d'extinció hi treballen més de 600 efectius i a Segovia els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra.
3: 3CAT Info.
0: Més d'un milió de persones evacuades a l'est de la Xina per l'arribada del tifó Dolfina, el cicló tropical més potent d'aquest any al país. Les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora han afectat la zona costanera de Xangai, la segona més poblada del país, on s'han registrat nivells de precipitació rècord dels últims 150 anys. Els dos aeroports de Xangai han hagut de cancel·lar al voltant d'un milió de vols, reduint la seva capacitat avui aproximadament un 40%, segons la televisió estatal xinesa. Les autoritats del país han advertit que dies de pluges intenses podrien provocar inundacions generalitzades i esllavissades de terra a mesura que la tempesta es desplaça cap al nord i avança cap a l'interior de la Xina. Abans d'arribar a la Xina, el cicló Dolfin ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i 50.000 edificis sense llum. L'OMS alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. Segons les últimes dades disponibles, ja s'han superat els 4.000 casos confirmats i el nombre de morts s'acosta als 2.000. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, destaca que és fonamental reduir la taxa de transmissió. N'ha parlat a 3CAT Info.
4: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats, i això en dificulta la contenció.
3: 3CAT Info.
0: Facilitar un transport adaptat als requeriments dels infants amb necessitats especials és una assignatura pendent per garantir el seu dret al lleure. Segons la cooperativa Qualia, l'entitat alerta que la falta de recursos pels desplaçaments limita la participació en els casals d'estiu de nens i nenes que necessiten un acompanyament. Anem cap a Belianes, Alba Mor.
5: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, reclama una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades per afavorir la mobilitat d'alumnes que un cop superen l'etapa infantil, han d'accedir a un casal d'educació especial.
6: falten recursos per poder que a aquestes famílies els hi sigui fàcil, no?, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en les que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
5: Actualment l'entitat atén 117 infants amb necessitats educatives especials, 48 en casals ordinaris i 69 en casals d'educació especial.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes a només un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt i és davant de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixes.
7: Concretament, aquest radar de l'avinguda Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles, que suposa el 54% de totes les multes tramitades. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, mostra la preocupació per aquesta situació.
8: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
7: Per contra, el radar de Pedret ha reduït sensiblement les multes que s'han posat des de la seva posada en funcionament. La situació ha millorat sobretot perquè des de fa mig any van ampliar la velocitat màxima permesa dels 30 km per hora als 40.
0: Les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% al juliol respecte a l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor va limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació que agrupa empreses familiars del sector comercial a Catalunya assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments de parament de la llar, les botigues especialitzades en ventiladors i aire condicionat i els comerços ubicats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
9: En el fons, la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs el comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també apunten que les vendes continuaran creixent durant els mesos d'estiu en el conjunt del sector comercial. Investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes freds. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot el cercle polar àrtic. Fins ara se n'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i als Alps, però mai tant al sud. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamí fer el catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la distribució territorial.
3: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. Protagonisme català al Tour de França femení. Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació a la ronda francesa, que va acabar ahir a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Maria Benito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si aneu setena, si pots fer un, dos o tres amb una companya.
10: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a. També la sentim al Club de la Mitjanit.
12: Sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un Tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no? Caigudes, malalties... Forma part del joc, però sempre que passi en el moment que estem corrent la cursa més important de l'any, realment em sabia molt de greu i era una assignatura que tenia pendent i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
10: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez també volia incorporar el Barça. De moment torna a la pretemporada de l'equip blanc i vermell. Mentrestant, tres jugadors mundialistes del Barça, Joan García, Anthony Gordon i Eric García, han escurçat les vacances i ja es van entrenar ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El pròxim partit dels blaugranes és l'amistós que jugaran aquest diumenge al camp del Basilea Suís. I l'Espanyol se centra ja en el debut a la Lliga d'aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Els blanc i blaus van perdre dissabte 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, l'últim amistós de pretemporada. També ha tancat la pretemporada el Sabadell de segona divisió amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot. Gran actuació de l'exblaugrana Miguelete, que va marcar dos gols i va donar una assistència. Dilluns que ve, dia 17, debuten al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig dels històrics després de superar el Badalona, 5-2 a la final, dos gols de Marc Anglès, dos de Khalid i un de Flavio. És el segon títol d'històrics per als escapulats. Ho valorava el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
10: El Badalona, per la seva banda, suma el seu 8è subcampionat.
3: 3CAT Info.
10: Marc Márquez pateix a Silverstone. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
14: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín.
10: A la general del Mundial, Martín es manté a primer lloc, Marc Márquez és quart a 40 punts, la pròxima cursa a l'Aragó, l'últim cap de setmana d'agost. A la IndyCar, victòria al català Àlex Palou al Gran Premi de Portland aquesta matinada. Palou, que ha aconseguit la sisena victòria de la temporada, augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood a falta de 5 proves pel final. I el multicampió d'enduro Josep García va tancar el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales, el de Súria, ja s'havia proclamat campió en les dues categories, Enduro GP i Enduro 1 a França, i ha sumat més victòries. Sentim García, 3CAT Info.
15: Un cap de setmana increïble, tancant un any rodó, 10 victòries Enduro GP en un any, és, crec que serà, no per mi, sinó per tothom, difícil de superar, la veritat.
10: Avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, amb 19 catalans aquest matí, pendents de Jaime Guerra, que disputarà la classificació de salt de llargada i també de les proves de natació als europeus de París.
3: Trescat Info.

0: En aquesta hora el nostre primer titular és per al trànsit.
1: Direcció Lleida per obres i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per treballs a la calçada.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics.

0: Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat en l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis.
1: Trescat Info.
0: Els esports.
2: La catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove al Tour se l'endú la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Gordon, es cursen les vacances i van entrenar-se ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: I pel que fa al temps, es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, el risc de nuvolades localment amb tempesta se situarà més a la meitat oest del país i, sobretot, a les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu.
1: Trescat Info.
0: Bon dia, ara passen 5 minuts de les 9. L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buentempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
3: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes.
1: Trescat Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla TAR explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del Pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Tarés, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
4: No s'ha fet bé. És un plàter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, al Gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
5: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: Catalunya està, per cert, a la cua d'Europa en energies renovables.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones es van manifestar ahir a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix", van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que va qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
6: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front tant a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que asseguren té la ciutat. I mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix, al seu torn, una rectificació. Madrid, Alba Gil.
7: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià Antonio Tajani qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
8: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
7: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer.
9: Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
9: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Les 9 del matí i 10 minuts, cada cop hi ha més governs municipals que aposten perquè els ciutadans decideixin a què es destinarà una part de les inversions de l'Ajuntament. Són els pressupostos participatius i aquest any en tenen 144 municipis, un 35% més que fa 10 anys. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
13: El 15% d'ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, segons dades de la Fundació Carles Pi Sunyer, que estudia el món local. El volum pot semblar baix, però aquests 144 municipis apleguen pràcticament la meitat de la població de Catalunya. Això vol dir que són principalment mitjans i grans. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Més de la meitat dels municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquests municipis que són tan petits segurament no senten la necessitat de fer pressupostos participatius perquè ja disposen de canals informals, de diàleg amb la ciutadania per establir quines són les prioritats de despesa i d'inversió.
13: A més, els municipis mitjans i grans tenen més musculatura per gestionar el procés de pressupostos participatius, que té diverses fases, com ara la recollida de propostes, els informes tècnics, tallers deliberatius i mecanismes de votació. Aquest model de participació ciutadana va agafar força el 2015 de la mà dels moviments ciutadans en l'àmbit social i polític.
14: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
13: El 2017 ja hi havia més de 100 ajuntaments amb pressupostos participatius, segons dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. L'impuls va néixer de les formacions d'esquerres, progressistes, i s'hi ha anat estenent cap a altres colors polítics. A més, segons Blanco, el mecanisme resisteix als canvis de govern quan s'han posat en marxa amb consens.
14: De manera que són processos, diguem-ne, molt més resilients davant dels canvis de govern que hi pugui haver.
13: Un dels ajuntaments que compta des de fa anys, uns 10 amb pressupostos participatius, és el d'Amposta, el Montsià. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, d'Esquerra Republicana, tenen bona acollida entre els ciutadans, tot i que de vegades es pot generar conflicte, però després l'Ajuntament pot trobar solucions.
15: Va fer una mica de pique, perquè un dels projectes estrella era la climatització dels centres educatius i l'altre era la millora de la gossera municipal. I va guanyar la gossera municipal. Llavors, el que ens ha tocat fer per tenir pau social és que l'Ajuntament s'ha compromès i fiquem cada any 40.000 euros igualment el d'aires acondicionats als centres educatius.
13: A la Garriga, el Vallès Oriental també fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius i aquesta legislatura han optat per una fórmula de participació ciutadana mixta. L'alcaldessa és Meritxell Budó, de Junts per Catalunya.
16: Un any, posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any destinem aquests 250.000 euros a barris. No? Llavors, que cada barri doncs, pugui organitzar una miqueta doncs, què milloraries en aquell barri amb aquests diners.
13: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
17: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació. Teníem carpes informatives en diferents punts de la ciutat, teníem una permanent als baixos de l'Ajuntament, vam fer anuncis i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Poc més d'un minut i arribarem a 9:15 del matí. Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. La realitat, però, és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de l'UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solaz és secretària nacional, responsable de Salut Laboral.
18: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Hem arribat a 9:15 del matí. Connexió amb l'equip viari, el trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
19: Hola, bon dia. S'intensifica la circulació en alguns punts. Hi ha algunes aturades a l'autopista P7 a l'altura de Sant Celoni, en sentit sud, en direcció Tarragona. També lentitud a l'altura de Subirats, en sentit sud, també direcció Tarragona. A l'autovia A2, congestió a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, a causa d'obres. La C15 a Olèrdola, en direcció Vilafranca del Penedès. I també per obres a Barcelona, la Ronda a Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. Recordem que hi ha un carril tallat a banda i banda per les obres de cobriment de la ronda. El transport públic sense noves incidències. Recordem que les línies R4 de Rodalies ha recuperat avui el trajecte entre Martorell Central i Molins de Rei i la línia R8 entre Martorell Central i Rubí Can Vall d'Honrat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió amb Jofre Genué.
20: Comencem aquest dilluns amb temperatures elevades, amb calor intensa. De fet, una matinada tòrrida, tota la façana litoral i prelitoral, amb la presència fins i tot localment d'alguns núvols baixos, humitats elevades, xafogor, valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus i també molts valors tropicals a l'interior. La jornada d'avui s'espera sobretot dominada pel sol i la calor, que torna a portar el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior, però encara també alhora amb algunes nuvolades disperses com les d'aquest matí, que han arribat a donar 1 litre per metre quadrat a primera hora, potser d'Igualada o també de Constantí. La tendència és que al llarg del dia les nuvolades quedin més concentrades al terç oest del país. Terres de l'Ebre, també amb comarques de Lleida, el Pirineu, que és on al llarg de la jornada i sobretot a la tarda es mantindrà el risc d'alguna tempesta localment que pugui ser intensa i acompanyada de calamarsa.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una punarada de cultura, Movistar Plus estrena aquest dijous 2 setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Clàudia Roses.
21: Why are we doing this?
22: 2 setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
23: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
22: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
2: You hungry? Starving.
0: Abordem ara l'actualitat internacional. Més d'un milió de persones evacuades a l'est de la Xina per l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any al país. Les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora han afectat la zona costanera de Xangai, la segona més poblada del país, on s'han registrat nivells de precipitació rècord dels últims 150 anys. Els dos aeroports de Xangai han hagut de cancel·lar al voltant d'un miler de vols i reduir la capacitat avui aproximadament un 40%, segons la televisió estatal xinesa. Les autoritats del país han advertit que dies de pluges intenses podrien provocar inundacions generalitzades i esllavissades de terra a mesura que la tempesta es desplaça cap al nord i avança cap a l'interior de la Xina. Abans d'arribar a la Xina, el cicló Dolphin ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i 50.000 edificis sense llum. Anem ara al Pròxim Orient. Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies l'acord assolit per la Junta de Pau per Gaza. Trump va assegurar que Hamas l'havia acceptat i que Israel n'estava satisfet. Però fins ahir no constava cap posicionament oficial del govern de Jerusalem. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
3: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan ni a Hamastan.
0: Les últimes eleccions a Israel es van celebrar el novembre del 2022 i van donar el triomf al Likud de Netanyahu. Les eleccions de la tardor que ve seran les primeres després del trauma que va representar el 7 d'octubre del 2023 i la posterior guerra a Gaza. I anirà cap a Ucraïna, on el president Volodymyr Zelensky alerta que Corea del Nord enviarà entre 30.000 i 50.000 soldats per lluitar al costat de Rússia. El govern de Pyongyang ja havia enviat soldats a lluitar contra Ucraïna, però mai en quantitats com les que ara ha apuntat Zelensky. El president ucraïnès ha assegurat que Corea del Nord vol que els seus soldats acumulin experiències en combats reals per després aplicar-les contra altres països asiàtics. És per això que Zelensky ha demanat a Corea del Sud que augmenti la seva col·laboració amb Ucraïna, sobretot amb el subministrament de sistemes de defensa antiaèria. La falta de míssils interceptors s'està convertint en el taló d'Aquil·les d'Ucraïna, incapaç de frenar les onades de míssils i drons que dia sí, dia també arriben des de territori rus. La situació s'ha convertit en especialment complicada arran de la reducció dels arsenals dels Estats Units, que fins ara havien estat el principal proveïdor d'armes defensives de Kiev. El conflicte armat entre els Estats Units i l'Iran ha obligat el Pentàgon a gastar molt d'aquest material en la defensa de les seves pròpies bases al Golf Pèrsic, i això, per tant, ha fet minvar molt les reserves. Un quart i mig de 10 del matí, l'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. Segons les últimes dades disponibles, ja s'han superat els 4.000 casos confirmats i el nombre de morts s'acosta als 2.000. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, destaca que és fonamental reduir la taxa de transmissió, ho ha explicat aquí a 3Cat Info.
4: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot afecta 5 províncies de la zona est del país molt damnificades per conflictes armats. Això han dificultat la contenció.
1: 3Cat Info.
0: Les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% al juliol respecte de l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor van limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació, que agrupa empreses familiars del sector comercial a Catalunya, assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments de parament de la llar, les botigues especialitzades en ventiladors i aire condicionat i els comerços ubicats en centres comercials. Ignasi Pietsch és el president de Comertia.
5: Però al fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable. I també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també apunten que les vendes continuaran creixent durant els mesos d'estiu en el conjunt del sector comercial. I de cara a dimecres, Salvament Marítim prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
21: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
23: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
21: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
1: Esports.
0: Informació esportiva fins al punt de 2:15. Amb Montserrat Raya, bon dia.
24: Hola, bon dia. Protagonisme català al Tour de França femení. Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació a la ronda francesa, que va acabar ahir a Nice. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
25: Bona pregunta. Aviam, jo crec que sobretot l'he patit això, per les primeres etapes, que la meva col·locació no era la millor i al final si et passa el dia perseguint ja pot ser poca, que no estaràs bé. I és això, els primers tres dies la gent arribava, bueno, no ha sigut tan dura, no, ja, bueno, si no anaves darrere, sí. I jo això, vaig patir molt per la col·locació, però bueno, els últims dies m'he començat a trobar millor.
24: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa

0: femení, finalment. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista de Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que també vol incorporar el Barça, de moment torna a la pretemporada de l'equip blanquivermell. Mentrestant, tres mundialistes del Barça, Joan García, Anthony Gordon i Eric García, han escurçat les vacances i ja es van entrenar ahir a la Ciutat Esportiva. El pròxim amistat és aquest diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant. A casa, a les 7 de la tarda, els blanc i blaus van perdre dissabte 3-1 al camp del Coventry City. I a la segona divisió, el Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf 0-3 al camp de l'Olot. Gran actuació, l'exblaugrana Miguelete, que va marcar dos gols i va donar una assistència. El dilluns que ve, dia 17, debut en el retorn a la segona, al camp de l'Sporting de Gijón. I l'Europa guanya la 40a edició del torneig dels històrics després de superar el Badalona, 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapolats. Sentim el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
1: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici. Llavors hem intentat doncs deixar-ho el més resolt possible. Se'ns ha complicat a l'inici de la segona part, però bé, al final doncs un marcador ampli i jo crec que també just.
2: 3CAT Info.
0: Marc Márquez pateix a Silverstone. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga de Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el completen Jorge Martín i Marco Bezzecchi, Àlex Márquez quart i Marc Márquez acabat setè.
3: Este plan sigue todos los días, desde noviembre del año pasado. Pero intentaremos seguir insistiendo, que es por lo que he salido de lesiones, pero ya te digo, sin estrés. Hago el máximo y donde llegue, llegaré.
0: Márquez, que parlava de que continua treballant amb el seu braç. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté líder, Marc Márquez quart a 40 punts. La pròxima cursa serà a l'Aragó, l'últim cap de setmana d'agost.

Hem sentit els senyals horaris de 9:45 del matí. Bon dia, us parla Òscar Callau. Fins ara hem destacat titulars com que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla TER explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Milers de persones es van manifestar ahir a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Els concentrats van demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica. A partir d'ara i entre altres informacions us explicarem que el pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot s'hauria d'obrir avui parcialment després de l'esllavissada d'aquest cap de setmana que l'ha deixat impracticable. En declaracions a 3Catinfo, el director del parc ha avançat que per obrir-lo totalment caldran setmanes i demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit els pròxims dies. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre els hotels i establiments turístics

0: estan al 100%. Pel que fa als esports, Montse...
1: Doncs la catalana Paula Blasi acaba el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'endú la neerlandesa Demi Vollering.
0: I pel que fa al temps, es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on com a molt hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, el risc de nuvolades localment en tempestes se situarà més a la meitat oest del país i, sobretot, a les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. L'Europa occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buontempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació dels oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen, sobretot, la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Tarés, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
4: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, al Gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
5: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts de 9:45 del matí. Milers de persones es van manifestar ahir a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Sota el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix, van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica i que, segons els organitzadors, s'arrossega des de fa més d'una setmana.
6: La presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata.
0: Els convocants reclamaven mesures urgents per fer front tant a les necessitats d'atenció humanitària com als problemes de seguretat que asseguren té la ciutat. I mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació. Madrid. Alba Gil.
7: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià Antonio Tajani qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
8: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
7: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer.
9: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
10: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
9: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
11: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
13: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: 9:45 a.m. Una esllavissada de roques ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà. La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: Les llavissades va originar al barranc del Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia estacionats. Davant d'aquesta situació, el parc demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit els pròxims dies. També recomana accedir a la zona sense vehicle privat i optar pel servei de taxis des d'Espot o bé fer el trajecte a peu seguint l'itinerari del GR11. Ja s'han capturat més de 10.100 senglars a la zona afectada per la pesta porcina africana. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat 460 mostres, dues d'elles han estat positives. La Generalitat destaca que els nous casos es continuen concentrant dins la zona confinada i estima que queden menys d'un miler de senglars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brut. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha explicat en declaracions a 3CAT Info que si l'evolució es manté favorable, el brut podria quedar controlat aquesta tardor.
15: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: Amb tot, Agricultura descarta relaxar les restriccions vigents. De cara al futur, vol reduir la densitat de senglars a la resta del país i millorar-ne el cens.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui ha començat la Setmana de l'Eclipsi, que dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total en una franja que va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats a la zona fosca ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses mentre els hotels i establiments turístics estan al 100%. El Canal Montsià serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més de tot Catalunya. Es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
16: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH, hipersensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
17: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
16: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i per de la Moleta del Remei.
0: Les comarques de Girona també es preparen per l'eclipsi de dimecres, malgrat que allà només es veurà parcialment. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyal, a l'Empordà, perquè l'eclipsi coincidirà amb la pluja d'estels que hi haurà tota la setmana. Girona, Fèlix Martín.
13: A les comarques de Girona l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori del Banyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
18: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
13: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcanera, al poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
19: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
20: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir, el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
13: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
0: L'eclipsi ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida, on es podrà veure en la seva totalitat. Això en una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals són baixes. Una situació que el territori es veu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni de zones com les Garrigues i el Segrià. Com estem sentint, l'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a despertar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com viuen aquesta allau d'informació.
21: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
22: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
0: Per Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, la pressió per seguir l'eclipsi està relacionada amb la necessitat de mantenir-se connectat a tot allò que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
23: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat.
0: L'especialista recorda que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Nosaltres connectem ara amb l'equip del trànsit. Amb Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Hi ha alguns trams de lentitud a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Celoni, també de Martorell a Castellví de Rosanes i de Gelida a Sobirans, tot en sentit sud, direcció Tarragona. També aturats per obres a l'autovia 2 a Jorba, en direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. També petites retencions a la C15, a l'altura d'Olèrdola, en direcció Vilafranca del Penedès. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Renovem la previsió amb Jofre Genuer.
25: Aquest dilluns esperem que el temps es mostri encara una mica insegur, no ens desfem d'aquestes nuvolades, que no són molt actives, que van generant algunes gotellades. Prova d'això és que aquest matí n'hem tingut des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Catalunya Central, amb una certa variabilitat, i fins i tot amb algun registre que ha arribat a donar un litre per metre quadrat a Constantí, per exemple, a Igualada. Això ha d'anar de baixa, però no acabarà de desaparèixer del tot. En general esperem sol, calor intensa. De fet, aquesta matinada ja hem tingut una matinada molt xafogosa, amb molts valors tòrrics a la costa, amb humitats elevades, i esperem que al llarg del dia doncs les nuvolades més actives quedin concentrades més a la meitat oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, al Pirineu, que és on poden formar-se algunes tempestes una mica intenses, potser més a la tarda que al matí, però no es descarta, i al llarg de la tarda fins i tot estendre's a gran part de la serrada del Pirineu, quedant una mica al marge, sobretot sud de les comarques de Barcelona i Empordà, comarques, per tant, del litoral i el prelitoral de Barcelona i Girona. Les temperatures més altes tornaran a acostar-se als 38 o 39 graus a les zones més càlides. Demà encara continuarem amb aquest temps dominat per aquestes nuvolades, sobretot de tarda, i especialment a l'interior del país.
0: Anem ara cap al País Valencià, perquè a Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames. El foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. L'incendi té diversos fronts actius i els bombers esperen poder avançar en l'estabilització abans de la tarda quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, director del Centre de Comandament Avançat.
1: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. En les feines d'extinció hi treballen més de 600 efectius. I a Segòvia, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra. Fa poc us parlàvem de l'afectació que tenen la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu i avui us parlem de les conseqüències que tenen per al sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per als cereals d'estiu, com per exemple el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
2: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevilla, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
4: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
2: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Anem ara cap a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum. 7 dels detinguts estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres se'ls imputen diversos delictes a cadascun, com ara un delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments i encara una persona ha estat detinguda per un requeriment judicial perquè hi havia un ordre de detenció en contra seva. Anem ara a la Conca de Barberà. L'Ajuntament de Montblanc demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama l'enllaç promès amb l'A27, que és l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Ferràs.
5: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i la P2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyas, l'alcalde.
6: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de la A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
5: Esta obra és prioritària. Es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixas.
8: Concretament, aquest radar de l'avinguda Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles, que suposa el 54% de totes les multes tramitades. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, mostra la preocupació per aquesta situació.
26: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
8: Per contra, el radar de Pedret ha reduït sensiblement les multes que s'han posat des de la seva posada en funcionament. La situació ha millorat sobretot perquè des de fa mig any van ampliar la velocitat màxima permesa dels 30 km per hora als 40.
0: 9 minuts i arribarem a les 10. Facilitar un transport adaptat als requeriments dels infants amb necessitats especials és una assignatura pendent per garantir el seu dret al lleure, segons la cooperativa Qualia. L'entitat alerta que la falta de recursos per als desplaçaments limita la participació en els casals d'estiu de nens i nenes que necessiten un acompanyament. Belianes, Alba Mor.
7: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, reclama una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades per afavorir la mobilitat d'alumnes que un cop superen l'etapa infantil han d'accedir a un casal d'educació especial.
9: Falten recursos per poder que a aquestes famílies els sigui fàcil, no, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en les que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
7: Actualment l'entitat atén 117 infants amb necessitats educatives especials, 48 en casals ordinaris i 69 en casals d'educació especial.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Girona, Laia Claret.
10: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
11: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats, i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
10: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes freds. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot del cercle polar àrtic. Fins ara se n'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tan al sud. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
3: 3CAT Info.
0: Un exdiputat tailandès ha disparat aquest dilluns contra dues persones que han quedat ferides en un edifici governamental de la província de Nong Thaburi, al nord de Bangkok. L'autor de l'atac, que s'ha entregat a la policia, ha estat identificat com a Chalong Reabreng, mentre que entre les víctimes hi ha un alt funcionari provincial. L'atac armat d'avui es produeix 3 dies després que un adolescent de 14 anys matés 8 persones, entre elles els seus avis, professors i una companya, en un tiroteig a casa seva i en una escola situada a la mateixa localitat en què avui s'ha produït aquest incident.
3: Esports.
0: Informació esportiva amb Montserrat Raya fins a les 10 en punt. Bon dia.
12: Hola, bon dia. La catalana Paula Blasi ha acabat cinquena en la classificació general del Tour de França en la seva primera participació a la ronda francesa que va acabar ahir a Nice. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, 2 minuts del top 5, diu, desigual, vés a pel podi a Elisa, i ara, les coses poden canviar.
12: Aquesta cinquena classificació de la general que havia conegut Blasi pels periodistes. Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que guanya el Tour. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. També la sentim al Club de la Mitjanit.
15: La meva feina la gaudeixo moltíssim. Hi haurà molta gent que no ho entendrà, no? Perquè al final aquí, bueno, ja som persones molt diferents i per mi l'èxit no és el que més em mou, a mi el que em mou és el conjunt, no? L'actitud d'equip, el sentir-me part d'un conjunt i per mi doncs, aquest tour ha sigut molt, molt, molt especial.
12: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant d'ella com del seu entorn. Blasi té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o bé incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. La ciclista d'Esplugues té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri, just uns dies abans que torni la Lliga aquest cap de setmana. El migcampista de Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. I qui ja s'ha incorporat a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid és el davanter Julián Álvarez, pretès pel Barça. Sentim l'entrenador de l'Atlètic, Simeone.
13: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
12: Mentrestant, tres jugadors mundialistes de Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja es van entrenar a la ciutat esportiva Joan Gamper. El pròxim amistós és diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Dissabte van perdre al camp del Coventry City, Anglaterra, 3-1. I a la segona divisió, el Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf 0-3 al camp de l'Olot. Dilluns, que ve dia 17, debuten al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la segona divisió. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'Històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'Històrics per als escapulats. Sentim el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
16: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels Històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'Històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
17: 3CAT Info.
12: Avui comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb 19 esportistes catalans, entre els quals Jael, Sakura Bestué i Sara Gallego. També avui arrenquen les proves de natació als europeus de París, amb la participació de 8 catalans, just després que s'hagin fet ja les proves de natació artística, aigües obertes i salts. Aquest matí, Nil Cadavall nadarà al 100 braça i Noa Campabadal als 200 relleus lliures i en Florencio la mateixa prova en categoria masculina. Pel que fa al motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou, que ha aconseguit la 6a victòria de la temporada, augmenta fins als 110 punts l'avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood. A falta de 5 proves pel final. I Marc Márquez pateix a Silverstone, victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el completen Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
18: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
12: A la general del Mundial, Jorge Martín es manté líder. Marc Márquez és quart a 40 punts. La pròxima cursa a Aragó, l'últim cap de setmana d'agost.
17: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i també algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat màxims de temperatura històrics. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat a l'empresa. Ho critiquen sindicats com l'UGT, que reclama una regularització concreta davant aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre atraurà les mirades de milers de catalans des de les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la franja de foscor ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot s'hauria d'obrir avui parcialment després de la llevissada d'aquest cap de setmana, que l'ha deixat impracticable. En declaracions a 3Cat Info, el director del parc ha avançat que per obrir-lo del tot caldran setmanes i demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit en els propers dies. De les plataformes de streaming, aquesta setmana arriba la sèrie de suspens Dos Setmanes d'Agosto. És la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3, o Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu argentina Moria Casán.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi ha acabat el Tour en cinquena posició de la general i com a segona millor jove, un Tour que ha guanyat la neerlandesa Follering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Tres mundialistes, Joan García, Eric García i Gordon, es cursen les vacances i es van entrenar ahir amb l'equip. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: Dilluns 10 d'agost, avui es mantindrà el sol i la calor intensa amb algunes nuvolades disperses a la Catalunya central, on, com a molt, hi haurà cel variable i alguna gotellada. Al llarg del dia, el risc de nuvolades, localment amb tempesta, se situarà a la meitat oest del país i, sobretot, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Comencem. L'Europa occidental a registrar l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dates, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i també algunes regions d'Alemanya. Carlo Buentempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
3: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes.
1: 3CAT Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Plater la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
4: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
5: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Deu i sis, canviem de qüestió. El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, critica el silenci de la Comissió Europea en la crisi migratòria de Ceuta, que ha desencadenat un xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'eurodiputat socialista creu que Brussel·les hauria d'haver protegit l'espai Schengen, que garanteix poder viatjar sense restriccions entre els 27 estats de la Unió Europea.
6: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen.
0: L'eurodiputat socialista ha defensat l'actuació del govern espanyol, que també ha imposat controls fronterers als viatgers procedents del territori italià després que l'executiu de Giorgia Meloni anunciés que mantindria com a mínim fins al 15 d'agost els controls amb Espanya. Segons l'eurodiputat del PSC, l'actuació del govern de Pedro Sánchez respon a la lògica de la reciprocitat.
1: 3CAT Info.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: 12 persones han mort i 39 més han quedat ferides en un atac amb drons ucraïnesos al Tartastan, al centre de Rússia, segons les autoritats locals. L'atac ha tingut lloc en una ciutat industrial situada a més de 2.000 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. L'ofensiva va tenir com a objectiu la ciutat industrial de Nizhmeskam, situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. Segons les autoritats, aquest bombardeig massiu ha tingut com a objectiu tant les instal·lacions industrials com civils de la ciutat, que acull refineries de petroli i una important planta petroquímica. El líder local ha declarat una jornada de dol per avui. En total, Rússia ha batut 456 drons ucraïnesos aquesta nit sobre una quinzena de regions i la península annexionada de Crimea, segons un comunicat del Ministeri de Defensa. I Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump pel desarmament de Hamas i bloqueja d'aquesta manera la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarme del tot. El president nord-americà va anunciar fa 10 dies l'acord assolit per la Junta de Pau per a Gaza. Trump assegura que Hamas l'havia acceptat i que Israel n'estava satisfet, però fins ahir no constava cap posicionament oficial del govern de Jerusalem. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
11: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu, que d'aquí dos mesos i mig afronta unes eleccions generals, també ha deixat molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
11: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Les eleccions de la tardor, que seran les primeres després del trauma que va representar el 7 d'octubre del 2023 i la posterior guerra a Gaza.
1: 3CAT Info.
0: Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància firmat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de l'UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat és la secretària nacional responsable de salut laboral.
12: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. 144 ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, és a dir, els ciutadans poden decidir a què es destina una part de les inversions del municipi. Segons dades de la Fundació Carles Pisunyer, aquesta xifra ha anat creixent progressivament, en concret un 35% en 10 anys. Els municipis que tenen pressupostos participatius són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya. A Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que en tenen, i també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
13: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
14: Un any posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any a barris. Què milloraries en aquell barri amb aquests diners?
0: Els pressupostos participatius van agafar embranzida a partir del 2015 de la mà de moviments polítics i socials. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
0: Els ajuntaments amb pressupostos participatius acostumen a ser de municipis grans i mitjans que tenen més musculatura per gestionar tot aquest procés.
16: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
1: 3CAT Info.
0: I és que comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de persones des de les zones on l'ocultació del sol serà total, en una franja que va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats a la zona fosca ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. El Canal Montsià serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més de tot el país. Es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
17: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
18: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
17: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i bar de la Moleta del Remei.
0: Salvament Marítim prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure aquest eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigues.
19: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
20: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
19: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: Hem arribat a un quart d'onze del matí. Fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Hi ha una nova incidència a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, un accident a l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit nord en direcció Barcelona. Els vehicles es troben al voral i per això no provoquen pràcticament retenció. Sí que n'hi ha una mica, però molt esporàdiques, a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Celoni en sentit sud, congestionada l'autopista en aquesta zona. També trobem congestió a l'altura de Bellaterra, també en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. I més cap al sud també hi ha trams de lentitud entre Martorell i Castellví de Rosanes i també a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, tot això en direcció Tarragona. També una petita retenció a la C15, a l'altura d'Olèrdola, en direcció Vilafranca, a punt a tocar de l'enllaç amb l'autopista AP7. Compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència. I a Barcelona, aturats encara a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta fins a Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura de la Ronda, que tallen un carril de circulació a banda i banda de la Ronda. I també a la costa, aturats a la C63 a l'altura de Lloret de Mar en direcció d'entrada a la població. També per obres, cua a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
22: Comencem aquest dilluns amb temperatures elevades, amb calor intensa. De fet, una matinada tòrrida, tota la façana litoral i prelitoral, amb la presència fins i tot localment d'alguns núvols baixos, humitats elevades, xafogor, valors de 25, 26 o fins i tot 27 graus, i també molts valors tropicals a l'interior. La jornada d'avui s'espera, sobretot, dominada pel sol i la calor, que torna a portar el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior, però encara també, alhora, amb algunes nuvolades disperses, com les d'aquest matí, que han arribat a donar un litre per metre quadrat a primera hora, potser d'Igualada o també de Constantí. La tendència és que al llarg del dia les nuvolades quedin més concentrades al terç oest del país. Terres de l'Ebre, també amb comarques de Lleida, el Pirineu, que és on al llarg de la jornada i sobretot a la tarda es mantindrà el risc d'alguna tempesta localment que pugui ser intensa i acompanyada de calamarsa.
23: Les tasques d'extinció van bé.
24: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
25: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
24: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
25: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
24: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
25: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Més coses, els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, en concret cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. I Girona, Laia Claret.
26: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
27: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
26: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Gràcies, Laia. Ja s'han capturat més de 10.100 senglars a la zona afectada per la peste porcina africana. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat 460 mostres. Dues d'elles han estat positives. La Generalitat destaca que els nous casos es continuen concentrant dins la zona confinada i estima que queden menys d'un miler de senglars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot. La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que si la evolució es manté favorable, el brot podria quedar controlat aquesta mateixa tardor.
2: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions estan respectant moltíssim per part de la població.
0: Amb tot, Agricultura descarta relaxar les restriccions vigents de cara al futur, vol reduir la densitat de sengles a la resta del país i millorar-ne el cens.
24: A 3Cat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
24: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
24: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
24: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Una esdevissada de roca és obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot, al Pallars Sobirà. La previsió és que una quarta part de l'aparcament es pugui reobrir avui mateix. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha destacat que per obrir del tot l'espai caldran encara diverses setmanes.
7: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona de parc i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esdevissada es va originar al barranc del Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que havia estacionats. Davant d'aquesta situació, el parc demana als visitants que evitin aparcar-hi durant la nit en els propers dies. També recomana accedir a la zona sense vehicle privat i optar pels serveis de taxi des d'Espot o bé fer el trajecte a peu seguint l'itinerari del GR11. A València, al País Valencià, l'incendi que creme a Catí, a l'Alt Maestrat, ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 11 mitjans aeris. El foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. L'incendi té diversos fronts actius i els bombers esperen poder avançar en l'estabilització abans de la tarda, quan s'esperen les tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, que és el director del Centre de Comandament Avançat.
8: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'altra banda, l'incendi que creme a Niebla a Huelva ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. El foc obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. A les feines d'extinció s'han incorporat aquest matí una vintena de mitjans aeris i a Segovia els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra.
24: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Movistar Plus estrena aquest dijous, 2 setmanes en agostos, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
9: Why are we doing this?
28: 2 setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
29: ¿Com se cuenta una vida? Mi vida.
28: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva 4ª temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'ex militar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
9: You hungry? Starving.
10: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del Tour de França a la seva primera participació a la ronda francesa. Ara mateix, la ciclista d'Esplugues té tres opcions principals sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels equips més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi, com us dèiem, ha acabat cinquena a la general, ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal.
13: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
11: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. També la sentim al Club de la Mitjanit.
14: Ha costat. S'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
11: Tant a l'etapa com a la gent.

0: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años, que fue un montón.
1: Mentrestant, tres mundialistes de Barça, Joan Garcia, Antoni Gordon i Eric Garcia, han escurçat les vacances i ja es van entrenar ahir a la Ciutat Esportiva. El pròxim amistós dels Blaugrana serà diumenge al camp de Basilea, Suís. I l'Espanyol se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Pel que fa al Sabadell, tanca la pretemporada amb un triomf 0-3 al camp de l'Olot. Dilluns, que ve dia 17, debutaran en el retorn a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'Històrics després de superar a Badalona 5-2 a la final, i és el segon títol d'Històrics per als escapulats. Ho valora el capità Àlex Cano, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici.
3: 3CAT Info.
1: Avui comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb 19 esportistes catalans. Aquest matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També avui arrenca les proves de natació als europeus de París, amb la participació de 8 catalans. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, aigües obertes i salts. Aquest matí, Nil Cadavall nedarà el 100 braça, Ainhoa Campabadal els 200 relleus lliures i en Florencio la mateixa prova en categoria masculina. I a la IndyCar, amb motor, victòria del català Àlex Palou a Gran Premi de Portland. Ha aconseguit la 6a victòria de la temporada. Augmenta fins als 110 punts l'avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kirkwood, a falta de 5 proves. I Marc Márquez acaba 7è al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i és quart a la general a 40 punts del líder Jorge Martín.
4: Dos quarts d'11 del matí, aquests són els titulars més destacats a aquesta hora. Itàlia i Dinamarca reclamen en un comunicat conjunt que s'endureixin les mesures anti-immigració a Europa 11 dies després de la crisi de Ceuta. Els dos governs rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. L'Europa occidental ha viscut al començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. Tot això us hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot s'hauria d'obrir avui parcialment després de la esllavissada d'aquest cap de setmana que l'ha deixat impracticable. En declaracions a 3CAT Info, el director del parc ha avançat que per obrir-lo totalment caldran 2 setmanes i demana als visitants que evitin aparcar-hi a la nit en aquests propers dies. Comença a Lleida la collita de la pera varietat Conference. La calor ha fet que en baixi la producció i que els fruits siguin més petits, però segons els productors, els preus seran bons, ja que se'n manté l'alta demanda. I a l'Espai Aula Oberta avui parlarem d'educació emocional. Coneixerem el projecte Ments Despertes, un programa per la prevenció de la salut mental. En esports, Montse, que destaquem aquesta hora?
1: Doncs aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el seu primer tour en 5a posició de la general i com a segona millor jove.
4: Calor intensa amb xafogó a la costa i la temperatura que superaran els 35 graus, sobretot a l'interior del país. Es mantindran algunes nuvolades, principalment a la meitat oest de Catalunya i els Pirineus, on a la tarda s'esperen alguns ruixats o tempestes. 2:11 i 2 minuts, Itàlia i Dinamarca reclamen una

0: enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres de la Unió Europea. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen migració irregular amb augment de la delinqüència i la pressió sobre els serveis públics. Itàlia encara manté un xoc diplomàtic amb Espanya arran de la crisi de Ceuta, que va portar el govern de Meloni a introduir controls en aeroports i ports pels viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia. Canviem de qüestió. L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, principalment a Espanya, França, Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buontempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
1: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen, sobretot, la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
3: No s'ha fet bé. És un plàter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua en energies renovables, a la cua d'Europa en energies renovables. I alerta si veu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància firmat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així doncs, que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
4: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
2: 3CAT Info.
0: Un exdiputat tailandès ha disparat aquest dilluns contra dues persones que han quedat ferides en un edifici governamental de la província de Nonthaburi, al nord de Bangkok. L'autor de l'atac que s'ha entregat a la policia ha estat identificat com a Shalom Riureng, mentre que entre les víctimes hi ha un alt funcionari provincial. L'atac armat avui es produeix tres dies després que un adolescent de 14 anys matés 8 persones, entre elles els seus avis, professors i una campanya en un tiroteig i una companya en un tiroteig a casa seva i en una escola situada a la mateixa localitat en què avui s'ha produït aquest incident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El que fem ara és anar cap a Lleida, perquè us explicàvem que avui es comença a acollir la veritat de per a més producció a Catalunya, que és la Conference, i també és la més sensible a la calor. Les peres seran més petites i se'n colliran menys. Ara ve la part positiva pels pagesos, és que els preus són bons. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, bon dia, Carme. Doncs sí, segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants, que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% en fruits més petits del que és habitual. Tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
2: Que l'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor, llavors aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mil·límetres de calibre amb aquesta varietat de pera.
1: Segons Gardenyes, els camps que en tenen han hagut d'engegar fins i tot els espersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Des de Saja, Pere Roquer constata que han hagut de fer un esforç extra per regar les finques.
3: I sobretot hem tingut que fer una aplicació a fons en el que és irrigació, perquè no s'acabés escaldant tant les fulles, on unes explotacions han patit greus conseqüències, com pròpiament el fruit.
1: Sergi Baluer, responsable de Fruita Dolça de Jarc, alerta que si continuen aquests estius de calor extrema serà difícil mantenir el cultiu de les varietats més sensibles com la Pera Conference si no canvia el maneig per guanyar humitat o es generalitza l'ús de les xarxes antipedra, que també fan ombra.
4: Clar, és un cost molt alt afegit sobre la plantació, ficar xarxes antipedra, que seria lo perfecte, però clar, veiem que amb la Pera Conference no reinventem o serà complicat continuar la pera.
1: Baluer lamenta, però, que molts pagesos no es poden permetre instal·lar les xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, de moment, la campanya ha començat amb preus bons de la Conference perquè, en global, hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat.
0: Estela, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
5: 3Cat Info.
0: Ens quedem a Lleida. L'eclipsi ha fet disparar l'ocupació a les comarques lleidatanes, on es podrà veure en la seva totalitat, això en una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals són baixes. Una situació que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni de zones com ara les Garrigues o el Segrià. Júlia Bacar.
6: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona i molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos. Ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
7: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
6: Una situació inèdita al territori perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
8: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
6: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
9: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
6: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori.
9: Aquest eclipsi esperem que ens permeti mostrar aquesta oferta paleoturística, gastronòmica, i que serveixi de cara també a futurs poder reforçar la presència de turistes en aquestes comarques.
6: Els punts on es podrà veure l'eclipsi total, molts municipis, Cellers i Molins d'Oli han programat diferents activitats culturals i lúdiques per als visitants.
0: Les comarques de Girona també es preparen per l'eclipsi de dimecres, malgrat que allà només es veurà parcialment. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, a l'Empordà, perquè l'eclipsi coincidirà amb la pluja d'estels que hi haurà tota la setmana. Girona, Fèlix Martín.
10: A les comarques de Girona l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori d'Albanyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
11: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
10: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcaner al poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
12: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
13: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
10: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'uns trets a l'aire que es van disparar ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat, segons fonts policials. Els fets van passar després d'una discussió entre un home i una dona. Diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergències 112 quan van sentir uns trets que no van causar cap víctima. Al lloc dels fets, els agents van localitzar mitja dotzena de beines. I més d'un milió de persones han estat evacuades a l'est de la Xina per l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any al país. Les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora han afectat la zona costanera de Xangai, la segona més poblada del país, on s'han registrat nivells de precipitació rècord dels últims 150 anys. Els dos aeroports de Xangai han hagut de cancel·lar al voltant d'un miler de vols i reduir la capacitat avui aproximadament un 40%, segons la televisió estatal xinesa. Les autoritats del país han advertit que dies de pluges intenses podrien provocar inundacions generalitzades i esllavissades de terra a mesura que la tempesta es desplaci cap al nord i avanci cap a l'interior de la Xina. Abans d'arribar a la Xina, el cicló Dolphin ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i 50.000 edificis sense electricitat. 3:15. Connexió amb l'equip viari, sapiguem quina és la situació, carreteres i autopistes del país i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs continua augmentant el volum de trànsit i ja hi ha congestió a diversos punts. A l'AP7 de Sant Celoni a Gualba, també a Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, tot això en direcció Tarragona, en sentit a sud. També molt més endavant entre Altafulla i Tarragona, direcció Castelló. A la Nacional 340, aturats a dos punts, a l'altura del Vendrell i a Creixell, també en sentit a sud. Al nord, la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, i també al centre de la Jonquera, en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. Cues també a la C63, a Lloret de Mar, cap a la costa, la Nacional 260, a Llançà, en tots dos sentits per obres. També per treballs a la calçada, autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i a la Ronda d'Alt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs. D'altra banda, lentitud a la Ronda Litoral, entre Vila Olímpica i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
15: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures que hem tingut d'aquests valors tòrrids amb una matinada i una nit incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral, humitats molt elevades, amb molta xafogor, i amb aquests valors mínims que no han baixat dels 27,7 a la ciutat de Barcelona, que és el valor més alt del que portem d'estiu al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval. 27 també a Sitges, a l'Hospitalet de l'Infant, també a la Ràpita, i molts valors tòrrids que no han baixat dels 25 a tota la façana litoral. També a l'interior hi ha hagut molts valors tropicals. Al centre de Girona, 24, 22 a Lleida, per exemple, 21 a Cervera, 22 a Tàrrega, i valors una mica més agradables cap a l'àrea del Pirineu, com sempre, però tot i així poc per sota dels 15, amb aquests 14 a Barruera, Guixers, Ager i Alta Muntanya, com a molts ha arribat aquests 12 a Ull de Ter. Avui pendents una mica de les nuvolades, malgrat el domini de la calor intensa d'aquest ambient canicular, xafogós, i del sol es mantenen encara aquestes nuvolades nuvolades que arriben des de Ponent, Terres de l'Ebre, i que viatgen cap a la Catalunya central donant alguns petits ruixats. De fet, alguns dels registres han arribat a prop dels 3-4 litres per metre quadrat, a Querol, per exemple, o 4 pinos, la majoria inferiors o dècimes de litre, amb gotellades. Aquesta tarda, amb el temps insegur, es mantindrà el terç oest del país amb avisos d'intensitat de pluja. Tant a les comarques de Lleida, el Pirineu, com Terres de l'Ebre, hi ha possibilitat d'alguna tempesta que localment sigui una mica intensa i acompanyada de calamarsa. Es poden estendre cap al nord de Barcelona o cap a la resta del Pirineu, però al marge, a l'extrem sud de les comarques barcelonines i gran part de les de Girona, on el temps es mantindrà més tranquil, però amb aquesta calor intensa i alguns núvols prims. Demà, l'episodi de ruixats i tempestes pot ser més intens a la tarda i sempre més probables a l'interior del país.
0: El Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i al Priorat, on s'han programat concerts. El festival acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
16: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i al Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
17: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
16: El director del festival, Joan Blanc, destaca l'aposta pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
18: Tots, des de música antiga, també jazz, lírica, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada amb un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
16: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. La majoria dels concerts són gratuïts i entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630.
5: 3CAT Info.
19: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
20: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
21: Algú podria dir-me de què estic parlant?
22: Depressió.
21: Molt bé.
20: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
23: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells o en el seu company o en algun familiar puguin dir, escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
20: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
23: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, doncs hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
20: El que s'hi fa a la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
23: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies ara no la pots fer, paper és quan has de dir «algú passa, anem a demanar ajuda professional».
20: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, tres dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
2: Si jo deixés de dormir com si fos una o dues hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt i si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
3: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
4: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
20: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
3: Hi havia gent que es distanciava de mi, però aquella etapa ja va passar, ara s'està millor amb diferents companys.
22: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
2: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa, ja em fixaria en què els està passant.
20: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Somvia i guia les sessions amb els alumnes.
24: El fet de que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic, connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
20: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
25: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, d'estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
20: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
26: Teniu que tenir tots consciència.
22: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dient comentaris que poden ofendre els companys.
27: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
20: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
19: Aula oberta.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del Tour de França a la seva primera participació a la ronda francesa. Ara mateix el ciclista d'Esplugues té tres opcions principals sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o bé incorporar-se a Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. El seu primer tour, Blasi, ha acabat, com us dèiem, cinquena a la general, ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions de Blasi al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Mireia Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si aneu setena, si pots fer 1, 2 o 3 amb una companya.
2: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a, també la sentim al Club de la Mitjanit.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que ha guanyat per segona vegada el Tour. En futbol, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol aquest cap de setmana. El migcampista de Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, torna a la pretemporada de l'equip blanc i vermell. Sentim el tècnic de l'Atlètic, Simeone.
5: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años que fue un montón.
2: A pròxim amistós de Barça aquest diumenge al camp de Basilea Suís i l'Espanyol se centra ja en el debut a la Lliga que serà aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. Pel que fa al Sabadell, tanca la pretemporada amb un triomf 0-3 al camp de l'Olot. El dilluns que ve, dia 17, debutaran en el retorn a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. I encara en futbol l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats. Ho valora el capità Àlex Cano, Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio.
6: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici. Llavors hem intentat doncs deixar-ho el més resolt possible. Se'ns ha complicat a l'inici la segona part, però bé, al final doncs un marcador ampli i jo crec que també just.
2: Avui comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb 19 catalans, entre els quals Jael Sacurabestué i Sara Gallego. Aquest matí Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També avui arrenca les proves de natació als europeus de París amb la participació de 8 catalans, tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, aigües obertes i salts. Aquest matí Nil Cadavall nedarà els 100 metres braça i Noa Campabadal els 200 relleus lliures i Ian Florencio la mateixa prova en categoria masculina. Amb motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland i aconsegueix la 6a victòria de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood a falta de 5 proves pel final. I Marc Márquez pateix a Silverstone, victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el completen Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez acaba quart i Marc Márquez 7è a la general del Mundial. Jorge Martín líder, Marc Márquez quart a 40 punts. I el multicampió d'enduro, Josep García, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gal·les, el de Súria. Ja s'havia proclamat campió de les dues categories, enduro GP i enduro 1, a l'anterior prova a França.
0: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 11. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Un atac ucraïnès amb drons deixa almenys 12 morts i 39 ferits a la regió russa del Tatarstan. Segons mitjans ucraïnesos, l'objectiu d'aquesta ofensiva era una gran refineria de petroli que hi ha en aquesta localitat. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics. Salvament Marítim activa un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que es preveu que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plàter explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició de la General i com a segona millor jove al Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering. El Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi al Barça. I avui comencen els europeus d'atletisme a Birmingham amb 19 catalans i a París comencen les proves de natació als europeus amb 8 catalans.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures que superaran els 35 graus, sobretot a l'interior del país. Es mantindran algunes nuvolades, sobretot a la meitat oest del país i als Pirineus, on a la tarda s'esperen alguns ruixats o tempestes.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 11, us informa Òscar Callau. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea actualment. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen migració irregular amb augment de la delinqüència i pressió sobre els serveis públics. Itàlia encara manté un xoc diplomàtic amb Espanya arran de la crisi de Ceuta que va portar el govern de Meloni a introduir controls en aeroports i ports per als viatgers procedents d'Espanya que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia. A tot això, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, critica el silenci de la Comissió Europea en la crisi migratòria de Ceuta que ha desencadenat aquest xoc diplomàtic. L'eurodiputat socialista creu que Brussel·les hauria d'haver protegit l'espai Schengen, que garanteix poder viatjar sense restriccions entre els 27 estats de la Unió Europea. Són declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
0: L'eurodiputat socialista ha defensat l'actuació del govern espanyol, que també ha imposat controls fronterers als viatgers procedents de territori italià després que l'executiu de Giorgia Meloni anunciés que mantindria com a mínim fins al 15 d'agost els controls amb Espanya. Segons l'eurodiputat del PSC, l'actuació del govern de Pedro Sánchez respon a la lògica de la reciprocitat. Almenys 12 persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un atac d'Ucraïna amb un dron contra la regió russa del Tatarstan. L'ofensiva ha estat contra una ciutat industrial situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna i on hi ha la refineria més important de Rússia. Les instal·lacions petrolieres han quedat afectades pel bombardeig, segons diversos mitjans russos. Ucraïna ja les va atacar a principis de juny. És una refineria que va processar 17 milions de tones de petroli el 2024. L'exèrcit ucraïnès ha incrementat els bombardejos darrerament contra refineries de petroli, cosa que ha causat escassetat de combustible en moltes parts de Rússia, tot i que les autoritats asseguren que la major part d'aquests problemes inicials ja s'han resolt. En total, Rússia ha batut 456 drons ucraïnesos aquesta nit sobre una quinzena de regions i la península annexionada de Crimea.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buontempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
4: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes. Salvament Marítim prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
6: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
5: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, a taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: I a poc més de 48 hores de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, fins i tot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a 3Cat Info.
7: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Justament en aquestes zones, on es podrà veure l'eclipsi total i en previsió que hi hagi molta afluència de ciutadans, el Departament de Salut ha reforçat amb més oftalmòlegs i ambulàncies els centres d'atenció primària, els hospitals comarcals i el sistema d'emergències mèdiques. El director dels serveis de salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els preocupa especialment els dies posteriors a l'eclipsi, perquè és quan afloren els símptomes d'una possible lesió ocular.
8: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13. O el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14 també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Si mirem l'eclipsi sense les ulleres homologades o amb unes ulleres no adequades, podem acabar amb cremades a la retina que són irreversibles i que ens poden danyar la visió més d'un 50% de per vida. Hi ha oferta d'ulleres per eclipsis en diverses botigues en línia, però Consum recomana evitar compres en canals on l'origen del producte o el responsable de la comercialització no en siguin identificables. En aquest sentit, recomana fer la compra en òptiques i establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
1: 3CAT Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla TAR explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
9: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També és molt crític Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
10: No havia passat mai la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: Catalunya està ara per ara a la cua d'Europa en energies renovables. 144 ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, és a dir, els ciutadans poden decidir a què es destina una part de les inversions del municipi. Segons dades de la Fundació Carles Pissunyer, aquesta xifra ha anat en creixement progressivament, en concret un 35% en 10 anys. Els municipis que tenen pressupostos participatius són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya. A Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que en tenen, i també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
11: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
12: Un any, posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any a barris. Què milloraries en aquell barri amb aquests diners?
0: Els pressupostos participatius van agafar embranzida a partir del 2015 de la mà de moviments socials i polítics. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
13: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic que, sobretot, es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
0: I ara parlem de teletreball i alerta si el feu des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat a l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. La realitat, però, és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
14: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: I ara anem a l'autopista P7 perquè els Mossos hi han detectat un repunt del tràfic d'animals. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. I el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Girona, Laia Claret.
15: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
16: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats, i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no?, que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
15: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Amb aquesta informació hem arribat en punt a 11:45. Àrea de servei a 3Catinfo. Comencem amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Ja amb retencions a diversos punts, la majoria per volum de trànsit o per obres o totes dues coses. Trobem congestió a l'AP7 entre Sant Celoni i Gualba, en sentit sud, a causa d'obres. També aturats entre el Papiol i Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, també a l'altura de Gelida, tot això en direcció Tarragona. També entre la Pobla de Montornès i Tarragona, direcció Castelló, també per obres. Nacional 340, a l'altura del Vendrell i a Creixell, també en sentit sud. Al nord, la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Junquera, per entrar a França. També al centre de la Junquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. També aturats a la C31, a Torroella de Montgrí, per anar cap a Figueres. La C65, a Llambilles, direcció Girona. La C63, a Lloret de Mar, direcció a la costa. G600, a l'altura de Blanes. Nacional 260, a l'altura de Llançà, en tots dos sentits, a causa d'obres. També per treballs a la calçada, autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Lleida. I a Barcelona, la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs. I la Ronda Litoral, amb lentitud i aturades, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Jofre Genoer.
18: Continua aquest temps una mica insegur, malgrat el domini del sol i de la calor intensa. Aquestes petites nuvolades que des de Ponent, Terres de l'Ebre, s'endinsen fins a la Catalunya central i que han arribat a donar fins a 4 litres per metre quadrat a Pinós o 5 a Querol. En general, la majoria de registres entre 1-2 litres per metre quadrat o menys. També a Arties, a la Vall d'Aran, 2 litres per metre quadrat o 2 també a les Borges Blanques o a Tàrrega. Bé, esperem que al llarg de les properes hores continuï aquest tarannà de temps que no acaba de fer net, amb aquestes petites nuvolades sempre cap al terç oest del territori i al marge, doncs, gran part de les comarques del sud de Barcelona i comarques gironines, on sembla que aquesta tarda persistirà l'ambient calorós, assolellat i xafogós. Compte, per tant, aquesta tarda, perquè de nou les nuvolades es faran protagonistes a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, localment amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i acompanyada de calamarsa, i es poden estendre fins al nord de les comarques de Barcelona i a la resta de la serralada del Pirineu. De fet, demà arriba el màxim d'aquest episodi de nuvolades i ruixats, sobretot s'estendran més a la tarda i a l'interior, i sembla que de cara a dimecres, coincidint amb el dia de l'eclipsi, tots aquests fenòmens disminuiran, tot i que podrien no acabar de desaparèixer.
19: Perdona, tindries lloc per dos?
20: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
19: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 12. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'uns trets a l'aire que es van disparar ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat i que no van causar cap víctima. Segons fonts policials, els fets van passar després d'una discussió entre un home i una dona. Diversos testimonis van alertar al telèfon d'emergència 112 quan van sentir els trets. Al lloc dels fets, els agents van localitzar mitja dotzena de veïnes. I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius, davant dels més de 8.000 que hi va haver els 6 primers mesos de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'han posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els convois que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació dels fets delictius. I ara un apunt de cultura. El Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El festival acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
3: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
2: El director del festival, Joan Blanc, destaca l'aposta pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
4: Tots, des de música antiga, també jazz, lírica, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
2: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. La majoria dels concerts són gratuïts i entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630.
0: El pàrquing de Prat de Pierró, principal accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici per Espot, no obrirà finalment aquest dilluns, com estava previst, després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Els treballs de neteja continuen i el Parc Nacional preveu poder reobrir-ne parcialment una part quan les condicions ho permetin. Mentre que recuperar la totalitat de l'aparcament podria trigar diverses setmanes. Espot, Pau Rovira.
23: L'esllavissada al barranc del Puy de Linya va deixar l'aparcament inutilitzat i va afectar alguns dels vehicles que hi havia estacionats, tot i que no hi va haver danys personals. Durant tot el dia d'ahir, dues màquines retroexcavadores i personal del parc, de l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i treballadors de l'estació d'esquí van estar retirant les pedres i la terra acumulades. Expliquen que encara cal garantir la seguretat abans de permetre l'entrada de vehicles. Tot i aquestes feines per retirar el material i adequar l'espai, però l'evolució dels treballs i la meteorologia han fet descartar l'obertura prevista per avui. El parc calcula que la recuperació completa de l'aparcament podria trigar encara diverses setmanes. Això afectarà especialment el Parc Nacional, que concentra aproximadament el 40% dels visitants en aquest accés, uns 240.000 l'any, i que ara es troba en plena temporada alta. Mentrestant, els visitants poden accedir a la zona amb el servei de taxis que surt d'Espot o a peu pel GR11. El parc demana també als excursionistes que, si fan travesses de diversos dies, evitin deixar els vehicles estacionats durant la nit en aquesta zona.
0: Un quart i mig de 12, al País Valencià, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Catí, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres sobresot a la zona de Tírig. El foc ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, per la proximitat de les flames. Ara mateix hi ha dos fronts actius i un dels objectius és intentar protegir també les explotacions ramaderes. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 11 mitjans aeris i la previsió és aconseguir estabilitzar el foc abans de la tarda, quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent que poden complicar la situació. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
24: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. Des de primera hora del matí, més de 150 efectius estan combatent el foc, principalment per terra, i també s'han incorporat una vintena de mitjans aeris. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. La Creu Roja, Protecció Civil i el Grup d'Emergències d'Andalusia han habilitat el Teatre Municipal de Zalamea, que ara mateix allotja 27 veïns. Una de les principals preocupacions de les autoritats és la reactivació de focus secundaris en funció de les condicions meteorològiques. El comitè d'operacions s'ha reunit aquest matí per actualitzar la situació després d'una nit centrada a consolidar una línia de defensa a la zona nord i assegurar el perímetre que envolta les poblacions desallotjades. A Segòvia, finalment, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Més d'un milió de persones evacuades a l'est de la Xina per l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any al país. Les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora han afectat la zona costanera de Xangai, la segona més poblada del país, on s'han registrat nivells de precipitació rècord dels últims 150 anys. Els dos aeroports de Xangai han hagut de cancel·lar al voltant d'un miler de vols i reduir la capacitat avui aproximadament en un 40%, segons la televisió estatal xinesa. Les autoritats del país han advertit que dies de pluges intenses podrien provocar inundacions generalitzades i esllavissades de terra a mesura que la tempesta es desplaça cap al nord i avança cap a l'interior de la Xina. Abans d'arribar a la Xina, el cicló Dolphin ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i 50.000 edificis sense llum. I abans de donar pas als esports, us explicarem que un exdiputat tailandès ha disparat aquest dilluns contra dues persones que han quedat ferides en un edifici governamental de la província de Nonthaburi, al nord de Bangkok. L'autor de l'atac, que s'ha entregat a la policia, ha estat identificat com a Chalong Reabreng, mentre que entre les víctimes hi ha un alt funcionari provincial.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Comencem amb esport en directe. Aquest matí han començat les proves de natació als europeus de París amb la participació de 8 catalans. Nil Cadavall ha acabat l'últim de la seva sèrie als 100 metres braça. Pel que fa a Ainhoa Campabadal, de moment va amb el segon millor temps als 200 metres relleus lliures, però encara està pendent de la seva classificació. Més tard, Ian Florencio també participarà a la mateixa prova en categoria masculina. I a Birmingham, a Anglaterra, han començat també avui els europeus d'atletisme amb 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. En una estona, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del Tour de França en la seva primera participació a la ronda francesa. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té tres opcions principals sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi ha acabat cinquena. A la general ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bona pregunta. Aviam, jo crec que sobretot l'he patit això per les primeres etapes, que la meva col·locació no era la millor.

0: Amy Follering. És la segona vegada que Follering guanya el Tour.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol, just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol, el Barça encara treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat, dimecres. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, torna a la pretemporada de l'equip blanquivermell. Sentim el tècnic de l'Atlètic, Simeone.
2: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
0: Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. I l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats. El capità Àlex Cano es mostra decebut pel fet que no podran jugar el nou Sardenya a la Lliga. En declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: No, home, per nosaltres és un desastre no haver de jugar el nou Sardenya, perquè allà som molt, molt forts, juguem a Gràcia, amb la nostra gent, al nostre estadi, i és un desastre perquè a nivell esportiu no jugarem ni un partit en tota la Lliga al nostre estadi.
1: 3CAT Info.
0: En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, 6a victòria de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts l'avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kirkwood. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez és quart a 40 punts del líder Jorge Martín. Ahir va acabar 7è al Gran Premi de la Gran Bretanya, que va guanyar Raúl Fernández.
4: Acabem de sentir el senyal als horaris de 11:45. Moment a 3CAT Info per recapitular i destacar els titulars més destacats que hem fet fins ara. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Itàlia encara manté els controls en aeroports i ports per als viatgers procedents d'Espanya. També en clau internacional us hem explicat que un atac ucraïnès amb drons ha deixat almenys 12 morts i 39 ferits a la regió russa del Tatarstan. Segons mitjans ucraïnesos, l'objectiu d'aquesta ofensiva era una gran refineria de petroli que hi ha en aquesta localitat. L'Europa occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. A partir d'ara us explicarem que la calor i la sequera afecten els diferents sectors agrícoles. Avui comença la collita de pera Conference, que és la més sensible a la calor. Hi haurà menys producció i les peres seran més petites, però els preus per als pagesos són bons. La producció de cereals d'hivern de secà s'ha desplomat i les previsions no són bones ara per als cereals d'estiu, com el blat de moro. En cultura us explicarem que el músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un recorregut pel barroc italià. L'edició ha estat marcada per les grans veus de noms com Ermonella Jajo, Benjamin Bernheim o Sara Blanc. Pel que fa als esports, Montse Raya.
0: Doncs a París han començat les proves de natació a l'europeu amb la participació de 8 catalans. Nil Cadavall ha acabat últim de la seva sèrie del 100 braça. Ainhoa Campabadal de moment va amb el segon millor temps als 200 relleus lliures.
4: Pel que fa al temps, esperem calor intensa amb xafogor a la costa i temperatures que superaran els 35 graus, sobretot a l'interior del país. Es mantindran algunes nuvolades, sobretot a la meitat oest del país i als Pirineus, on a la tarda s'esperen alguns ruixats o tempestes. Bon dia, ara passen gairebé 3 minuts de 11:45, us informa Òscar Callau. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres

0: centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres actualment a la Unió Europea. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin, a dia d'avui, suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
1: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
0: Anem ara cap a Ucraïna i Rússia. Almenys 12 persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un atac ucraïnès amb un dron contra la regió russa del Tatarstan. L'ofensiva ha estat contra una ciutat industrial situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna i on hi ha la refineria més important de Rússia. Les instal·lacions petrolieres han quedat afectades pel bombardeig segons diversos mitjans russos. Ucraïna ja les va atacar a principis de juny. És una refineria que va processar 17 milions de tones de petroli al 2024. L'exèrcit ucraïnès ha incrementat els bombardejos darrerament contra refineries de petroli, cosa que ha causat escassetat de combustible en moltes parts de Rússia, tot i que les autoritats asseguren que la major part d'aquests problemes inicials ja s'han resolt. En total, Rússia ha batut 456 drons ucraïnesos aquesta nit sobre una quinzena de regions i la península annexionada de Crimea.
2: 3CAT Info.
0: L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buontempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
3: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació dels oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes. I encara en relació amb aquest augment de la calor i la sequera, avui es comença a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la Conference, i que també és la més sensible a la calor. Les peres seran més petites i s'encolliran menys. La part positiva per als pagesos és que els preus són prou bons. Lleida, Estela Busoms.
4: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual, tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
5: L'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor, llavors aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mil·límetres de calibre amb aquesta varietat de pera.
4: Segons Gardenyes, els camps que en tenen han engegat els espersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Des de Saja, Pere Roquer constata que han hagut de fer un esforç extra per regar les finques.
6: I sobretot hem tingut que fer una aplicació a fons en el que és irrigació perquè no s'acabés escaldant tant les fulles on les explotacions han patit greus conseqüències com pròpiament el fruit.
4: Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc, alerta que si continuen aquests estius de calor extrema serà difícil mantenir el cultiu de les varietats més sensibles com la Pera Conference si no canvia el maneig per guanyar humitat o es generalitza l'ús de les xarxes antipedra que també fan obra.
7: Clar, és un cost molt alt afegit sobre la plantació, ficar xarxes antipedra, que seria lo perfecte, però clar, veiem que amb la Pera Conference no reinventem o serà complicat continuar-la.
4: Valuer lamenta, però, que molts pagesos no es poden permetre instal·lar les xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, de moment, la campanya ha començat amb preus bons de la Conference perquè en global hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat.
0: I pel que fa als cereals, la producció dels conreus d'hivern a les zones de segar s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per als cereals d'estiu, com per exemple el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
2: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevillas, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
8: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
2: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
9: 3CAT Info.
10: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
11: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
12: Avui voltem per Roda de Ter. Fa 1.200 anys de la primera referència documentada del nom de Roda de Ter, tot i que el municipi és molt més antic. La celebració també coincideix amb els 50 anys de les excavacions a l'important jaciment arqueològic de l'Esquerda. Una bona excusa per visitar Roda, d'on és el poeta Miquel Martí Pol, i descobrir-ne la història. És un reportatge de la Nàtia Dell, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santíssim. Quan va néixer el monestir de Montserrat, que acaba de celebrar el mil·lenari, Roda de Ter ja portava molts anys de recorregut, oi?
13: Exacte, l'arqueòloga Imma Ullí, que és la directora del projecte de l'Esquerda.
14: El nom de Roda és molt antic, pot ser d'origen celta, pot ser bé que tingui doncs 3 milers d'anys, però tenim el nom de Roda Ciutat. Aquest afegit de Roda Ciutat ja ho tenim escrit, i ho tenim fa 1.200 anys, i això és el que celebrem ara.
13: Bet Contreras, regidora de Cultura.
15: Tenim documentats més de 2.800 anys, sabem que ja hi havia gent aquí vivint, però fa 1.200 anys que es va registrar en els annals del rei de França que Roda Ciutat havia estat destruïda i, per tant, ja existia.
13: El nom de Roda surt l'any 826 a les cròniques oficials del fill de Carlemany, el rei Lluís el Pietós, quan parla de la revolta del noble Issó contra l'imperi franc. La destrucció final de l'Esquerda, però, no arriba fins al 1314.
16: Així fou com el batlle del bisbe de Vic, Català de Soler, convocà homes armats de Vic, Gurb i Torelló per atacar Roda i destruir la fortalesa amb la seva església i el seu pòrtic.
12: El jaciment de l'Esquerda és l'origen i el fil conductor de la història de Roda. Per on comencem?
13: Doncs mira, et recomanen començar pel museu i després anar al jaciment.
12: Doncs vinga, som-hi.
17: Benvinguts a l'Esquerda i també a Roda. Podeu veure aquí en el museu una mica la història d'aquest lloc tan important que és el jaciment arqueològic de l'Esquerda del mateix nom.
13: La Maria Ocanya, la directora del museu, ens fa un recorregut ràpid per l'espai.
17: Comences per la part més antiga, que és l'ocupació del segle VIII abans de Crist. Després tenim tot el que és l'assentament ibèric, un lloc molt important també per la història de Catalunya i també d'Osona, perquè sembla que Roda era, de fet, Ausa, l'antiga capital dels ausatans, i una represa de l'Esquerda de l'ocupació en el món visigòtic. I entrem en el món medieval, continuem doncs, pel món carolingi i tota l'època feudal. Val, si ara anem pujant les escales i ara quan ja som al primer pis doncs veiem primer de tot la situació del jaciment que ocupa una península formada per un meandre del riu Ter, aquell lloc privilegiat que és l'Esquerda.
13: Per imaginar-nos com era la vida a l'Esquerda, hi ha des de tauletes tàctils fins a objectes de diferents èpoques que s'han trobat en les excavacions.
17: Com per exemple àmfores que també venen de fora per guardar oli o vi, per tant també veiem aquest contacte comercial, coses curioses com fitxes de joc, per exemple, peces de talent, una part de la vida quotidiana d'aquests ausatans.
13: Sortim a l'exterior. Només sortir del museu ens trobem la reproducció d'una torre de guaita de fusta de l'època carolíngia. Segurament està ubicada a tocar de l'església, on les vistes són excepcionals.
14: Per controlar el pas cap al nord, pel cantó del Voltreganès, cap al Ripollès i la Cerdanya. I llavors ja se'ls hi escapolien en amunt, els musulmans. Per controlar pel cantó d'aquí del Ter, seguint el Ter i les Guilleries, avall, a la rereguarda de Girona. I tercera cosa, preparar l'atac a Barcelona. Barcelona va caure l'any 801.
13: I ens deixem portar per l'Imma fins al jaciment.
14: A l'entrada veiem la muralla, que és d'origen visigòtic, aprofitada també pels carolingis afegint-hi unes torres, i dura tota l'època medieval, que fa 150 metres de cingle a cingle. Però a darrere s'ha localitzat l'altra muralla, que és la ibèrica, la de la tribu dels eusetans, i últimament les excavacions han estat trobant fragments d'una altra muralla, més antiga encara, que seria del bronze final.
13: Fa 50 anys que s'excava a l'esquerra i encara queda molt per descobrir.
14: És com Empúries, això. Nosaltres des de fa anys ens hem centrat al capdamunt de la península i encara hi som. Per tant, aquí hi ha feina per generacions.
13: El jaciment, que és a les Masies, tot i pertany a Roda, de moment és un espai obert on pot entrar tothom lliurement.
12: Nati, si algú li interessa saber més coses de Roda, què ha de fer?
13: Doncs trobareu tota la informació a lesquerda.cat. Es fan visites guiades, molts tallers i pels més menuts fins i tot hi ha un joc arqueològic en línia.
11: Espero que us hagi agradat. És un lloc que no només és interessant a nivell històric, sinó també paisatgístic, perquè quan visiteu l'Esquerda veieu la plana de Vic quasi bé al complet, amb totes les muntanyes que l'envolten, i per tant doncs és un lloc que és molt interessant de conèixer i encara molt desconegut. Per tant, ja ho sabeu, us esperem aquí a l'Esquerda.
9: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: D'aquí uns segons arribarem amb una 3:15. Nova àrea de servei a 3CAT Info. Que comencem amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs ara hi ha força volum de trànsit a diversos punts, sigui per obres, per volum de circulació o totes dues coses. Trobem congestió a l'AP7 entre Sant Celoni i Gualba en sentit sud, també de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i a Gelida, tot això en direcció Tarragona. També entre la Pobla de Montornès i Tarragona en direcció Castelló. L'N340 al Vendrell i a Creixell també sentit sud. Al nord, a la frontera del Portús, a la Nacional 2 fins a la Jonquera en direcció França. També al centre de la Jonquera en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. També al nord, la C31 a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, direcció Figueres. La C65 a Llambilles, cap a Girona. La C63 a Lloret de Mar, cap a la costa. La G600 a Blanes. N260 a Llançà, en tots dos sentits. Al Maresme, la C60 i l'autopista del Maresme, la C32 a Argentona, en direcció Mataró. A l'interior, autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, la C14 i l'N260. Entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a la al Turgell, C16, Guardiola de Berguedà, direcció Puigcerdà, l'N154 a Puigcerdà, l'N145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord, i l'N230 a Viella, en totes dues direccions. A Barcelona, aturats a la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, i a la ronda litoral d'Antitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
9: El temps.
0: Renovem també la previsió amb Jofre Genoer.
19: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures que hem tingut, d'aquests valors tòrrids, amb una matinada i una nit incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral, humitats molt elevades, amb molta xafogor, i amb aquests valors mínims que no han baixat dels 27,7 a la ciutat de Barcelona, que és el valor més alt del que portem d'estiu al centre de la ciutat de Barcelona, al barri del Raval. 27 també a Sitges, a l'Hospitalet de l'Infant, també a la Ràpita, i molts valors tòrrids que no han baixat dels 25 a tota la façana litoral. També a l'interior hi ha hagut molts valors tropicals. Al centre de Girona, 24, 22 a Lleida, per exemple, 21 a Cervera, 22 a Tàrrega, i valors una mica més agradables cap a l'àrea del Pirineu, com sempre, però tot i així poc per sota dels 15, amb aquests 14 a Barruera, Guixers, Ager i Alta Muntanya, com a molts ha arribat aquests 12 a Ull de Ter. Avui pendents una mica de les nuvolades, malgrat el domini de la calor intensa d'aquest ambient canicular, xafogós, i del sol es mantenen encara aquestes nuvolades que arriben des de Ponent, Terres de l'Ebre, i que viatgen cap a la Catalunya central donant alguns petits ruixats. De fet, alguns dels registres han arribat a prop dels 3-4 litres per metre quadrat, a Querol, per exemple, o 4 Pinós, la majoria inferiors o dècimes de litre amb gotellades. Aquesta tarda, amb el temps insegur, es mantindrà el terç oest del país amb avisos d'intensitat de pluja, tant a les comarques de Lleida, el Pirineu com Terres de l'Ebre. Hi ha possibilitat d'alguna tempesta que localment sigui una mica intensa i acompanyada de calamarsa. Es poden estendre cap al nord de Barcelona o cap a la resta del Pirineu, però al marge, a l'extrem sud de les comarques barcelonines i gran part de les de Girona, on el temps es mantindrà més tranquil, però amb aquesta calor intensa i alguns núvols prims. Demà, l'episodi de ruixats i tempestes pot ser més intens a la tarda i sempre més probables a l'interior del país.

0: El músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un recorregut pel barroc italià. Una edició marcada per les grans veus, entre les quals han destacat noms com Armonella Jajo, Benjamin Bernheim o Sara Blanc. També ha incorporat artistes com Sílvia Pérez Cruz en una programació que ha reforçat l'aposta per la dansa i el diàleg entre disciplines. El director del festival, Oriol Aguilar, s'ha mostrat satisfet del referent en què s'ha convertit Peralada.
1: Amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits, que han vist la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
0: La celebració del 40 aniversari culminarà al Palau de la Música Catalana a Barcelona el 20 d'agost amb la visita de l'orquestra del Festival de Bayreuth. Més música una mica diferent i també successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels detinguts estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres se'ls imputen diversos delictes a cadascun, com ara un delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments i encara una persona ha estat detinguda per un requeriment judicial perquè hi havia un ordre de detenció en contra seva. 10 minuts i arribarem al punt de migdia i encara tornem a parlar de l'eclipsi perquè ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida on es podrà veure en la seva totalitat. Això en una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals són baixes. Una situació que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni de zones com les Garrigues o el Segrià. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
2: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona i molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos. Ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
3: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
2: Una situació inèdita al territori perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
4: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
2: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
5: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
2: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori.
5: Aquest eclipsi esperem que ens permeti mostrar aquesta oferta turística, gastronòmica, i que serveixi de cara també a futurs poder reforçar la presència de turistes en aquestes comarques.
2: Els punts on es podrà veure l'eclipsi total, molts municipis, Cellers i Molins d'Oli han programat diferents activitats culturals i lúdiques per als visitants.
0: Les comarques de Girona també es preparen per l'eclipsi, malgrat que allà només es veurà parcialment. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyal, a l'Empordà, perquè l'eclipsi coincidirà amb la pluja d'estels que hi haurà tota la setmana a Girona. Fèlix Martín.
6: A les comarques de Girona l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori del Banyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per a les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
7: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
6: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcaner al poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
8: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens en portarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
9: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
6: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
0: No hi ha dubte que l'eclipsi ha generat una gran expectació, però també comença a despertar certa fatiga entre una part de la ciutadania. Sentim aquests veïns de Barcelona que han explicat a aquesta emissora com viuen aquesta allau d'informació sobre el fenomen.
10: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
11: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
0: Doncs descansem de l'eclipsi i donem pas als esports.
12: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. Aquest matí han començat les proves de natació als europeus de París amb la participació de 8 catalans. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures després que l'equip espanyol ha acabat segon de la seva sèrie. Per a la final, que es disputarà aquest vespre a les 19:20, Campabadal sortirà amb el 6è millor registre de la final. A aquesta hora, Ian Florencio participa al relleu 4x200 metres lliures masculí i el 100 braça Nil Cadavall ha acabat l'últim de la seva sèrie. A Birmingham, a Anglaterra, han començat també avui els europeus d'atletisme amb 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. A aquesta hora, Jaime Guerra disputa la classificació del salt de llargada i l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat 5è als 800 metres i encara està pendent de veure si es classifica per a la final. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà a la classificació de martell A i B. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la general del Tour de França en la seva primera participació a la ronda francesa. Ara mateix la ciclista Esplugues té 3 opcions principals sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o bé incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi ha acabat cinquena a la general. Ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
13: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. També la sentim en declaracions al Club de la Mitjanit.
15: Sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un Tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no? Caigudes, malalties. Realment em sabia molt de greu i era una assignatura que tenia pendent i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
13: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour. En futbol, just uns dies abans que torni la Lliga, el Barça treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista de Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, torna a la pretemporada de l'equip blanc i vermell. Sentim el tècnic de l'Atlètic, Simeone.
16: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien.
12: Julián. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
13: El pròxim amistós de Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut de la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. I el Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf 0-3 ahir al camp de l'Olot. Miguelete va marcar dos gols i va donar una assistència. I l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'Històrics després de superar ahir el Badalona 5-2 a la final. Segon títol d'Històrics per als escapulats. Sentim el capità Àlex Cano al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
16: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels Històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no?
17: 3CAT Info.
13: A motor a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts l'avantatge al capdavant de la General respecte al nord-americà Kirkwood. A falta de 5 proves pel final. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez és quart a 40 punts del líder, Jorge Martín, després d'acabar 7è ahir al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
18: Es que no puedes, estando 40 puntos por detrás, no son muchos, pero son muchos. Es un fin de semana entero, así que tienes que seguir apretando.
13: Victòria Silverstone per a Raúl Fernández, seguit de Martín i Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart la pròxima cursa a l'Aragó, l'últim cap de setmana d'agost.
17: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent. Els oceans també han registrat màxims de temperatura històrica. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a la Maestat. El foc que continua actiu ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies ja ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Ajuntaments i entitats que s'oposen al Plater expliquen aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Creix el nombre d'ajuntaments que opten per impulsar pressupostos participatius. Ara hi ha 144 municipis que en tenen. Són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Comença la collita de pera de la varietat Conference. La calor ha fet que la producció baixi, que els fruits siguin més petits, però, segons els productors, els preus seran bons, ja que es manté l'alta demanda. El pàrquing d'accés a Aigües Tortes per Espot finalment no obrirà avui parcialment com estava previst després que una esllavissada el deixés impracticable aquest cap de setmana. Els treballs de neteja estan en marxa i la normalitat absoluta podria tardar encara unes quantes setmanes. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures que l'equip disputarà aquest vespre. A l'Europeu de Birmingham, d'atletisme. A Anglaterra, també participació de catalans. Jaime Guerra disputa la classificació de longitud a aquesta hora. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi acaba el Tour en cinquena posició a la general i com a segona millor jove, un Tour guanyat per la neerlandesa Follering. I el Barça treballa per incorporar Rodri just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol. Julián Álvarez, mentrestant, s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, que no vol que el davanter marxi a Barça.
0: Un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on rondaran els 37 graus. Cap a ponent la temperatura s'enfilarà fins als 38. La xafegor serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres de la Unió Europea. El comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen migració irregular amb augment de la delinqüència i la pressió sobre els serveis públics. Itàlia encara manté un xoc diplomàtic amb Espanya arran de la crisi de Ceuta que va portar el govern de Meloni a introduir controls en aeroports i ports pels viatgers procedents d'Espanya que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia. I amb el futur dels més de 1.000 menors que hi ha a Ceuta pendent encara de resoldre, el govern espanyol recorda a PP i Vox que estan obligats a acollir-los a les seves comunitats per més que s'hi neguin. A aquesta hora el ministre de Política Territorial ha estat reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per encarrilar les solucions a la crisi migratòria. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia, què tal?
3: Què tal? Bon dia. Si és una setmana clau per a rellotjar els menors que hi ha a Ceuta i el Partit Popular i Vox no ho posaran gens fàcil, l'extrema dreta ja ha anunciat que els seus consellers de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó no aniran a la reunió d'aquest dijous amb el Ministeri d'Infància i Joventut. Serà la primera que es fa per coordinar els trasllats de nens i adolescents cap a la península i el Partit Popular no clareix a aquesta hora què farà, si aniran a la trobada i amb quina actitud. El ministre Òscar López els acaba d'avisar: l'únic camí possible és complir la llei y acollir menors a les seves comunitats.
4: Hay dos obligaciones, hay una obligación de solidaridad y hay una obligación legal, y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. A partir de ahí, el PP tiene sus problemas con Vox, pero tendrá que resolverlos, porque hay que cumplir con la ley y hay que cumplir con la solidaridad.
3: Òscar López ha defensat també la gestió del govern espanyol de la crisi a Ceuta i nega falta de recursos ni econòmics ni d'efectius. Respon així a les crítiques del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, que exigeix més esforços al govern espanyol. Ara mateix, Vives està reunit amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Torres compareixerà a la sortida d'aquesta reunió per donar més explicacions.
0: Gràcies, Paula. Fins ara, bon dia.
3: Adeu, bon dia.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 12 i 7 minuts. L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, especialment a Espanya, a França, al Regne Unit i també en algunes regions d'Alemanya. Carlo Buentempo, responsable del servei, adverteix els riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i de manca de precipitacions.
5: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, que és el valor més alt registrat mai en aquest mes. Al País Valencià, mentrestant, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que creme a Catiga, al Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres, sobretot a la zona de Tírig. El foc ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, per la proximitat de les flames, i un dels objectius també és intentar protegir les explotacions ramaderes. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 21 mitjans aeris i, segons la darrera actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques d'aquesta matinada. Els serveis d'emergències han explicat a primera hora que l'incendi té dos flancs i aquest matí les tasques d'extinció se centren en la zona nord del poble de Catí. La prioritat és aconseguir estabilitzar el foc abans de la tarda, quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent que poden complicar la situació. D'altra banda, l'incendi que creme a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. Des de primera hora del matí, més de 150 efectius estan combatent el foc, principalment per terra, i també s'hi ha incorporat una vintena de mitjans.
1: Resca Info. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres a la tarda. 3Cat Info.
0: Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Pla Ter expliquen aquest matí les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja les ha començat a estudiar, aquestes propostes. Els detractors del pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i també el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix a les grans grans empreses energètiques.
6: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. 144 ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, és a dir, els ciutadans poden decidir a què es destina una part de les inversions del municipi. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, aquesta xifra ha anat creixent de forma progressiva, en concret un 35% en una dècada. Els municipis que tenen pressupostos participatius són el 15% del total, però acullen, això sí, la meitat de la població de Catalunya. A Amposta del Montsià fa uns 10 anys que en tenen, i també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
7: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
8: Un any posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any a barris. Què milloraries en aquell barri amb aquests diners?
0: Els pressupostos participatius van agafar embranzida a partir del 2015 de la mà de moviments socials i polítics. Els ajuntaments amb pressupostos participatius acostumen a ser de municipis grans i mitjans que tenen, per tant, més musculatura per gestionar tot el procés.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de persones des de les zones on l'ocultació del sol serà total en una franja que va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats en la zona fosca ja tenen el desplegament gairebé a punt per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. El Canal Montsià serà el municipi on l'eclipsi solar total de dimecres durarà el que durarà més de tot Catalunya. Vaja, es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i bar de la Moleta del Remei.
0: L'eclipsi ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida, on es podrà veure en la seva totalitat. Això en una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals són més aviat baixes. Una situació que al territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni de zones com les Garrigues o el Segrià. Anem doncs fins a Lleida, Júlia Albacar.
11: A ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona i molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos. Ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any, suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
11: Una situació inèdita al territori perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
13: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
11: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegres, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
14: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquestes són els que han reservat amb molta antelació.
11: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori.
14: Aquest eclipsi esperem que ens permeti mostrar aquesta oferta turística, gastronòmica, i que serveixi de cara també a futurs poder reforçar la presència de turistes en aquestes comarques.
11: Els punts on es podrà veure l'eclipsi total, molts municipis, Cellers i Molins d'Oli, han programat diferents activitats culturals i lúdiques per als visitants.
0: Un quart d'una del migdia fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip diari de 3CAT Info, Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Doncs aquest augment de persones que hi ha a les Terres de Lleida també es nota a les carreteres, on hi ha més retencions de les que són habituals, perquè a l'estiu no és habitual que hi hagi cues a zones de l'interior. En canvi, en trobem a la C14 i l'N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, també a l'N154 a Puigcerdà, l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit nord, l'N230 a l'altura de Viella. També hi ha congestió a diversos punts de l'autopista AP7, també en alguns casos a causa d'obres. Hi ha lentitud entre Sant Celoni i Gualba, en sentit sud, també a l'altura de Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, també a l'altura de Gelida, tot això en sentit Tarragona. També de la Pobla de Montornès a Tarragona, en direcció Castelló, la Nacional 340 al Vendrell i a Creixell, també en sentit sud, Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, cap a França, i també al centre de la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona, la C31 Nord a l'altura de Palafrugell i a Torroella de Montgrí, cap a Figueres, C65 a Llambilles, en direcció Girona, la C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa, la G600 a Blanes, Nacional 260 a Llançà, en tots dos sentits, la C60 i l'autopista del Maresme, la C32 a Argentona, direcció Mataró, i l'autovia A2 a Jorba, en direcció Lleida. A Barcelona, a la ronda de l'aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, també molta intensitat entre Diagonal Mar i la Barceloneta en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
15: Avui parlem de núvols, també de precipitacions, les que aquest matí han travessat Catalunya de sud a nord. Ho han fet durant el matí, deixant en 3 litres per metre quadrat a Pujal, 4 a Pinós i 5 a Querol, i cap als vols del migdia una altra línia de precipitacions travessava a punts del Pla de Lleida, amb també febles precipitacions. En tot cas, les pluges més importants s'esperen aquesta tarda. Pluges que poden ser localment intenses a punts del Massís dels Ports, però sobretot a les comarques de Lleida, especialment cap al Pirineu occidental, entre el Pallars, la Vall d'Aran, el Turgell, aproximadament. A la resta del país, el cel es mostrarà variable o més assolellat cap a la façana costanera. Tot això en un dia de calor, calor intensa, perquè un dia més tornarem a assolir valors a les comarques de l'interior superiors als 35-36 graus de manera generalitzada, també a les comarques de Girona, i les més altes del dia arribaran a la xifra dels 38 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Fins i tot l'aixafogó tornarà un dia més a ser intensa la façana costanera, amb unes màximes que també poden arribar als 33-34 graus. Això avui. De cara a demà continuaríem parlant d'una situació similar, si bé demà al matí podria caure alguna feble precipitació a punts de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Els treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya tanquen el seu litigi amb la hisenda espanyola, que els va obligar a pagar uns impostos que ja havien pagat a França. Els 33 afectats ja han rebut els diners que havien hagut de pagar de més. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
16: El conflicte va començar el 2023 quan 33 treballadors de l'hospital, de nacionalitat espanyola però residents a França, van rebre un requeriment de l'Agència Tributària Espanyola que els reclamava els impostos d'anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols, quan l'hospital rep finançament tant de Catalunya com de França. Xavier Cunill és el director de l'hospital.
17: Era totalment il·lògic, degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls hi podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
16: Després d'un llarg procediment amb totes les administracions implicades, l'octubre de l'any passat es va confirmar la resolució favorable als treballadors, que han hagut de renunciar a més accions judicials abans de rebre els diners amb interessos els últims la setmana passada. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa i una de les afectades.
18: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no en un futur això no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular.
16: Els afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros i alguns s'havien endeutat per poder-hi fer front.
0: El pàrquing de Prat de Pierró, principal accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'estany de Sant Maurici per Espot, no obrirà finalment avui, com estava previst, després de la esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Els treballs de neteja continuen i el Parc Nacional preveu poder reobrir-ne parcialment una part, quan les condicions ho permetin, mentre que recupera la totalitat de l'aparcament podria tardar encara diverses setmanes. Es pot, Pau Rovira?
19: L'esllavissada al barranc del Puy de Linya va deixar l'aparcament inutilitzat i va afectar alguns dels vehicles que hi havia estacionats, tot i que no hi va haver danys personals. Durant tot el dia d'ahir, dues màquines retroexcavadores i personal del parc, de l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i treballadors de l'estació d'esquí van estar retirant les pedres i la terra acumulades. Expliquen que encara cal garantir la seguretat abans de permetre l'entrada de vehicles. Tot i aquestes feines per retirar el material i adequar l'espai, però l'evolució dels treballs i la meteorologia han fet descartar l'obertura prevista per avui. El parc calcula que la recuperació completa de l'aparcament podria trigar encara diverses setmanes. Això afectarà especialment el Parc Nacional, que concentra aproximadament el 40% dels visitants en aquest accés, uns 240.000 l'any, i que ara es troba en plena temporada alta. Mentrestant, els visitants poden accedir a la zona amb el servei de taxis que surt d'Espot o a peu pel GR11. El parc demana també als excursionistes que, si fan travesses de diversos dies, evitin deixar els vehicles estacionats durant la nit en aquesta zona.
0: Avui es comença a acollir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, és la Conference, i també és la més sensible a la calor. Les peres seran més petites i se'n colliran menys. La part positiva pels pagesos és que els preus són bons. Lleida està a les oms.
20: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual, tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
21: L'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor. Llavors aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mil·límetres de calibre amb aquesta varietat de pera.
20: Segons Gardenyes, els camps que en tenen han engegat els espersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Des de Saja, Pere Roquer constata que han hagut de fer un esforç extra per regar les finques.
22: I sobretot hem tingut que fer una aplicació a fons en el que és irrigació perquè no s'acabés escaldant tant les fulles, on les explotacions han patit greus conseqüències, com pròpiament el fruit.
20: Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc, alerta que si continuen aquests estius de calor extrema serà difícil mantenir el cultiu de les varietats més sensibles, com la Pera Conference, si no canvia el maneig per guanyar humitat o es generalitza l'ús de les xarxes antipedra, que també fan ombra.
23: Clar, és un cost molt alt afegit sobre la plantació, ficar xarxes antipedra, que seria lo perfecte, però clar, veiem que amb la Pera Conference no reinventem o serà complicat continuar-la.
20: Baluer lamenta, però, que molts pagesos no es poden permetre instal·lar les xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, de moment, la campanya ha començat amb preus bons de la Conference perquè en global hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat.
0: Anem ara a Tarragona. El Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i al Priorat, on s'han programat concerts. El Festival acosta propostes d'estils musical molt diverses a diferents localitats. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
24: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
25: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
24: El director del festival, Joan Blanc, destaca l'aposta pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
26: Tots, des de música antiga, també jazz, lírica, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
24: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. La majoria dels concerts són gratuïts i entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630.
27: Les tasques d'extinció van bé.
28: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
29: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
29: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
28: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
29: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest matí han començat les proves de natació als europeus de París amb la participació de 8 catalans. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures després que l'equip espanyol ha acabat segon de la seva sèrie. Per a la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal sortirà amb el 6è millor registre de la final. A aquesta hora, Ian Florencio ha aconseguit anar a la repesca per intentar ser a la final en el relleu 4x200 metres lliures en categoria masculina. I el 100 braça, Nil Cadavall, ha acabat últim de la seva sèrie. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, avui també ha començat amb 19 esportistes catalans. En uns minuts, Jaime Guerra disputarà la classificació pel salt de llargada. Pel que fa a l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè als 800 metres. I a la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de martell A i B. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del Tour de França, la seva primera participació a la ronda francesa. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té tres opcions principals sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o bé incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi ha acabat cinquena a la general, ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa. Declaracions de Blasi al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Maria Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si neus setena, si pots fer 1, 2 o 3 amb una companya.
3: Doncs, pel que fa a l'altra catalana, Mireia Benito ha estat 42ena al Tour. La sentim també en declaracions al Club de la Mitjanit.
5: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
3: Tant a l'última etapa com a la general es va imposar la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que ha guanyat el Tour per segona vegada.
28: 3CAT Info.
3: Just uns dies abans que torni la Lliga de Futbol, el Barça encara treballa per tancar aquesta setmana fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, torna a la pretemporada de l'equip blanquivermell. Sentim el tècnic de l'Atlètic, Simeone.
6: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado

0: És un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici.
1: Trescat Info.
2: Amb motor a la IndyCar, victòria al català Àlex Palou a Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kirkwood. A falta de 5 proves pel final i al Mundial de MotoGP, Marc Márquez quart a 40 punts del líder Jorge Martín, després d'acabar 7è al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
3: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos, tienes que rendir al máximo en todos y de momento no lo estamos haciendo.
2: I victòria al Silverstone per a Raúl Fernández, seguit per Martín i Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart. El multicampió d'enduro, Josep García, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales d'ahir. El pilot de Súria ja s'havia proclamat campió de les dues categories, enduro GP i enduro 1, a l'anterior prova a França.
4: Dos quarts d'una del migdia, notícies destacades a aquesta hora. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater expliquen avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha començat a analitzar aquestes propostes. A partir d'ara també us explicarem que Ucraïna assegura que ha bombardejat la refineria més important de Rússia en el segon atac contra aquestes instal·lacions dels últims mesos. L'exèrcit ucraïnès ha causat almenys 13 morts i una quarantena de ferits en un atac contra diferents objectius en una regió del centre del país. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat amb l'empresa. I a les plataformes de streaming, que aquesta setmana arriba la sèrie de suspens, Dos setmanes d'agost és la novetat més destacada al costat de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. I en esports, Montse?
2: Doncs destaquem que l'europeu de natació de París, Ainhoa Campabadal, s'ha classificat per a la final dels 200 relleus lliures i en Florencio va la repesca per intentar ser la final en el relleu 4x200 metres lliures.
4: El temps, un dia més, la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus. A Ponent s'enfilarà fins als 38. La xafegor serà intensa al litoral, s'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
2: Dos quarts d'una i dos minuts.
1: Trescat Info.
4: Com us dèiem, Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres a la Unió Europea. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen a la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin a dia d'avui suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
5: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
4: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat aquesta mateixa mesura per qui arribi d'Itàlia.

0: Sortim ara a l'exterior. Almenys 13 persones mortes i una quarantena han quedat ferides en un atac amb dron d'Ucraïna contra la regió russa del Tatarstan. L'ofensiva s'ha dirigit contra una ciutat industrial situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera on hi ha la refineria més important de Rússia. Les instal·lacions petrolieres han quedat afectades pel bombardeig, segons ha assegurat l'exèrcit ucraïnès i també diversos mitjans russos. Ucraïna ja va atacar aquesta infraestructura a principis de juny. El 2024 s'hi van processar 17 milions de tones de petroli. L'exèrcit ucraïnès ha incrementat els bombardejos darrerament contra refineries de petroli, cosa que ha causat escassetat de combustible en moltes zones de Rússia, tot i que les autoritats asseguren que la major part dels problemes ja han quedat resolts. L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Buentempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
1: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant si que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus. És el valor més alt registrat mai en aquest mes. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater expliquen avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha començat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuns i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terès, assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
2: No s'ha fet bé. És un plàter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'una alerta si feu teletreball des d'una segona residència. I és que la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o bé l'acord de treball a distància firmat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Escoltem Reyes Solat, que és secretària nacional responsable de salut laboral.
4: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La policia espanyola ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual amb la detenció de 4 persones a Castelldefels i Reus. La intervenció policial ha permès alliberar 5 dones que eren víctimes d'aquesta organització delictiva. La investigació arrenca d'un cas d'una dona enganyada des de Colòmbia que va ser obligada a exercir la prostitució per pagar un deute que suposadament havia adquirit amb la xarxa d'uns 4.000 euros. Les dones alliberades havien d'estar disponibles les 24 hores al dia i havien de donar la meitat del que aconseguien a l'organització delictiva. Segons la policia, sovint venien cocaïna també als clients. I la policia, d'altra banda, ha detingut un home a Barcelona acusat de vendre cites falses per fer tràmits d'estrangeria aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de les víctimes. Els perjudicats per l'estafa han explicat que havien localitzat el contacte a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i demanava 67 euros per confirmar-los una cita amb estrangeria. Segons la investigació, sovint reclamava dos cops aquesta quantitat de diners, alegant que no havia rebut l'import del seu compte corrent. El detingut l'acusen d'estafa i falsedat documental i consten requisitòries judicials en contra seu en diversos punts de l'Estat espanyol.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Segri aquest matí s'ha decidit que es tancaran els accessos al pic de Montmaneu, al més alt de la comarca, perquè no hi pugui accedir ningú més a veure l'eclipsi. Preocupen els accessos i també el fet que la zona, que ja es va cremar l'any 2003, continua en risc molt alt d'incendi. Lleida, Noelia Caselles.
5: Tots els camins que arriben al pic del Montmaneu i també a la zona dels Plans de Montmaneu, situats entre 400 i 500 metres d'altitud, es tancaran a partir de demà al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
6: Perquè l'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
5: Aquests pobles fa setmanes que van omplir les activitats organitzades per veure l'eclipsi, però continuen rebent peticions de gent que hi vol anar. Soler els demana que no ho facin.
6: Demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp a veure l'eclipsi, perquè les nostres activitats ja fa dies que estan ja tancades i hi ha aquesta limitació a les zones més elevades, que busquen en llocs també de major seguretat per poder veure l'eclipsi.
5: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que la ciutat de Lleida.
0: Doncs bé, poc més de 48 hores de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a 3CAT Info.
7: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Només durant la fase de totalitat, el moment més esperat en què el cel quedarà completament enfosquit i el sol quedarà íntegrament ocultat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i s'haurà de mirar amb ulleres. El Departament de Salut ha reforçat amb més oftalmòlegs i ambulàncies als centres d'atenció primària, als hospitals comarcals i al sistema d'emergències mèdiques de la zona de Tarragona i Lleida. El director del Servei de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els preocupen especialment els dies posteriors a l'eclipsi, perquè és quan afloren els símptomes d'una possible lesió ocular.
8: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Si mirem l'eclipsi sense les ulleres homologades o amb unes ulleres no adequades, podem acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles i que ens poden danyar la visió més d'un 50% per vida. Retiren 6 models d'ulleres per mirar l'eclipsi pel risc que puguin causar lesions oculars. Cap d'aquests models s'ha venut a Catalunya. Segons Facua, Consumidors en Acció, el perill d'aquestes ulleres de les marques Lionstar, EC, Eyecar, Professional, Pelispan, Homenaje o Rollo Opticalia és que tenen els vidres massa foscos de manera que no permetran veure l'eclipsi. Això farà que l'usuari reaccioni traient-se les ulleres per localitzar el disc solar i és aleshores quan pot tenir aquest dany a la retina. Aquestes ulleres no es venen a Catalunya, les han detectat els departaments de consum de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i l'Aragó.
3: 3CAT Info.
0: A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons el ministre Óscar Puente, ha de servir per completar les ja existents.
9: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Abans del 15 de setembre també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit per als missatges SMS. Es crearà un registre oficial de les empreses que n'enviïn per evitar fraus o suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
3: Trescat Info.
0: 3:15 del migdia. Fem àrea de servei, trànsit i temps. Com tu ja la situació de les carreteres i el transport públic, equip viari Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Trobem encara retencions a diversos punts per volum de trànsit i obres o totes dues coses. Hi ha congestió a l'AP7 entre Sant Celoni i Gualba en sentit sud, també lentitud a Castellbisbal i entre Martorell i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i de la Pobla de Montornès a Tarragona en direcció Castelló. Nacional 340 al Vendrell i a Creixell, també sentit sud. N420 a Riudoms en direcció Falset. Al nord, Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, també a l'altura de la població de la Jonquera, en sentit sud, direcció Barcelona-Girona, la C31 nord a Palafrugell i a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres, la C65 a Llambilles en direcció Girona, C63 a Lloret de Mar cap a la costa, la G600 a l'altura de Blanes en tots dos sentits, Nacional 260 a l'altura de Llançà també en totes dues direccions, al Maresme, la C60 i l'autopista del Maresme, la C32 a l'altura d'Argentona en sentit nord en direcció Mataró, a l'interior autovia 2 a l'altura de Jorba direcció Lleida, a l'eix transversal la C25 a Sant Fruitós de Bages en direcció també cap a Lleida, C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall a l'Alt Urgell, N154 a Puigcerdà, l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit nord o l'N230 a l'altura de Viella en totes dues direccions. A Barcelona es mantenen les aturades a la Ronda de Dalt a causa de les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril a banda i banda. Hi ha retencions entre Canyelles i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I la Ronda Litoral, congestionada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat i a l'altura de Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: Durant el matí les precipitacions han passat de llarg, han passat ràpidament de sud a nord, deixant algunes pluges que han arribat fins als 5 litres per metre quadrat a Querol o als 4 a Pinós. També cap als vols del migdia una altra línia de precipitacions anava travessant el país, però moltes d'aquestes eren virgues, és a dir, a mesura que caia cap a terra s'anava evaporant de tal manera que a terra no arribaven i si han arribat han deixat molt poca precipitació, unes gotetes i poc més. La situació canviarà una miqueta a partir de la tarda perquè serà quan les pluges es puguin reactivar més. S'espera que plogui cap al massís dels ports i comarques veïnes, però sobretot a l'àrea del Pirineu Occidental. Comarques de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, l'Alt Urgell, pot arribar fins i tot també a punts de la Noguera. S'espera que durant aquesta tarda puguin ser localment intenses i deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això en un dia de calor. Calor intensa perquè més o menys repetirem els mateixos valors d'ahir. Si bé cap a les comarques de Girona baixaran dels 39 d'ahir, els 36-37 d'avui. A la Catalunya central les màximes rondaran la xifra dels 35 a 37 graus i cap a Ponent seran on s'esperen les temperatures més altes, amb màximes que poden arribar, i de fet s'espera que arribin, a la xifra dels 38 graus. Aquesta situació de més sol al matí i de ruixats de tarda tindrà continuïtat també de cara a demà.
0: Més coses, els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Girona, Laia Claret.
12: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
13: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
12: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Per cert, que les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. La calor intensa també afecta els animals de companyia i per això és habitual que necessitin beure molta més aigua que en altres èpoques de l'any. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya assegura que aquest és un senyal que l'animal pateix per la calor.
14: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: També apunta que cal evitar forçar el gos a fer exercici en hores de màxima calor i que cal deixar que l'animal pugui decidir si vol sortir de casa o no.
14: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els gossos més grans o els que tenen sobrepès són els que més noten la calor. D'altra banda, si tenim ocells a casa, hem d'evitar deixar les gàbies a l'exterior o a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament a l'animal. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant dels més de 8.000 que hi va haver els 6 primers mesos de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els convois que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació de fets delictius.

0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en només un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, és davant de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixes.
1: Concretament, aquest radar de l'avinguda Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles, que suposa el 54% de totes les multes tramitades. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, mostra la preocupació per aquesta situació.
2: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
1: Per contra, el radar de Pedret ha reduït sensiblement les multes que s'han posat des de la seva posada en funcionament. La situació ha millorat sobretot perquè des de fa mig any van ampliar la velocitat màxima permesa dels 30 km per hora als 40.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre és el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
6: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens, arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
7: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
6: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No sé desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
8: You hungry?
9: Starving.
0: El músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un recorregut pel barroc italià. Una edició marcada per les grans veus, entre les quals han destacat noms com Ermonella Jao, Benjamin Bernheim o Sara Blanc. També ha incorporat artistes com Sílvia Pérez Cruz en una programació que ha reforçat l'aposta per la dansa i el diàleg, entre d'altres disciplines. La celebració del 40è aniversari culminarà al Palau de la Música Catalana el 20 d'agost amb la visita de l'orquestra del Festival de Bayreuth. Doncs uns 4 minuts i mig per arribar a la una del migdia i el que fem ara és conèixer l'actualitat esportiva.
10: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquest matí han començat les proves de natació als europeus de París amb la participació de 8 catalans. Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures després que l'equip espanyol ha acabat segon de la seva sèrie. Per a la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal sortirà amb el 6è millor registre de la final. Pel que fa a Ian Florencio, va a la repesca per intentar ser a la final també en el relleu 4x200 metres lliures masculí i el 100 braça ni el cadavall ha acabat últim de la seva sèrie. A Birmingham, a Anglaterra, avui també han començat els europeus d'atletisme amb 19 esportistes catalans. Jaime Guerra disputa ara la classificació del salt de llargada i l'atleta de Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final després d'acabar cinquè de la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de martell A i B. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té tres opcions principals sobre la taula. Continuar a l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer Tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa, ahir a Niça. La d'Esplugues explicava com pensava celebrar-ho en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Una copa o un got d'aigua, ja m'ho han dit. Hem d'arribar bé, que demà he vist més viva que l'altra cop. A la volta vaig tenir més ressaca de la festa que de la volta en si, així que no vull arribar a aquest punt aquest cop.
11: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena. La sentim també en declaracions al Club de la Mitjanit, ben emocionada per haver acabat per primer cop el Tour de França.
9: Queda tot d'aquella noia que lluitava, perquè sí, crec que al final...
10: És normal, Mireia, és normal que t'emocioni. Són molts quilòmetres, molts anys. Va, ho deixem aquí. Una abraçada enorme.
9: Merci.
11: Tant a l'última etapa com a la general es va imposar la ciclista neerlandesa Demi Vollering, segona vegada que guanya el Tour.
4: 3CAT Info.
11: En futbol tenim novetats al Barça femení. Lesió de Kika Nazaret, que estarà un mes de baixa. La portuguesa s'ha fet una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. Pel que fa al Barça masculí, encara treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri, el migcampista del Manchester City. Ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. I el davanter de l'Atleti de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, torna a la pretemporada a l'equip blanc i vermell, que no vol que marxi al Barcelona. L'Espanyol se centren ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium. El Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf ahir a 0-3 al camp de l'Olot. Encara en futbol, l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'històrics, en superava de l'Ona 5-2 a la final. I direm també que en motor, a la IndyCar, victòria al català Àlex Palou a Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep García, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales. Ahir, el pilot de Súria ja s'havia proclamat campió de les dues categories a França.
4: Trescat Info.

0: La una en punt del migdia. Les entitats i ajuntaments que s'oposen al pla del govern per incrementar i repartir pel territori les energies renovables afirmen que el projecte incompleix una quarantena de normatives catalanes, espanyoles i europees i han presentat 12.000 al·legacions, però reclamen que se'ls escolti i es comenci de zero. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Ucraïna assegura que ha bombardejat la refineria més important de Rússia en el segon atac contra aquestes instal·lacions dels últims mesos. L'exèrcit ucraïnès ha causat almenys 13 morts i una quarantena de ferits en un atac contra diferents objectius en una regió del centre del país. El 17 d'octubre, totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. S'intensifiquen les tasques d'extinció a l'incendi de Catí a l'Alt Maestrat. El foc, que continua actiu, ja ha cremat 800 hectàrees i hi ha unes 700 persones evacuades. A Niebla, Huelva, el foc que crema des de fa 4 dies, ha arrasat 8.000 hectàrees i hi ha 400 persones evacuades preventivament. Els accessos al cim del Montmaneu al Segrià es tancaran perquè ningú hi pugui pujar a veure l'eclipsi. Així ho han decidit els municipis que gestionen aquesta zona natural davant la previsió d'una gran afluència de persones i de l'elevat risc d'incendi. Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El festival durarà fins al 6 de desembre.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. El davanter ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Primera jornada, les proves de natació a l'Europeu de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda als 4x200 lliures femenins. I en Florencio Acabat, cinquè en la sèrie de la mateixa prova masculina. I Nil Cadavall ha quedat eliminat als 100 metres braça. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, el de Sant Boi Jaime Guerra participa en la ronda de classificació del salt de llargada.
0: I pel que fa al temps, un dia més la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus. Cap a Ponent s'enfilaran fins als 38. L'aixa fogó serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la una. Bon dia a tothom. Us saluda, us informa Òscar Callau. El pla de renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el pla per repartir energia renovable pel territori conegut com a Plater no ha tingut en compte l'opinió dels municipis, per això exigeixen que es retiri i es comenci des de zero. Barcelona, Mireia Sala.
3: Aquesta xarxa, que aplega diversos municipis, consells comarcals i entitats ecologistes i sindicats agraris, prepara un pla alternatiu que, segons ells, no impliqui trinxar el territori i perdre sobirania alimentària. Àlex Terés és alcalde de Vilademuls i membre del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
4: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
3: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions presentades i hagi fet les modificacions que toqui, obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals.
1: 3CAT Info.
0: Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta, l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones primeres ministres actualment a la Unió Europea. El comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin, a dia d'avui, suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
5: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen.
0: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia. I amb el futur dels més de 1.000 menors que hi ha a Ceuta pendent de resoldre, el govern espanyol recorda al PP i Vox que estan obligats a acollir-los a les seves comunitats per més que s'hi neguin. A aquesta hora, el ministre de Política Territorial està reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per encarrilar les solucions a la crisi migratòria. Madrid, Paula Brujats.
6: Setmana clau per organitzar el reallotjament dels menors que hi ha a Ceuta i el Partit Popular i Vox no ho posaran fàcil. L'extrema dreta ja ha anunciat que els seus consellers de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on governen amb el PP, no aniran a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància. Serà la primera trobada per coordinar els trasllats de nens i adolescents cap a la península i ara mateix el Partit Popular no aclareix què farà, si hi anirà i amb quina actitud. El ministre Òscar López els avisa l'únic camí possible és complir la llei i acollir menors a les seves comunitats.
7: Hay dos obligaciones, hay una obligación de solidaridad y hay una obligación legal y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. A partir de ahí, el PP tiene sus problemas con Vox, pero tendrá que resolverlos porque hay que cumplir con la ley y hay que cumplir con la solidaridad.
6: Òscar López ha defensat també la gestió del govern espanyol de la crisi a Ceuta i ha negat falta de recursos, ni econòmics ni efectius. Respon així a les crítiques del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que exigeix més esforços al govern espanyol. Ara mateix està reunit amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que compareixerà a la sortida per donar més explicacions de tota aquesta crisi.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Almenys 13 persones han mort i una quarantena han resultat ferides en un atac amb dron d'Ucraïna contra la regió russa del Tatarstan. L'ofensiva s'ha dirigit contra una ciutat industrial situada a més de 1.000 quilòmetres de la frontera, on hi ha la refineria més important de Rússia. Les instal·lacions petrolieres han quedat afectades pel bombardeig, segons s'ha assegurat l'exèrcit ucraïnès i també diversos mitjans russos. Ucraïna ja va atacar aquesta infraestructura a principis de juny. El 2024 s'hi van processar 17 milions de tones de petroli. L'exèrcit ucraïnès ha incrementat els bombardejos darrerament contra refineries, cosa que ha causat escassetat de combustible en moltes zones de Rússia, tot i que les autoritats asseguren que la major part dels problemes ja s'han resolt. La 1 i 9 minuts. A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons el ministre Òscar López, ha de servir per complementar les ja existents.
7: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Abans, el 15 de setembre, també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit per als missatges SMS. Es crearà un registre oficial de les empreses que n'envien per evitar fraus i suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Catí, a l'Alt Maestrat, que ha arrasat més de 800 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres, sobretot a la zona de Tírig. El foc ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, per la proximitat de les flames, i un dels objectius també és intentar protegir les explotacions ramaderes. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 21 mitjans aeris i, segons la darrera actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques d'aquesta matinada. Els serveis d'emergències han explicat a primera hora que l'incendi té dos flancs i aquest matí les tasques d'extinció se centren en la zona nord del poble de Catí. La prioritat és aconseguir estabilitzar el foc abans de la tarda quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent que poden complicar la situació. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
8: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
0: D'altra banda, l'incendi que crema Niebla a Huelva ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees. Des de primera hora del matí, més de 150 efectius estan combatent el foc, principalment per terra, i també s'hi han incorporat una vintena de mitjans aeris. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. La Creu Roja, Protecció Civil i el Grup d'Emergències d'Andalusia han habilitat el Teatre Municipal de Zalamea, que ara mateix allotja 27 veïns. A Segòvia, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i a confinar-ne una altra. 3 minuts i arribarem a un quart de dues. Parlem ara de l'eclipsi de dimecres. El Segrià aquest matí s'ha decidit que es tancaran els accessos al pic de Montmaneu, el més alt de la comarca, perquè no hi pugi ningú a veure l'eclipsi. Preocupen els accessos i també el fet que la zona, que ja es va cremar l'any 2003, continua en risc molt alt d'incendi. Lleida, Noelia Casellas.
9: Tots els camins que arriben al pic del Montmaneu i també a la zona dels Plans de Montmaneu, situats entre 400 i 500 metres d'altitud, es tancaran a partir de demà al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
10: Perquè l'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
9: Aquests pobles fa setmanes que van omplir les activitats organitzades per veure l'eclipsi, però continuen rebent peticions de gent que hi vol anar. Soler els demana que no ho facin.
10: Demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp a veure l'eclipsi, perquè les nostres activitats ja fa dies que estan ja tancades i hi ha ben aquesta limitació a les zones més elevades, que busquen en llocs també de major seguretat per poder veure l'eclipsi.
9: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que la ciutat de Lleida.
0: Els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a 3CAT Info.
11: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Només durant la fase de totalitat, el moment més esperat en què el cel quedarà completament enfosquit i el sol quedarà íntegrament ocultat per la lluna, es podria observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i s'haurà de mirar sempre amb ulleres. El Departament de Salut ha reforçat amb més oftalmòlegs i ambulàncies els centres d'atenció primària, els hospitals comarcals i el sistema d'emergències mèdiques de la zona de Tarragona i Lleida. El director dels serveis de salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els preocupen especialment els dies posteriors a l'eclipsi, perquè és quan afloren els símptomes d'una possible lesió ocular.
12: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Mirar l'eclipsi sense ulleres homologades o amb unes no adequades podria fer acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles i que ens poden danyar la visió més d'un 50% per vida. Hem arribat a un quart de dues, connexió amb l'equip viari. La informació del trànsit amb Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Continua havent-hi retencions a diversos punts per volum de trànsit o obres o totes dues coses. A l'AP7 ara, aturats entre Gelida i Sobirans en sentit sud en direcció Tarragona i també entre Altafulla i Tarragona en direcció Castelló a causa d'obres. L'N340 a l'altura de Creixell en tots dos sentits. L'AP2 a l'Espluga de Francolí, direcció Barcelona-Tarragona. La Nacional 420 a Riudoms cap a Falset. Al nord, la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera en sentit nord en direcció França i també a la zona de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona, la C31 nord a Palafrugell i a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres, la C65 a l'altura de Llambilles en direcció Girona, a la costa C63 a Lloret de Mar, la G600 a Blanes o també la Nacional 260 a Llançà en tots dos sentits per obres. També aturades per obres a la calçada, l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, a l'est transversal de C25 a Sant Fruitós de Bages en direcció Lleida, la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, N154 a Puigcerdà en tots dos sentits, l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit en nord d'entrada al Principat o l'N230 a Viella en tots dos sentits. A Barcelona continuen les cues per les obres a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron. Ara hi ha aturades entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i Vila Olímpica direcció Llobregat per alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió elaborada per Néstor Gómez.
14: Avui parlem de núvols, també de precipitacions, les que aquest matí han travessat Catalunya de sud a nord, ho han fet durant el matí, deixant en 3 litres per metre quadrat a Pujal, 4 a Pinós i 5 a Querol, i cap als vols del migdia una altra línia de precipitacions travessava a punts del Pla de Lleida, amb també febles precipitacions. En tot cas, les pluges més importants s'esperen aquesta tarda. Pluges que poden ser localment intenses a punts del Massís dels Ports, però sobretot a les comarques de Lleida, especialment cap al Pirineu Occidental, entre el Pallars, la Vall d'Aran, el Turgell, aproximadament. A la resta del país, el cel es mostrarà variable o més assolellat cap a la façana costanera. Tot això en un dia de calor, calor intensa, perquè un dia més tornarem a assolir valors a les comarques de l'interior superiors als 35-36 graus de manera generalitzada, també a les comarques de Girona, i les més altes del dia arribaran a la xifra dels 38 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Fins i tot l'aixafogó tornarà un dia més a ser intensa a la façana costanera amb unes màximes que també poden arribar als 33-34 graus. Això avui. De cara a demà continuaríem parlant d'una situació similar, si bé demà al matí podria caure alguna feble precipitació a punts de les Terres de l'Ebre.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual amb la detenció de 4 persones a Castelldefels i Reus. La intervenció policial ha permès alliberar 5 dones que eren víctimes d'aquesta organització delictiva. La investigació arrenca d'un cas d'una dona enganyada des de Colòmbia que va ser obligada a exercir la prostitució per pagar un deute que suposadament havia adquirit amb la xarxa d'uns 4.000 euros. Les dones alliberades havien d'estar disponibles les 24 hores al dia i havien de donar la meitat del que aconseguien a l'organització delictiva. Segons la policia, sovint venien cocaïna també als clients. I la Policia Nacional ha detingut un home a Barcelona acusat de vendre cites falses per fer tràmits d'estrangeria aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de les víctimes. Els perjudicats per l'estafa han explicat que havien localitzat el contacte a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i demanava 67 euros per confirmar-los una cita amb estrangeria. Segons la investigació, sovint reclamava dos cops aquesta quantitat de diners, al·legant que no havia rebut l'import al seu compte corrent. El detingut l'acusen d'estafa i falsedat documental i consten requisitòries judicials en contra seu en diversos punts de l'estat espanyol. I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver els 6 primers mesos de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació dels fets delictius. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'uns trets a l'aire que es van disparar ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat i que no van causar cap víctima. Segons fonts policials, els fets van passar després d'una discussió entre un home i una dona. Diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 quan van sentir els trets. Al lloc dels fets, els agents van localitzar mitja dotzena de beines.
15: 3Cat Info.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes, per Espot, obrirà parcialment demà al matí després de l'esllavissada de terra i pedres de dissabte provocada pel temporal que va arrasar aquest aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament, com a mínim, fins d'aquí a dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
16: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes i la zona més afectada necessitarà, com a mínim, dues setmanes més de treballs.
17: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert. La idea inicial era ja obrir-ho avui, però hi ha hagut bastanta més feina de la que ens pensàvem inicialment i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
16: L'esllavissada es va produir dissabte al vespre al barranc del Puy de Linya i va deixar inutilitzat el principal aparcament d'accés al parc per Espot, amb capacitat per a 150 vehicles. Quatre cotxes que hi havia estacionats van quedar afectats, però no hi va haver danys personals. Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
0: Cada cop hi ha més governs municipals que aposten perquè els ciutadans decideixin a què es destinarà una part de les inversions de l'Ajuntament. Són els pressupostos participatius. En parlem en aquest reportatge de Pilar García i muntatge de Jordi Galbany.
18: El 15% d'ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, que estudia el món local. El volum pot semblar baix, però aquests 144 municipis apleguen pràcticament la meitat de la població de Catalunya. Això vol dir que són principalment mitjans i grans. Ismael Blanco és catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
19: Més de la meitat dels municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquests municipis que són tan petits segurament no senten la necessitat de fer pressupostos participatius perquè ja disposen de canals informals, de diàleg amb la ciutadania per establir quines són les prioritats de despesa i d'inversió.
18: A més, els municipis mitjans i grans tenen més musculatura per gestionar el procés de pressupostos participatius, que té diverses fases, com ara la recollida de propostes, els informes tècnics, tallers deliberatius i mecanismes de votació. Aquest model de participació ciutadana va agafar força el 2015 de la mà dels moviments ciutadans en l'àmbit social i polític.
19: Al voltant del procés, també al voltant del moviment del 15M, el moviment dels indignats, que reclama formes, estratègies d'aprofundiment democràtic, que sobretot es poden dur a terme en l'àmbit municipal.
18: El 2017 ja hi havia més de 100 ajuntaments amb pressupostos participatius, segons dades de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. L'impuls va néixer de les formacions d'esquerres, progressistes, i s'hi ha anat estenent cap a altres colors polítics. A més, segons Blanco, el mecanisme resisteix als canvis de govern quan s'han posat en marxa amb consens.
19: De manera que són processos, diguem-ne, molt més resilients davant dels canvis de govern que hi pugui haver.
18: Un dels ajuntaments que compta des de fa anys, uns 10 amb pressupostos participatius, és el d'Amposta, el Montsià. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, d'Esquerra Republicana, tenen bona acollida entre els ciutadans, tot i que de vegades es pot generar conflicte, però després l'Ajuntament pot trobar solucions.
20: Va fer una mica de pique, perquè un dels projectes estrella era la climatització dels centres educatius i l'altre era la millora de la gossera municipal. I va guanyar la gossera municipal. Llavors, el que ens ha tocat fer per tenir pau social és que l'Ajuntament s'ha compromès i fiquem cada any 40.000 euros igualment el de aires acondicionats als centres educatius.
18: A la Garriga, el Vallès Oriental també fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius i aquesta legislatura han optat per una fórmula de participació ciutadana mixta. L'alcaldessa és Meritxell Budó, de Junts per Catalunya.
21: Un any posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any destinem aquests 250.000 euros a barris, no? Llavors que cada barri doncs, pugui organitzar una miqueta doncs, què milloraries en aquell barri amb aquests diners.
18: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
22: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació. Teníem carpes informatives en diferents punts de la ciutat, teníem una permanent als baixos de l'Ajuntament, vam fer anuncis i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: I ara els esports a 3CAT Info amb Montse Raya. Bon dia.
2: Hola, bon dia. En futbol, just uns dies abans que torni la Lliga, Barça encara treballa per tancar aquesta setmana fitxatge per Rodri, migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. Qui ja s'ha incorporat a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid és el davanter Julián Álvarez, que ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i s'entrena amb la plantilla blanca i vermella. El tècnic de l'Atlètic, Simeone, té clar que no volen que Álvarez marxi a Barça.
23: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años, que fue un montón.
2: El pròxim amistós de Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. Pel que fa al Barça femení, lesió de Quica Nazaret, que estarà un mes de baixa aproximadament. La portuguesa s'ha fet una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. I a l'Espanyol se centren ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El Sabadell tanca la pretemporada amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot. Miguelete va marcar 2 gols i va donar una assistència. I encara en futbol, l'Europa guanya la 40a edició del torneig d'històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. El capità Àlex Cano lamenta que no puguin jugar el nou Sardenya a la pròxima temporada en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Per nosaltres és un desastre no haver de jugar el nou Sardenya perquè allà som molt, molt forts. Juguem a Gràcia, amb la nostra gent, al nostre estadi i a nivell esportiu no jugarem ni un partit en tota la Lliga al nostre estadi. A nivell econòmic és una pèrdua important perquè no tenim aquesta taquilla que el nou Sardenya doncs sí que es té.
2: A l'Europeu de París avui han començat les proves de natació. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat

0: el quart millor registre per anar a aquesta final. Pel que fa a l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie, i a la tarda la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de Martell A i B.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 del migdia. Bon dia, us saluda Òscar Callau. Hem destacat fins ara que el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, demana retirar el Plater, el pla per repartir energia renovable pel territori, perquè, diuen, no ha tingut en compte els municipis. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació en països tercers. Itàlia encara manté els controls en aeroports i ports per als viatgers procedents d'Espanya. També hem destacat que el 17 d'octubre totes les trucades comercials quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura inclosa en el pla antiestafes per tal que aquestes trucades siguin més identificables. A partir d'ara us parlarem de l'afectació de la calor i la sequera als diferents sectors agrícoles. Avui comença la collita de pera Conference, la més sensible a la calor, amb previsió de menys producció i peres més petites, tot i que els preus per als pagesos són prou bons. La producció de cereals d'hivern de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones per als cereals d'estiu, com el blat de moro. En cultura us explicarem que Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Pel que fa als esports, Montse?
0: Doncs destaquem que l'europeu de natació de París, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, el d'Esplugues Jaime Guerra s'ha classificat per a la final de salt de longitud.
2: Un dia més, la calor tornarà a ser intensa a gran part del país, sobretot a les comarques de l'interior, on les temperatures rondaran els 37 graus, cap a Ponent s'enfilaran fins als 38. L'aixafogó serà intensa al litoral. S'esperen ruixats i tempestes a l'oest del país, localment intenses al Pirineu Occidental. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir l'energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per això demanen que es retiri i es comenci de zero. Barcelona, Mireia Sala.
3: Aquesta xarxa, que aplega diversos municipis, consells comarcals i entitats ecologistes i sindicats agraris, prepara un pla alternatiu que, segons ells, no impliqui trinxar el territori i perdre sobirania alimentària. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i membre del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
4: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
3: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions presentades i hagi fet les modificacions que toqui, obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals.
2: Parlem ara de la crisi migratòria. Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, 11 dies després de la crisi de Ceuta. Els dos governs han fet un comunicat conjunt on rebutgen la immigració descontrolada i reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers.

0: text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, són les dues úniques dones actualment primeres ministres a la Unió Europea. Al comunicat reconeixen que provenen de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, però asseguren que coincideixen en la necessitat d'una política migratòria rigorosa i vinculen la migració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia manté, mentrestant, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que els dos països tinguin, a dia d'avui, suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, denuncia la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
1: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen.
0: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura perquè arribi d'Itàlia.
2: 3Cat Info.
0: A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons el ministre Òscar López, ha de servir per complementar les ja existents.
3: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: I el 15 de setembre també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit per als missatges SMS. Es crearà un registre oficial de les empreses que n'enviïn per evitar fraus i suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos quarts i mig de dues. Avui es comença a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la Conference, i que també és la més sensible a la calor. Les peres seran més petites i s'encolliran menys. La part positiva per als pagesos és que els preus són bons. Lleida, Estela Busoms.
4: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual, tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
5: L'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor. Aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mm de calibre amb aquesta varietat de pera.
4: Segons Gardenyes, els camps que en tenen han engegat els aspersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Des de Saja, Pere Roquer constata que han hagut de fer un esforç extra per regar les finques.
6: I sobretot hem tingut que fer una aplicació a fons en el que és irrigació perquè no s'acabés escaldant tant les fulles on les explotacions han patit greus conseqüències com pròpiament el fruit.
4: Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc, alerta que si continuen aquests estius de calor extrema serà difícil mantenir el cultiu de les varietats més sensibles com la Pera Conference si no canvia el maneig per guanyar humitat o es generalitza l'ús de les xarxes antipedra que també fan ombra.
7: Clar, és un cost molt alt afegit sobre la plantació, ficar xarxes antipedra, que seria lo perfecte, però clar, veiem que amb la Pera Conference no reinventem o serà complicat continuar-la.
4: Baluer lamenta, però, que molts pagesos no es poden permetre instal·lar les xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, de moment, la campanya ha començat amb preus bons de la Conference perquè en global hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat.
0: I pel que fa al sector dels cereals, la producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat, també per la calor, i les previsions no són bones ara per als cereals d'estiu, com el blat de moro. La crònica ara des de Lleida és de Júlia Albacat.
8: A la plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevilla, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
9: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
8: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I encara més informacions relacionades amb la calorada. Les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% al juliol respecte de l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor van limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació que agrupa empreses familiars del sector comercial a Catalunya assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments de parament de la llar, les botigues especialitzades en ventiladors i aire condicionat i els comerços ubicats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
10: En el fons, la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable. I també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada amb tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també apunten que les vendes continuaran creixent durant els mesos d'estiu en el conjunt del sector comercial. I una punada de cultura, el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El festival acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
11: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
12: Una oferta que se suma a les que tenim al territori té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
11: El director del festival, Joan Blanc, destaca l'aposta pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
13: Allí tots, des de música antiga, també jazz, lírica, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer. A la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint molts d'aquests concerts.
11: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. La majoria dels concerts són gratuïts i entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630.
0: Els treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya tanquen el seu litigi amb la Hisenda espanyola, que els va obligar a pagar uns impostos que ja havien pagat a França. Els 33 afectats ja han rebut el retorn dels diners que havien pagat de més. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
14: El conflicte va començar el 2023 quan 33 treballadors de l'hospital, de nacionalitat espanyola però residents a França, van rebre un requeriment de l'Agència Tributària Espanyola que els reclamava els impostos d'anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols quan l'hospital rep finançament tant de Catalunya com de França. Xavier Cunill és el director de l'hospital.
15: Era totalment il·lògic degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls hi podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
14: Després d'un llarg procediment amb totes les administracions implicades, l'octubre de l'any passat es va confirmar la resolució favorable als treballadors, que han hagut de renunciar a més accions judicials abans de rebre els diners amb interessos els últims la setmana passada. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa i una de les afectades.
16: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no en un futur això no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular.
14: Els afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros i alguns s'havien endeutat per poder-hi fer front.
0: Els Mossos han detectat un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries, i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. Girona, Laia Claret.
17: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
18: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
17: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Tres quarts de dues. Nova connexió amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Trobem algunes aturades a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, en direcció Tarragona. També hi ha lentitud a l'altura de Tarragona, en direcció Castelló, a causa d'obres. Cues també a l'Ina 340 a l'altura de Creixell, en tots dos sentits. L'AP2 a l'Espluga de Francolí, en direcció Barcelona-Tarragona, també per treballs a la calçada, igual com passa a l'Ina 420 a Riudoms, en direcció Falset. Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, i també a l'altura del nucli de la Jonquera en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. A la Costa Brava, aturats a la C31, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. També a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en tots dos sentits. L'N260, a l'altura de Llançà, en totes dues direccions. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. La C14, i l'N260, entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell. N154, a Puigcerdà, en tots dos sentits. N145, a la frontera amb Andorra, en sentit nord. I a Barcelona, la Ronda a Dalt, amb lentitud i aturades entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres que tallen un carril a banda i banda. I a la Ronda Litoral, encara aturats entre Fòrum i Poble Nou, en direcció Llobregat, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. També hi ha una petita retenció en sentit contrari a l'altura de Vila Olímpica. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
20: Durant el matí, les precipitacions han passat de llarg o han passat ràpidament de sud a nord, deixant algunes pluges que han arribat fins als 5 litres per metre quadrat a Querol o als 4 a Pinós. També cap als vols del migdia, una altra línia de precipitacions anava travessant el país, però moltes d'aquestes eren virgues. És a dir, a mesura que caia cap a terra, s'anava evaporant de tal manera que a terra no arribaven. I si han arribat, han deixat molt poca precipitació, unes gotetes i poc més. La situació canviarà una miqueta a partir de la tarda, perquè serà quan les pluges es puguin reactivar més. S'espera que plogui cap al massís dels Ports i comarques veïnes, però sobretot a l'àrea del Pirineu Occidental. Comarques de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, a l'Alt Urgell, pot arribar fins i tot també a punts de la Noguera. S'espera que durant aquesta tarda puguin ser localment intenses i deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, perquè més o menys repetirem els mateixos valors d'ahir. Si bé cap a les comarques de Girona baixaran dels 39 d'ahir als 36-37 d'avui. A la Catalunya central les màximes rondaran la xifra dels 35 a 37 graus i cap a ponent seran on s'esperen les temperatures més altes, amb màximes que poden arribar, i de fet s'espera que arribin, a la xifra dels 38 graus. Aquesta situació de més sol al matí i de ruixats de tarda tindrà continuïtat també de cara a demà.
0: El músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un recorregut pel barroc italià. Una edició marcada per les grans veus, entre les quals han destacat noms com Ermone Lajajo, Benjamin Bernheim o Sara Blanc. També ha incorporat artistes com Sílvia Pérez Cruz en una programació que ha reforçat l'aposta per la dansa i el diàleg entre disciplines. El director del festival, Oriol Aguilar, s'ha mostrat satisfet del referent en què s'ha convertit Peralada.
1: amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits que han vist la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
0: La celebració del 40è aniversari culminarà al Palau de la Música Catalana el 20 d'agost amb la visita de l'orquestra del Festival de Bayreuth.

0: I de la música a les sèries i al cinema, perquè Movistar Plus estrena aquest dijous, dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Clàudia Roses.
1: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
2: ¿Com se cuenta una vida? Mi vida.
1: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
3: You hungry? Starving.
0: 8 minuts i mig i arribarem a les dues. Tornem ara a parlar de l'eclipsi, perquè Salvament Marítim ha preparat un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure aquest fenomen astronòmic a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
5: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs nàutics i puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
4: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, a taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
0: Les comarques de Girona també es preparen per l'eclipsi, malgrat que només es veurà parcialment. Destaquen activitats com, per exemple, les de l'Observatori Astronòmic de l'Albanyal a l'Empordà, Girona, Fèlix Martín.
6: A les comarques de Girona, l'eclipsi es veurà per sobre del 98%, depenent de la zona. A l'Observatori d'Albanyà, entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, amb un gran telescopi, la coincidència amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial. Per les activitats de dimecres, les entrades s'han exhaurit. Ha concretat el seu responsable, Sergio Ferris.
7: Totes aquestes activitats que farem durant tot el dia, doncs ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades. Tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana, que serà molt especial per aquest cas.
6: El Gironès, l'entitat astronòmica de Girona, organitza una observació pública al poble de Llagostera dimecres a partir de les 7 de la tarda. A la comarca de la Selva proposen anar fins a l'esplanada enlairada, on hi ha l'església de Vallcanera, al poble de Sils. De fet, aquests dies ja hi han fet unes sessions prèvies per explicar el fenomen. Hi han anat l'Anna Maria i en Jordi i diuen que no s'ho perdran. Ho han explicat a 3Cat Info.
8: I bueno, vindrem amb taula i cadires, ens emportarem una mica de sopar i farem aquí la festa. No es veurà gaire rato, però la farem nosaltres la festa.
9: Jo, a mi, això sempre m'ha emocionat. És trencar una mica els esquemes de tot el que tenim entès, de dir el cel és així, el món és així, doncs no. Passen coses extraordinàries i meravelloses.
6: A l'interior i més a prop del cel, al Pirineu, les estacions de muntanya de la Molina, la Cerdanya i Vall de Núria, al Ripollès, també han programat activitats especials per seguir l'eclipsi a 2.000 metres d'altitud. A la Molina proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga i a la Vall de Núria agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
0: Per cert, que han retirat 6 models d'ulleres per mirar l'eclipsi pel risc que puguin causar lesions oculars. Cap d'aquests models, però, s'ha venut a Catalunya. Segons Facua, Consumidors en Acció, el perill d'aquestes ulleres de les marques Lionstar, ACP, Acare, Professional, Pelispan, Homenaje, Oro i Opticalia és que tenen els vidres massa foscos, de manera que no permetran veure l'eclipsi. Això farà que l'usuari reaccioni traient-se-les per localitzar el disc solar, i és aleshores quan es pot danyar la retina. Aquestes ulleres no es venen a Catalunya, les han detectat els departaments de consum de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i l'Aragó.
10: Esports.
0: Fins al punt horari de les dues, amb Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i s'entrena amb l'equip. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic, Diego Simeone, té clar que no volen que Álvarez marxi al Barça.
12: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
11: Just uns dies abans que torni la Lliga, el Barça encara treballa per tancar aquesta setmana fitxatge per Rodri, migcampista del Manchester City, encara de vacances. Ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès demà passat. El pròxim amistós del Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. El Barça femení, lesió de Quique Nazaret, que estarà un mes de baixa. La portuguesa s'ha fet una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra.
10: 3Cat Info.
11: Pel que fa a l'Espanyol, se centra ja en el debut a la Lliga aquest diumenge contra el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El Sabadell ha tancat la pretemporada amb un triomf ahir 0-3 al camp de l'Olot i l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig d'Històrics en superar ahir el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'Històrics per als escapulats. El capità Alex Cano ho valora al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels Històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
11: A l'Europeu de París avui han començat les proves de natació. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a la final del relleu 4x200 metres lliures. Per a la final, que es disputarà aquest vespre quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal amb l'equip espanyol sortiran amb el 6è millor registre. Pel que fa al nadador d'Esplugues, i en Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie a la mateixa prova masculina, el relleu 4x200 metres lliures. I el 100 braça, Nil Cadavall, ha acabat últim de la seva sèrie.
14: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
11: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. L'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar 5è a la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de martell A i B.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té tres opcions. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida 100.000 euros. Al seu primer Tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa i a Nissa. Sentim-la en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
15: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
11: L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena, tant l'última etapa com la general. general es va imposar la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Amb motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general. El multicampió d'enduro Josep García tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales d'ahir. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez és quart a 40 punts del líder Jorge Martín.
16: Espanya activa l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
17: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
16: El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
18: I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
16: Madrid, Paula Brujats.
19: Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
20: És insoportable. Es insostenible.
21: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
18: I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
16: I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
18: Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
22: A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
16: I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels consells de seguretat dels oftalmòlegs per aquells que el vulguin veure i passarem per Tarragona i Lleida, els punts de Catalunya on es podrà observar en la seva totalitat.
18: Per exemple, si es vol veure el fenomen des del mar, és important informar-se abans perquè Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorda que hi ha embarcacions que no podran navegar. I a Lleida es tancaran els accessos del pic del Montmaneu per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi que continua sent molt alt.
16: I un dia més hem de parlar de la guerra a Ucraïna. Les últimes hores, els drons ucraïnesos han provocat almenys 13 víctimes mortals i una quarantena de ferits en un atac a 1.200 quilòmetres del front. És l'atac més mortífer contra el territori rus dels últims dos anys. Moscou, Cristina Solias.
23: L'objectiu de l'atac era un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i s'emmarca en l'escalada de bombardejos aeris dels dos bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
16: Atenció, aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podríeu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
18: I l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierró.
16: Espot, Pau Rovira.
24: Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
16: I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
18: Sí, un festival que arriba a la sisena edició, marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
16: I I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
1: Bon dia.
16: Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
1: És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
16: Això serà el temps dels esports i ara la doble T. La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. A l'AP7, a la Roca del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, per un accident també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona, Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la C63 a Lloret de Mar, Nacional 260 a Llançà, en sentit nord, Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, i l'N145 a la frontera amb Andorra, sentit nord.
16: I l'altre té el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Néstor Gómez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
16: Com ho tenim, això?
4: Doncs ara per ara, amb capçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara a aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021 pràcticament eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10, i el darrer any sense nit tòrrida de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
16: Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment, avui encara és d'hora.
4: És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que en definitiva és el més important.
16: Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
20: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
19: I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
21: Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
19: Però aquest procés, que diu el ministre, no és fàcil. S'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família, i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
5: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
19: I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella i Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
16: Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més madura, Jordi Baró.
6: La primera ministra italiana és Giorgia Meloni, la seva homòloga danesa Mette Frederiksen són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
7: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
6: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
16: Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
8: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
16: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Sarnales, bon dia.
9: Bon dia.
16: Quines excepcions contempla Schengen?
9: Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
16: I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
9: Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o si cimeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vienne. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
16: Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
9: Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'un milió de refugiats de sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
16: 2:13, Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
0: La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
12: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
12: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
16: Doncs al País Valencià, els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
13: Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
16: I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
13: Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc, ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castella i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen, sobretot, els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.
16: I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta als animals de companyia, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
0: Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verónica Araunavenya, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
14: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
14: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de respallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
16: Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
15: Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
11: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
15: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
15: El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
16: Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
22: Bon dia.
16: Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
22: Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
22: Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
16: Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
22: Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
24: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
22: A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
16: Gràcies, Mònica. I Salvament Marítim, atenció si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
25: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
26: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
25: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
16: I quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casella, és una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
27: Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del Pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
1: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
27: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
1: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
27: A Almatret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
16: I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
2: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
3: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
2: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegres, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
4: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
2: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
16: I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, Girona, Fèlix Martín.
10: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable Sergio Ferris.
18: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
10: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina, de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
16: Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
20: Catalunya migdia.
21: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
20: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
2: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
1: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era una

0: Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Delfín ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un 1,5 milió de persones i la cancel·lació de gairebé 1 miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
2: Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
3: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
1: Alerta, si feu teletreball des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
4: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
5: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
4: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
1: I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35% segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
6: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
7: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
8: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
6: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
1: Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
9: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
10: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
9: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: I a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Busoms.
11: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupa fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
12: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran. I ja veurem de cada segon campanya.

0: Campanya comunitarial del tema de la floració.
1: El responsable de fruita dolça de Jarques, Sergi Balué, alerta fins i tot que el cultiu de la pera conference perilla.
2: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
1: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
3: I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
4: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
5: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
4: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
6: Catalunya migdia.
7: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
8: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
9: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
10: Sí. És una central ja de nova generació.
7: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
13: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
6: Catalunya migdia.
3: Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valèria Obereda.
14: El concert inaugural Elcano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas, però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
15: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
14: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
15: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
14: Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
3: I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
17: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i ho tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
16: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
3: I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
18: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe sempre exemplar als ulls dels altres excepte unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. I actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres de Prime Video.
19: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
18: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney Plus. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
20: Camp Rock is where I finally get to focus on my music with no distractions.
3: I anem ràpid als esports, queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
21: Bona tarda.
3: 10 d'agost, i ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
21: És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana encara, té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
22: Què tal, Macià? Bona tarda.
21: A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Casado, tampoc va viatjar a Rooney Bartagi. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
22: A veure, ho explica, ho avança el diari Esport, possible lesió greu de Rooney Bartagi. No ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí. Explica l'Esport que Rooney s'hauria fet una lesió greu al genoll. Ja en va patir una fa uns anys Rooney. Encara no hi ha comunicat del Barça. El Barça no ho ha comunicat. El club parla de tema delicat, per tant, a l'espera d'aquest possible comunicat, si es confirma la notícia, Rooney Bartagi podria estar allunyat uns mesos dels terrenys de joc a causa d'aquesta possible lesió greu al genoll. El suec no va viatjar dissabte a Udine per evitar possibles lesions, pendent de resoldre el seu futur. Tampoc ho va fer Marc Casado, també pel mateix motiu. Per tant, la notícia és que Rooney Bartagi, segons l'Esport, podria tenir una lesió greu al genoll.
21: Bé, seguirem aquest expedient de Bartagi, que sembla doncs important, perquè es podria perdre bona part de la temporada. I a hores d'ara, Deco té dues carpetes obertes que són molt importants, perquè el Barça està treballant, no?, amb dos casos, un que entra i l'altre que surt.
22: Sí, diversos noms sobre la taula. El primer, el que s'ha de resoldre més ràpid, és el de Ronald Araujo. S'hauria de fer oficial les pròximes hores la seva sessió al Liverpool. Està tot acordat. Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
23: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
22: Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El Paris encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord perquè recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien d'aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
21: Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai, és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom, que ja sabrà tothom, de Julián Álvarez.
22: Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix amb Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs, paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
21: Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardaggi, però és una lesió de diverses setmanes.
22: Sí, s'ha lesionat Quica Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp. L'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
21: I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa, Josep Gaia, diumenge contra el Llevant.
0: Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiaka Kamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
21: L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
0: Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres, les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada, serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
21: Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
1: Els altres 3 jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant, això sí, que hi hagi altres novetats pel que fa els reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar 2 amistosos més abans del començament de la Lliga. Dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña, el tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat 2 partits de pretemporada, amb un empat a 2 gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
21: I Aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees. Per exemple, als Països Baixos hem estat pendents, Joan Fitó, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
22: Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria, porteria 0-2 amb el Zuola, debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
21: Un ex del Barça que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
22: Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
21: Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga B a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
22: Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
21: Ahir va ser el torneig històric passant calor, Joan.
22: Passant molta calor.
21: Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
22: Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3 gols a 0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3 i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciem.
21: Molt bé, l'Europa.
22: L'Europa, sí.
21: L'Europa, eh? Em sembla que has dit el Badalona.
22: Segon torneig de l'Europa.
21: De l'Europa.
22: Sí.
21: I atenció perquè, bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA, eh?
22: Sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui, demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
21: La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París, de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
1: A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al Trofeu Club Natació Sabadell. Competirà en les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nedarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà als 200 metres, 400 estils, als 200 papallón i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 papallona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol als 100 braça i els italians Tomas Econ i Nicolo Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
21: I de l'europeu de natació i d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, a Birmingham, el Campionat d'Europa, una de les cites més grans a la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
0: Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanya, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i l'Erato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí l'espluï Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial, entre ells noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Matia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
21: El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damià Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
2: Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
4: Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
2: Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin hi va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
4: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora vienen tres, cuatro circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
2: La general de MotoGP sobra una mica. Hi ha sis pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
21: I per cert, Damià, aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot a Súria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
2: A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1 amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3CAT Info.
5: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
2: El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
21: I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Lablasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
8: Sí, sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com, sobretot, mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general, ahir va ser segona a l'última etapa i sobretot ha treballat i moltíssim per tal que Elisa Longo Borghini, la seva companya d'equip, acabés el podi a la tercera posició. Tant que després de l'etapa ni ella mateixa, la Paula Blasi, s'havia adonat que va guanyar dues posicions a la general, passant de la setena a la cinquena just aquest últim dia.
24: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, va, és igual, vés a pel podi a Elisa, i ara, les coses poden canviar.
8: Jamie Follering, que ha guanyat el seu segon tour per davant de Casiana Viadoma i Elisa Longo Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AGE Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres, perquè Kim LeCour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
21: Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a les dues.
7: Fresca Info.
9: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera del Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar l'anomenat Plater, el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on es preveu que hi hagi més afluència de visitants. Per cert, que Salvament Marítim té a punt un operatiu especial per controlar l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Els cossos de seguretat han fet pedagogia en clubs, nàutics i empreses de lloguer per recordar que la normativa no permet que les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, puguin navegar durant l'eclipsi. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. L'eclipsi solar de dimecres planarà en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret coincidint amb l'hora de l'eclipsi.
7: Esports.
10: El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan García Gordon i Eric García, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Rooney Bardghji, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i es tem que pugui ser una lesió greu. L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, ha passat la revisió mèdica amb la resta de companys. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures. Aquest matí, Ian Florencio ha acabat cinquè als 4x200 lliures, mentre que Nil Calavall ha quedat eliminat als 100 metres blaça. Mentrestant, al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificatòria i disputarà la final de salt de llargada.
9: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen pluges al massís dels Ports i en punts de Ponent. A la resta de Catalunya tindrem cel variable, amb una calor que continuarà intensa, amb màximes que tocaran avui als 38 graus.
7: 3CAT Info.
9: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos de militars que estan desplegats a la zona de la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's, ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edats i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
6: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
11: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país y tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
6: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
12: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
6: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
13: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
6: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elías Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
9: Doncs Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Tot això 11 dies després d'aquesta crisi a Ceuta. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dues dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa, diuen, i més expulsions. En aquest comunicat vinculen la migració irregular a l'augment de delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el seu xoc diplomàtic amb Espanya. Recordem-ho que ara fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers a ports i aeroports. Avui al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea, que no està intervenint en aquest tema.
15: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
9: Recordem que arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir els controls als viatgers procedents d'Espanya, que diu que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a suprimir-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per qui arribi des d'Itàlia. Aquesta crisi fronterera entre Itàlia i Espanya està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, quan se li va preguntar per aquesta polèmica decisió d'Itàlia.
25: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
9: Expliquem justament ara com funciona Schengen i les seves exempcions amb Jordi Baró i Cèlia Sarnades.
26: Quines excepcions contempla Schengen?
27: Doncs hem de recordar que la raó de ser en primera instància de Schengen és la llibertat de circulació en un espai amb 450 milions de persones i 29 estats. Schengen, de fet, va més enllà de la Unió Europea. Per exemple, Suïssa, Noruega i Islàndia formen part de Schengen, però no de la UE. El tractat permet, això sí, reimplantar controls, però sempre ha de ser un últim recurs justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos, amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
26: Quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
27: Sobretot amenaces a la seguretat, per exemple, en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. És el que va fer, de fet, recentment França, incloent-hi Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Evian. Avui, però, el principal motiu és la migració irregular.
26: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
27: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'ara d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui es comparteix frontera. Actualment són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
9: I encara afegirem sobre això que una petita pastera amb 230 persones ha arribat avui al Regne Unit creuant el Canal de la Mànega des de França. És la xifra més alta registrada mai en un sol viatge, 230 persones. El govern del Regne Unit ha denunciat les tàctiques temeràries i perilloses, diu, de les bandes que trafiquen amb migrants, que utilitzen embarcacions no aptes per la navegació i cada vegada amb més persones a bord. El número d'arribades al Canal de la Mànega, en qualsevol cas, ha baixat aquest 2026 en relació amb l'any anterior.
7: 3CAT Info.
9: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
3: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
9: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt mai registrat en aquest mes.
3: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
9: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats quan arribi la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I us expliquem també que l'incendi de niebla a Huelva ja afecta més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir, i està fora de la capacitat d'extinció ara mateix. Els bombers afronten una jornada extremadament complexa a causa dels canvis de vent. Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent aquest foc, que ha obligat a tallar 5 carreteres i desallotjar més de 400 persones. A causa de la proximitat de les flames, també s'ha ordenat l'evacuació de 300 veïns de El Madroño, a Sevilla. Segons els serveis d'emergències, les ratxes de vent del sud-oest i els fenòmens associats al fum fan que l'incendi creixi de forma desorbitada. En dona detalls el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
14: No es una cuestión de medio, es una cuestión de comportamiento del incendio que no es que lo haga complejo, es que hay situaciones que lo hace imposible. Es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna posibilidad. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión.
9: A casa nostra, al País Valencià, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja poden tornar a casa després de ser evacuats per un foc que estava actiu des de divendres i que ha cremat més de 800 hectàrees. Segons l'última actualització, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, però estan també molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent que poden arribar aquesta tarda i que podrien complicar la situació. Antonio Rodríguez és el director tècnic de l'operatiu d'aquest incendi a l'Alt Maestrat.
16: Actualmente está 21 medios aéreos disponibles para estar trabajando en incendio forestal. Seguimos con más de 300 efectivos y más de 50 medios terrestres.
9: I a Castella i Lleó hi ha 5 focs actius i preocupen sobretot els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: D'aquí un minut arribarem a un quart de quatre de la tarda. El Pla d'Energies Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea. Això és el que assegura la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, assegura que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per això exigeixen que es retirin i es torni a començar des de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest Plater i per fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i prepara un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
0: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
9: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per poder ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
1: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el Plater, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania doncs, també conegui el Plater, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
9: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà, diu, un segon procés d'informació pública.
7: El temps.
9: Passa gairebé un minut d'un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
17: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen de ruixats i de ruixats intensos concentrat en dues zones, l'àrea del massís dels ports i comarques veïnes i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, Alt Urgell i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat d'algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable. I tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
9: Ja només falten dos dies perquè arribi l'eclipsi total de sol i, justament amb aquesta previsió a l'horitzó, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% del fenomen. A Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que, recordem-ho, no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, a 3CAT Info.
18: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
9: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol estigui íntegrament tapat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Lleida. A la resta de Catalunya, l'eclipsi no serà total i s'haurà de mirar sempre amb les ulleres posades. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent i posaran més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària i també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i de Lleida. Recordem, si mirem l'eclipsi sense les ulleres homologades, podem acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles. I encara sobre l'eclipsi, Salvament Marítim té a punt un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi
2: a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no poden navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Boigues.
4: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3CAT Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
5: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
4: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
2: Gràcies, Ricard. I també aquest dimecres el Montmaneu, el cim més alt de la comarca del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugui anar a veure l'eclipsi. Ho han decidit avui mateix els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i perquè temen que puguin bloquejar-se els camins que porten cap a aquesta muntanya. La prohibició afecta tant vehicles com persones i començarà ja demà al migdia. Recordem que aquesta zona es va cremar l'any 2003, Lleida, Noelia, Caselles.
27: No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
19: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
27: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
19: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
27: A Almatret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
2: Gràcies, Noelia. Per cert, que aquest eclipsi també tindrà efectes sobre l'àmbit de la cultura, perquè aquesta setmana comença la sisena edició del Festival Jordi Savall, que aquest any justament estarà marcada per aquest eclipsi solar de dimecres. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes musicals que combinen música antiga amb creació contemporània. El concert inaugural El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas. Però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival musical amb una visió molt particular, com explica el mateix Jordi Savall.
20: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
2: Justament una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
20: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
2: Les entrades estan exaurides per una de les propostes més originals d'aquest festival. Serà un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi. Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic al 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades comercials i també que s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. I després, el 17 d'octubre, serà vigent l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar a la trucada per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López és el ministre per la Transformació Digital.
22: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també totes les que són internacionals i se hacen passar per una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
2: Segons el ministre, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
7: 3CAT Info.
2: El tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha comportat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones, a més de la cancel·lació de gairebé un miler de vols. És el cicló tropical més potent d'aquest any al país, a la Xina. El fenomen ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 150 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Després s'ha afeblit en forma de tempesta de temporada, en forma de tempesta tropical, volíem dir. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys i això ha provocat moltes afectacions tant pels residents com pels turistes.
8: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
2: Els dos aeroports de la ciutat han hagut de cancel·lar un miler de vols i China Eastern Airlines ha comunicat que reprendrà les connexions progressivament les pròximes hores. Es manté l'avís taronja per pluges intenses en diverses zones de l'est i el centre de la Xina.
7: Esports.
2: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances. L'equip blaugrana està pendent de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu del genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i, de fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana passat per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances, però demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic Madrid, Simeone, diu que té clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
11: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
10: El pròxim amistós del Barça serà aquest diumenge al camp del Basilea Suís. D'altra banda, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Kika Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'abductor major de la cuixa esquerra. Avui han començat a París les proves de natació en línia al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc a la seva sèrie. Per la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de vuit, Campabadal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el sisè millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, el nadador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie i el Sembrassa, Nil Cadavall, ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
12: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
10: També avui ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
13: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
10: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà en la classificació de Martell A i B.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
10: Aquesta tarda s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta tarda és almenys la intenció, aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just hi va acabar cinquena en la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment tres opcions sobre la taula: continuar l'equip UAE, fitxar pel Lead Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi, però, té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. Al seu primer tour, Blasi també ha estat la segona millor jove i va ser segona a l'última etapa d'ahir a França. Sentim-la en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: I nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del tour és molt per mi.
7: 3CAT Info.
10: En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kai Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep García, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final dels Gales d'ahir. El pilot de Súria es va proclamar campió a les dues categories, l'Enduro GP i l'Enduro 1, això a l'anterior prova de França.

0: En front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com aquí al Mediterrani. I més de 300 municipis catalans estan organitzant per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori, el conegut com a Plater. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. A partir d'ara us explicarem que treballar des d'una segona residència pot comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat prèviament amb l'empresa. Així ho denuncien sindicats com la UGT, que reclamen una regularització concreta davant aquesta modalitat del teletreball que continua sense estar prou ben regulada. I els Mossos d'Esquadra alerten d'un repunt en el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos cadells que venen de països de l'est sense garanties sanitàries i el benefici per les màfies es pot multiplicar per 10. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que el Barça està pendent de l'estat de Rooney Bardaggi, que aquest matí s'ha fet mal al genoll i estem que pugui ser una lesió greu. Mentrestant, l'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic Madrid, amb qui ja ha passat la revisió mèdica.
0: I pel que fa al temps, tindrem una nova tarda de ruixats i tempestes al Pirineu, sobretot aquest cop entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També esperem precipitacions intenses en algunes zones dels ports i de Ponent. A la resta del país tindrem cel variable amb una calor que continua intensa i màximes que tocaran aquesta tarda als 38 graus. Ara passen gairebé 3 minuts a 3:45 de la tarda. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que han anat apareixent a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels militars que estan desplegats a la zona fronterera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los ara als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
2: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
3: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
2: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
4: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno, para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
2: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
5: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
2: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elías Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Gràcies, Paula. I mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després que explotés la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions molt diferents, Les úniques dues dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració i ho han fet amb aquest comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. Les dues líders vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre serveis públics

0: i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, recordem-ho. Ara mateix els dos països tenen suspès l'espai de lliure circulació Schengen i estan fent controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports.
1: 3CAT Info.
0: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França i el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Riu, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal aquest estiu. Carlo Bontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt registrat mai en un juliol.
2: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor, quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua que encara s'estarà evaporant, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I encara sobre els efectes d'aquestes altes temperatures que estem vivint aquest estiu. Les calorades d'aquests mesos han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. La calor extrema també afecta els animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents als seus comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que l'animal efectivament té calor.
3: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: També és important no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
3: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos que tenen el morro xato són especialment sensibles a la calor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I alerta les persones que feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o l'acord de teletreball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació després s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar prou regulada en molts convenis. Això genera problemes i també inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
4: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o de la negociació col·lectiva.
1: 3CAT Info.
0: A Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons dades de la Fundació Carles Pisunyer. És una informació de Pilar García.
5: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
6: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
7: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
5: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
0: Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver la primera meitat de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois de metro, que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació de possibles fets delictius. I els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est i que no tenen prou garanties sanitàries. Informa des de Girona Laia Claret.
8: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
9: I a vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
8: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Gràcies, Laia. D'aquí un parell de minuts seran 3:15 de la tarda. En pàgina internacional, Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tartarstan i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una 70 en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons a instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, que és clau pel negoci del petroli i del gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la seva capital. Anem, doncs, a Moscou. Cristina Solies.
10: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats, que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
11: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
10: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: Per cert, que Síria ha arribat a un acord amb Rússia sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de Bashar al-Assad, recordem-ho, que era un aliat del Kremlin. Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord, tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians.
1: El temps.
0: A 3:15, la previsió amb el Néstor Gómez.
12: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa. De nou, màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona. A punts de la Catalunya central, entre els 35 i els 37 graus. Cap a Ponent, el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera, més curta, però a canvi, molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
13: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
14: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
14: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Avui és dilluns 10 d'agost de 2026, comença la collita de la pera més estesa, la pera Conference, a les comarques de Lleida. És una pera molt popular, però també és la més sensible a la calor, perquè originàriament ve del nord d'Europa. Això vol dir que aquesta pera Conference produirà menys i farà fruits més petits aquest estiu per culpa de les calorades. Ara bé, les vendes sembla que arrenquen amb bons preus per als pagesos. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Bussoms.
15: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de pera Conference.
16: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
15: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera Conference perilla.
17: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
15: També va bé l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
18: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
15: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
0: Ara passen 4 minuts de 3:15 de la tarda. Obrim pàgina cultural, parlem de les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana. Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol més destacat d'aquesta setmana, juntament amb la tornada de la saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
19: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens, arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, excepte unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respir esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
20: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida.
19: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'exmilitar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer. You hungry? Starving.
0: Gràcies, Clàudia. Hem repassat ja les estrenes a les plataformes audiovisuals d'aquesta setmana i ara fem un cop d'ull a l'agenda musical d'aquesta nit. Diversos festivals catalans ofereixen una nova jornada de concerts amb grans èxits i també amb noves propostes de tots els gèneres. Els escenaris de Roses, Sitges, Sant Feliu de Guíxols o Cambrils acolliran actuacions per tots els públics. Els ha recollit l'Adrià Clotet.
20: El grup Siloé actua aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Presentarà Terrorismo Emocional, el seu últim treball. Són 10 propostes i n'és com un homenatge a les cançons i paraules que han acompanyat i transformat la vida dels seus integrants. Siloé s'ha consolidat com una de les bandes més destacades del pop alternatiu del moment. Ana Torroja posarà aquesta nit el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc del Pinaret. L'artista, amb 4 dècades de trajectòria, hi arribarà amb la gira internacional Si acaba del show, que presenta el seu nou disc d'estudi i combina cançons seves amb grans èxits de Mecano. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que si me fue del alma, contigo me voy, yo me voy. Yo... Rosario Flores canta avui al Festival Terramar de Sitges en la seva nova gira, Universo de Ley. El disc inclou 15 cançons i diverses col·laboracions. Rosario revisita així algun dels seus temes més emblemàtics, com Sabor Sabor, Estoy aquí como quieres que te quiera, fusionant el pop, la rumba i l'essència flamenca. I el Festival Sons del Món acull avui la banda de tribut God Save the Queen, que repassa els grans èxits de Queen. La Ciutadella de Roses ofereix l'espectacle que commemora el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El tribut argentí repassarà els grans èxits de Queen.
0: I el Festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. El certamen acosta propostes d'estils musicals molt diversos a diferents localitats en aquesta zona del sud del país. Tarragona ara, Clara Chavarría Domingo.
21: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
22: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
21: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: Gràcies, Clara. Va, i abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes molt més freds. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot del cercle polar àrtic. Fins ara se n'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tan al sud, mai aquí, a casa nostra. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial d'aquest ratpenat que ha aterrat sorpresivament ara a casa nostra.
1: Esports.
0: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí ja amb Joan Garcia, Gordon i Eric Garcia, que han escurçat les vacances, però el Barça està pendent a hores d'ara de l'estat de Roni Bardaggi, lesionat a l'entrenament. Segons ha publicat el diari Sport, podria ser una lesió greu de genoll. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur. De fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City. Rodri encara està de vacances i demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, Simeone, té clar que volen que l'argentí marxi... Tenen clar que no volen que l'argentí marxi al Barça.
3: Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con Julián y seguramente lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
2: Mentrestant, el Barça femení acaba avui l'estada en camp. Dimecres, primer amistós, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier. Les blaugranes perden Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.

0: I encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid.
1: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: Trescatinfo. Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc de la seva sèrie per la final, que es disputarà aquest vespre. Quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal i Ciércoles, amb l'equip espanyol, sortiran amb el 6è millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures masculins, el nedador d'Esplugues i Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie. I el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
2: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
3: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: A Birmingham, també l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final de 800 metres després d'acabar cinquè de la seva sèrie. I a la tarda, la barcelonina Laura Redondo participarà a la classificació de martell.
4: Trescatinfo. L'activitat esportiva a fons.
0: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment tres opcions sobre la taula: continuar en l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte a fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. I en motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou de matinada al Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves per la final del campionat.
4: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 4. Un fort terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat Colòmbia aquesta tarda. L'epicentre seria San José del Palmar, a l'oest del país, i a una fondària de més de 90 quilòmetres. Les primeres informacions afirmen que hi ha víctimes i també destrosses de materials importants. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest mateix cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern prioritzarà tornar-los a les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen certes de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui també mà dura 11 dies després de la crisi a Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. I Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana i també l'espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió de Tartarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i també n'ha ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. I 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reformat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. I l'eclipsi solar de dimecres planarà també en la sisena edició del Festival Jordi Savall, que tot just arrenca avui. Fins diumenge, una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls i també Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en el lloc secret, coincidint amb l'hora de l'eclipsi. Esports. I ens falta el temps. Una tarda més, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També se n'esperen, però, al massís dels ports i en punts de ponent a la resta del país. Cel variable. La calor continuarà, això sí, intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un terratrèmol de 7,4 sacseja a l'oest de Colòmbia. Les primeres informacions apunten que hi ha víctimes i també danys materials importants. L'epicentre és a San José del Palmar. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Bona tarda. L'epicentre d'aquest terratrèmol de 7,4 graus ha tingut lloc a la localitat de San José del Palmar, a uns 300 quilòmetres de Bogotà, la capital colombiana, que ha sentit en potència i també intensitat els efectes de les sacsejades i tremolors. Les imatges que es comencen a conèixer d'aquest sisme mostren localitats com Pereira, Manizales i Medellín, amb edificis esquerdats i alguns decaiguts, i també la població buscant espais a l'aire lliure desesperats després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat de durada i amb cops secs expliquen els qui l'han viscut, el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, que porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà, ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergències desplegar-se sobre el terreny.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta. Aquest cap de setmana, davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i també els permisos militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny, però de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'orígens. Madrid, Paula Brujats.
3: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
4: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable. Es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
3: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
3: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família, i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
6: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
3: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix, doncs, pressió perquè s'apliqui més mesura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i també la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat prevenir les posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut, doncs, unir forces contra la migració en un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. També on vinculen la immigració irregular amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. El Matí de Catalunya Ràdio, la vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
7: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
0: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà, recordem, fins al 15 d'agost, i davant la negativa d'aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura a qui arriba des d'Itàlia. Una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada. Doncs bé, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'estat Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, que, quan se li va preguntar, doncs, per la decisió d'Itàlia.
8: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
0: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Expliquem com funciona Schengen i també les seves excepcions, amb Jordi Baró i Cèlia Sarnades.
9: Quines excepcions contempla Schengen?
10: Doncs hem de recordar que la raó de ser en primera instància de Schengen és la llibertat de circulació en un espai amb 450 milions de persones i 29 estats. Schengen, de fet, va més enllà de la Unió Europea. Per exemple, Suïssa, Noruega i Islàndia formen part de Schengen, però no de la UE. El tractat permet, això sí, reimplantar controls, però sempre ha de ser un últim recurs justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos, amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
9: Quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
10: Sobretot amenaces a la seguretat, per exemple, en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. És el que va fer, de fet, recentment França, incloent-hi Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Evian. Avui, però, el principal motiu és la migració irregular.
9: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
10: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'ara d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui es comparteix frontera. Actualment són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
1: 3CAT Info.
3: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, també a França, al Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin o el Danubi, també porten ara molt menys cabal. Carlos Buentiempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
11: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
3: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus aquest mes de juliol, el valor més alt registrat mai en aquest mes.
11: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
3: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir també forts aiguats al mes a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i l'aigua encara evaporant-se, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions. I l'incendi de niebla a Huelva ja ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir, i està encara fora de la capacitat d'extinció. Els bombers afronten avui una jornada extremadament complexa a causa dels canvis de vent. Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent aquest foc, que ha obligat a tallar fins a 5 carreteres i a desallotjar també més de 400 persones. A causa de la proximitat amb les flames, també s'ha ordenat l'evacuació de 300 veïns del Madroño, a Sevilla. Segons els serveis d'emergència, les ratxes de vent del sud-oest i els fenòmens associats al fum fan que l'incendi creixi de forma desorbitada. En dona detalls el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
12: No es una cuestión de medio, es una cuestión de comportamiento del incendio, que no es que lo haga complejo, es que hay situaciones que lo hace imposible. Es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna posibilidad. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión.
3: Al País Valencià, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja poden tornar a casa després de ser evacuats per un foc actiu des de divendres, que ja ha cremat més de 800 hectàrees. Segons l'última actualització, l'evolució, però, és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques en aquest cas, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació. Antonio Rodrigo és el director tècnic de l'operatiu.
13: Actualmente están 21 medios aéreos disponibles para estar trabajando en incendio forestal. Seguimos con más de 300 efectivos y más de 50 medios terrestres.
0: I a Castella i Lleó hi ha 5 focs actius i preocupen sobretot els 2 de Segòvia, que han obligat també a evacuar 2 poblacions. Pràcticament un quart de 5, actualitzem la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen derruixats, i derruixats intensos concentrat en 2 zones, l'àrea del massís dels ports i comarques veïnes i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, el Terribagorça, Pallars, el Turgell i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable. I tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
1: 3CAT Info. A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
15: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
1: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
16: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
1: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
0: 3CAT Info. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, també l'espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci ara de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i també fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
17: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
18: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania doncs, també conegui el plàter, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà també un segon procés d'informació pública.
1: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. L'Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió de Tarsestan i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit també una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau per al negoci de petroli i del gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar doncs la capital, Moscou. Cristina Solies.
19: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
9: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
19: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I Síria ha arribat a un acord amb Rússia sobre el futur de les bases militars russes al país després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin. Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou, per a la projecció militar al Mediterrani i també a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar doncs, la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part també del port. Pel que fa a les infraestructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals del 2024 han hagut de renegociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant aquestes converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad fugit del país, però el Kremlin ho va rebutjar.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som de la zona on es podrà veure al 100% aquest fenomen. A les terres de Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut han reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar aquest eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
21: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el terç sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i s'haurà doncs de mirar ulleres en tot moment. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent, amb més oftalmòlegs, també metges de guàrdia als centres d'atenció primària entre els hospitals i el sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. Ho ha detallat al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roches, el director de Serveis de Salut a les Terres de l'Ebre.
22: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Si mirem l'eclipsi sense ulleres homologades, podem acabar amb cremades a la retina que són irreversibles. Hi ha oferta d'ulleres per eclipsis en diverses botigues en línia, però Consum recomana evitar-les. Es recomana comprar-les en òptiques i establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques. Doncs bé, les comarques de Girona també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, com dèiem, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa. Girona, Fèlix Martín.
23: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit. ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
2: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
23: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
0: I tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar d'aquest dimecres. Santes, Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i també creació contemporània. El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup musical Euskal Barroc Ensem i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Boixaderas. Però aquest eclipsi, aquest any, serà el gran protagonista, com dèiem, del festival amb una visió molt particular. Una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i també el Senegal. Les entrades ja estan exaurides per a una de les propostes més originals d'aquesta temporada. Serà un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
20: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Txell. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebut aquesta quantitat, ha rebutjat aquesta quantitat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies, per tant, només queda que el Barça i el PSG es posin d'acord. El Barça també estan pendents a hores d'ara de l'estat de Rooney Bardaggi, que es podria haver fet una lesió greu al genoll que el podria tenir mesos de baixa. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i, de fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana passat per precaució. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques amb els seus companys i ja s'entrenen amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments amb el Manchester City. Rodri encara està de vacances i demà passat s'ha de reincorporar als entrenaments de l'equip anglès. El Barça femení perd Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp Andorra, dimecres primer amistós al Johan contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.

0: Encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Real Madrid després d'haver disputat el Mundial.
1: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc de la seva sèrie. Per la final, que es disputarà aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Campabadal i Ciércoles amb l'equip espanyol sortiran amb el 6è millor registre de la final. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures masculins, el nedador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie i el 100 braça Nil Cadavall també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
2: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaraciones de Jaime Guerra a Teledeporte.
3: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: L'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final del 800 metres després d'acabar 5è a la seva sèrie. A la tarda, la barcelonina Laura Redondo ha de participar en la classificació del martell. I en ciclisme, aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta, almenys, és la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar 5è a la classificació general del seu primer Tour de França. 3CAT Info.

Són 4:45. Repassem els principals titulars d'aquesta hora. Un fort terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat Colòmbia aquesta tarda. L'epicentre seria San José del Palmar, a una fondària d'uns 90 quilòmetres. Les primeres informacions afirmen que hi ha víctimes i també destrosses materials importants. I el govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de

0: I fins a les 5 en punt, també us explicarem més notícies, com per exemple que totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, el 400, i les empreses que enviïn un SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat aquest estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades. O que els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen des de països de l'est sense garanties sanitàries. I també repassarem les estrenes més destacades a les plataformes d'aquesta setmana. Ja us avancem que Movistar Plus estrena aquest dijous 2 setmanes en agosto i que l'altra estrena destacada és el retorn de la popular saga musical de Disney, Camp Rock 3. En esports, Eduard Solà, què destacarem?
1: Doncs que el Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club blaugrana l'ha rebutjat, però segueix negociant amb els francesos. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. I el Barça també està pendent de l'estat de Rooney Verdaggi, que es podria haver fet una lesió greu al genoll.
0: I una tarda més molt pendent del temps perquè els ruixats i les tempestes descarregaran al Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També se n'esperen, però, al massís dels Ports i en punts de Ponent. A la resta del país, cel variable. La calor continuarà intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. Dos quarts i dos minuts de cinc. Un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat bona part de Colòmbia i ha deixat danys importants en diverses ciutats del centre i l'oest del país. El sisme s'ha registrat a 8:15 del matí, hora local, i segons el Servei Geològic Colombià ha tingut l'epicentre a prop de San José del Palmar, al departament de Chocó, a uns 80 quilòmetres de profunditat. El terratrèmol s'ha deixat sentir amb intensitat en altres ciutats, també, entre els quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives i escenes de pànic. Les autoritats i els equips d'emergències ja treballen per avaluar els danys i comprovar si hi ha persones atrapades o bé ferides. De moment, el balanç de víctimes encara és provisional i es manté pendent de confirmació oficial. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: L'epicentre d'aquest terratrèmol de 7,4 graus ha tingut lloc a la localitat de San José del Palmar, a uns 300 quilòmetres de Bogotà, la capital colombiana, que ha sentit en potència i també intensitat els efectes de les sacsejades i tremolors. Les imatges que es comencen a conèixer d'aquest sisme mostren localitats com Pereira, Manizales i Medellín, amb edificis esquerdats i alguns decaiguts, i també la població buscant espais a l'aire lliure desesperats després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat de durada i amb cops secs explica els qui l'han viscut, el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, que porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà, ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergències desplegar-se sobre el terreny.
0: I a aquesta hora podem parlar amb la periodista Elisabet Cortiles, que el terratrèmol l'ha agafat precisament a Bogotà. Elisabet, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda, bon dia des d'aquí. Sí, jo havia vingut per uns dies de vacances a veure part de la família aquí a Bogotà i ens ha enxampat el terratrèmol només despertar-nos.
0: Elisabet, i com estàs? Com et trobes? I on estàs exactament?
3: Bé, nosaltres estem a Bogotà, estem el meu marit i la meva filla petita, estem aquí a casa, la casa familiar, i realment ha sigut, ens hem llevat al voltant de les 7:30, hem rebut un missatge al mòbil, tipus les alert, dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i de causa doncs, d'un terratrèmol que s'havia registrat de 7,5, deien, a un epicentre doncs, al Chocó, i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, doncs, les típiques imatges no, de la làmpara balancejant-se, etc. Tot i que aquí doncs, a Bogotà el sisme s'ha sentit menys. No? O sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers, però afortunadament doncs, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: Deies que heu rebut un missatge del tipus és alert. No sé si a la ciutat també han sonat, per exemple, sirenes o si a partir d'ara esteu rebent alguna altra indicació des de Protecció Civil o des de les autoritats colombianes.
3: Sí, exactament. Hem rebut aquest missatge. Les sirenes són aquí bastant freqüents. Hem de pensar que Colòmbia o Venezuela mateix són països on els terratrèmols es produeixen de manera habitual. De fet,

0: es registren una mitjana de 80 terratrèmols al dia, el que passa és que la majoria són molt petitons i es noten, però jo vaig viure aquí fa uns anys i realment és bastant freqüent, no?, sentir aquests terratrèmols, aquests petits sismes en el teu dia a dia. Reps aquests missatges de manera habitual per alertar-te, no?, per advertir-te, doncs, que de manera imminent sentiràs un terratrèmol, i ara mateix sí que no ens han enviat cap missatge més. Estem connectats a la ràdio, a les televisions del país, per informar-nos, no?, del que està passant i quines serien, doncs, les mesures que hem de preveure i si hi haurà de manera pròxima algun tipus de rèplica.
1: Elisabet, i ara mateix, quina és la sensació que teniu? Quina és la sensació que tenen els veïns i els ciutadans? Hi ha sensació de control?
0: Aquí a la capital jo diria que sí, però és inevitable. A mi mateix m'ha passat pensar en Veneçuela, no? Fa escassament 2 mesos es va produir un gran terratrèmol allà, un doble terratrèmol, i és inevitable que comences a sentir com tremola la casa i penses en si l'edifici del costat et vindrà a sobre i se t'enfonsarà la casa, no? Aleshores, crec que sí que hi ha una mica aquesta sensació de por de que es pugui produir una situació similar a la que s'ha produït a Veneçuela, i en aquest sentit sí que hi ha una mica de por en l'ambient, però aquí a la capital jo crec que la situació és de tranquil·litat. Ara bé, estem amb la, com deia, amb la ràdio, la televisió connectada, veient imatges sí que una mica més preocupants, esfereïdores, a Pereira, sobretot a Manizales. Ara esmentàveu algunes ciutats i Manizales precisament ha sigut una de les més afectades, amb edificis completament ensorrats. La catedral del país, que és un símbol, és una icona de la ciutat, amb part del campanar, doncs, que s'ha esquerdat i s'ha mig esfondrat. També a la ciutat de Cali, que és una ciutat molt important, la tercera, quarta ciutat més important del país, hi ha una part d'un hospital esfondrat i s'ha de veure si hi ha alguna víctima. Clar, aquí a les 7:30 del matí hem de pensar que era molt d'hora, però aquí a Colòmbia la vida comença molt aviat, es fa de dia a les 5 del matí, per tant a les 7 del matí ja la gent està treballant a les oficines, vull dir que un podria pensar, a les 7:30 encara no hi havia gent als llocs. Doncs sí, hi havia ja gent al carrer, gent treballant a les oficines, per tant s'ha de veure quines víctimes hi ha. I a més aquí, a Barcelona, Catalunya, és estiu, però aquí no hi ha estacions, per tant no tenim vacances d'estiu, hi ha escoles, hi ha feina, no hi ha aquestes vacances, no? Per tant, hi havia una activitat força gran a escoles, a oficines, etc., en un moment en el que s'ha produït el terratrèmol, on ja hi havia gent als edificis.
1: I encara és aviat, però no sé si les autoritats ja han reportat que almenys, per exemple, 7 aeroports colombians sí que haurien patit alguns danys per aquest terratrèmol. Teniu vosaltres alguna notificació dels vostres vols?
0: No, nosaltres de moment hem vingut, ja que fas aquest viatge tan llarg, doncs hem vingut per 20 dies, per tant nosaltres marxarem de Colòmbia el dia 24, encara hi ha temps, però sí que és cert que aquí a les ràdios i les televisions estan reportant que alguns aeroports s'han vist afectats, sí.
1: Sentíem Elisabet Cortiles, moltes gràcies per atendre'ns la trucada aquesta tarda. Aquí recordem el terratrèmol agafat a Bogotà i ens has pogut explicar el teu testimoni des de Bogotà, precisament, d'aquest terratrèmol. Elisabet, moltes gràcies i que segueixi bé.
0: A vosaltres, i aquí estem per informar. Gràcies.
1: Doncs bé, seguim amb més qüestions. El tifó Dolphin també ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha comportat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i també la cancel·lació d'un miler de vols. És el cicló tropical més potent d'aquest any al país. El fenomen també ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora a tocar de terra aquest mateix diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. I posteriorment s'han afablit també en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per als residents i també per als turistes. Els dos aeroports de la ciutat han hagut de cancel·lar un miler de vols a China Eastern Airlines, que ha comunicat que reprendran les connexions ara progressivament. Es manté l'avís taronja, això sí, per pluges intenses en diverses zones de l'oest i del centre del país.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides de les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos als militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi de Ceuta és encara lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
3: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
1: Evidentment, sentíem un testimoni d'aquest tifó que explicàvem a la Xina. Sentim ara a la Paula Brujats des de Madrid.
4: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president Juan Jesús Vivas.
5: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
4: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
6: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
4: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
7: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
4: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I una informació que us destacava amb el sumari. Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, el 400, i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i que s'evitin també fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS, que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat a les empreses, com sol passar, per exemple, amb els bancs. I el 17 d'octubre, l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per la Transformació Digital.
8: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: I una altra informació que també us destacàvem al sumari. Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt de tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Laia Claret.
9: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
10: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
9: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
2: El temps.
1: amb en Néstor Gómez.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels Ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa, de nou màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central entre els 35 i els 37 graus, cap a Ponent el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera més curta, però a canvi molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
1: I alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o bé amb l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. I això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb aquests conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional de Responsable de Salut Laboral.
12: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
1: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions de teletreball. I, per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I també us expliquem que les altes temperatures d'aquest estiu han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. La calor extrema també afecta els animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents als comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, ha explicat que pot ser un senyal que l'animal té calor.
13: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
1: I també és important no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal, doncs, pugui decidir.
13: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Els animals d'edat avançada o bé amb sobrepès i les races de gos amb el morro xato són especialment sensibles a la calor. I si tenim ocells, cal evitar, doncs, posar les gàbies a prop de les finestres perquè els vidres també acumulen calor i els poden afectar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat de pera més estesa, és la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. I això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Bosoms.
14: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus sumades a la falta de pluges han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de pera Conference.
15: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segon campanya com ens anirà el tema de la floració.
14: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de Fruita Dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta però que el cultiu de la pera conferens perilla.
16: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
14: També va haver l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
17: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
14: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
1: Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, és un thriller d'humor negre, i el títol també més destacat d'aquesta setmana, juntament amb la tornada de la saga musical de Disney, Camp Rock 3. Clàudia Roses.
18: Dos setmanes en agosto, una sèrie de suspens, arriba aquest dijous a Movistar Plus, amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als uns dels altres, accepta unes vacances a Grècia, amb l'esperança de retrobar-se amb ella mateixa. Però el que havia de ser un respira esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Al repartiment hi ha Jessica Raine i Damien Moloney.
19: ¿Com se cuenta una vida? Mi vida.
18: Una altra de les estrenes destacades és Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, que aterra aquest divendres a Netflix, just abans que la diva bufi les espelmes dels 80. La sèrie repassa més de 5 dècades de carrera entre el teatre, el cinema i la televisió, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth, representant les diferents etapes de la seva vida. Moria retrata la dona que va convertir la transgressió en una forma de supervivència. Més estrenes, Reacher presenta la seva quarta temporada aquest divendres a Prime Video, amb l'ex militar Jake Reacher tornant a fer justícia pel seu compte enmig d'una nova conspiració. All I can think about is the talent that has come through here. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, torna la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3. Els Jonas Brothers, aquesta vegada sense Demi Lovato, buscaran la propera gran estrella entre una nova generació de campistes aquest divendres a Disney+. El mateix dia, No se desea buena suerte arriba a Netflix, un drama protagonitzat per Sunny Sandler, sobre una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical del seu institut, just quan la seva mare recau en un càncer.
20: You hungry?
21: Starving.
1: I el festival Riu Avall, que arriba a la 5a edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i al Priorat, on s'han programat concerts. El certamen acosta propostes d'estils musicals molt diversos fins a diferents localitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
23: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i ho tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
22: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet

0: Esports. Eduard Solà, molt bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa dies, per tant, només queda que Barça i PSG es posin d'acord. El Barça també estan pendents a hores d'ara de l'estat de Rooney Bardaggi, que es podria haver fet mal amb un genoll i tenir una lesió greu. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i, de fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. Mentrestant, el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City, que serà aquest dimecres. El Barça femení perd Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra. Dimecres, primer amistós al Johan contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.

0: I encara un últim apunt de futbol per explicar que el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid després d'haver disputat el Mundial.
1: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: Avui han començat a París les proves de natació en línia al Campionat d'Europa. Aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Cércoles disputaran la final dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc a la seva sèrie i a la final, que començarà quan passin 5 minuts d'un quart de 8 del vespre, sortirà amb el sisè millor temps. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues i Ian Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie. I el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
2: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: Campionat d'Europa de natació a París i també avui ha començat el Campionat d'Europa de l'atletisme, en aquest cas a Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues del Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Declaracions de Jaime Guerra a Teledeporte.
3: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más. Ahí ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final del 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie. La pròxima a competir serà la barcelonina Laura Redondo, que ho farà a la classificació de Martell.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta almenys és la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi va acabar ahir cinquena a la general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment tres opcions sobre la taula. Continuar a l'UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. El multicampió d'enduro, Josep García, tanca el Mundial amb una noble doble victòria a la prova final de Gales, que es va fer ahir. El pilot de Súria ja es va proclamar campió de les dues categories, Enduro GP i Enduro 1, a l'anterior prova de França. Josep García ja acumula 9 títols mundials d'enduro.
4: 3CAT Info.
5: Bona tarda, són les 5. Almenys 20 morts importants danys materials després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament del Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i ha obligat a fer evacuacions preventives. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la zona fronterera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca, per cert, fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental ha viscut el juny i juliol més calorosos de tota la història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com aquí al Mediterrani. Més de 300 municipis catalans s'estan organitzant en una associació per aturar el Pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori, el conegut Pla Plater. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també la resta del país, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. El 17 d'octubre, totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. I Movistar Plus estrena el thriller d'humor negre Dos setmanes en agosto. Disney Plus recupera una saga musical amb Camp Rock 3. Són dues de les estrenes més destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming audiovisual.
0: Esports. El Barça ha rebut una primera oferta pel PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però el club blaugrana l'ha rebutjat. Segueix negociant, això sí, amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. El Barça està pendents a hores d'ara de l'estat de Rooney Bardaggi, que es podria haver fet una lesió greu al genoll. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles disputen la final del 4x200 lliures femenins aquest matí i en Florencio ha acabat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures, mentre que Nil Cadavall ha acabat eliminat els 100 metres braça. I avui ha començat el campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham. Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificació i disputarà la final del salt de llargada.
5: Pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats i tempestes descarregaran el Pirineu, sobretot entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. També s'esperen precipitacions al massís dels Ports i en punts de ponent. A la resta del país tindrem cel variable, amb calor intensa i unes màximes que tocaran avui ben bé els 38 graus.
4: 3CAT Info.
5: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Ens van arribant informacions cada minut que passa des de Colòmbia, on hi ha hagut un terratrèmol aquesta tarda. De moment es compten ja almenys una vintena de morts en aquest sisme de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part de Colòmbia i que ha deixat danys importants en diverses ciutats del centre i de l'oest del país. Segons el Servei Geològic Colombià, el sisme ha tingut l'epicentre a prop de San José del Palmar, al departament del Chocó, a uns 80 quilòmetres de profunditat. Dues de les víctimes mortals han estat a la ciutat de Manizales i 18 a la ciutat de Pereira. Aquest terratrèmol s'ha deixat sentir amb intensitat en altres ciutats, entre les quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. També hi ha almenys 6 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergències ja treballen per avaluar els danys i comprovar si hi ha persones atrapades o ferides. De moment, el balanç de víctimes encara és provisional i es manté pendent de confirmació oficial. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Una de les localitats més afectades per aquest sisme de 7,4 graus és la de Manizales, a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. El seu alcalde, José Rojas, parlava així, ara el sentirem a Blue Radio de Colòmbia.
7: Pues es que tenemos más de 10 edificios colapsados totalmente y un número todavía por determinar de parcialmente. Tenemos más de 20 viviendas colapsadas, al menos por lo que tenemos por ahora, pero seguramente son muchas más. Hasta el momento tenemos 12 personas que han perdido la vida. Tenemos la gente en la calle porque hay alertas, por ahí están saliendo de todos lados alertas de rèpliques. La gent està molt assustada, con toda razón.
6: Les imatges que s'estan donant a conèixer a través de les xarxes socials mostren localitats com Pereira, la mateixa Manizales i Medellín, amb edificis esquerdats i alguns decaiguts, i la població buscant espais a l'aire lliure després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat, de durada i amb cops secs, expliquen els qui l'han patit i l'han viscut. El president de Colòmbia, Abelardo de la Estrella, recordem-ho, porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà i ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergència al seu desplegament.
5: Gràcies, Joan. I justament a aquesta hora, 3CAT Info, podem parlar amb el periodista Pau Torres, a qui el terratrèmol ha agafat a Medellín. Pau, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, com esteu?
5: Pau, explica'ns on et trobes ara mateix i com estàs, primer de tot, clar.
8: I estem bé aquí d'entrada. A Medellín s'ha notat molt, s'ha sentit molt aquest terratrèmol. Jo estic més o menys per la zona d'entre Poblado i Laureles i això ens ha enganxat que eren cap a quart de 8 del matí. La majoria de gent estava dormint, jo estava allotjat a un hostal i a uns 5 pins i recuperació de cop i volta tot ha començat a tremolar. El principi era curiós perquè no sabia massa bé què passava. Jo no havia vist mai un terratrèmol abans. I de seguida, quan he sigut conscient de que allò era un terratrèmol, doncs ha començat a sonar totes les alarmes i hem baixat la majoria de la gent que estava allotjada al hostel. Imatge curiosa, alguns que estaven en pijama o en tortufets, la gent estava dormint, i hem baixat tots a baix i al cap de 20-30 segons, no sabria dir exactament perquè la percepció del temps en aquests moments canvia una miqueta, és difícil de situar-ho correctament i llavors tot s'ha calmat una miqueta més. I ja et dic, la sensació és que a Medellín, malgrat el terratrèmol s'ha notat moltíssim, no hi ha grans desperfectes. Sí que és veritat que ara mateix la majoria de la gent és al carrer esperant possibles rèpliques i hi ha bastant de trànsit, la ciutat està una miqueta col·lapsada, però jo ara he estat fent una volta, he parlat amb un taxista i sembla que no hi ha grans desperfectes i que no hi ha ferits. Ja et dic, és informació que s'hauria de contrastar, és simplement el fet d'haver parlat amb diferents taxistes i colombians, però sembla que hi ha a Medellín no hi ha hagut grans desperfectes i, malgrat s'ha notat molt, la situació ara mateix està com tornant una miqueta a la calma.
5: Mm-hmm. Pau, tu ens deies que ha sonat una alarma, una sirena, pocs segons després de notar aquesta tremolor. No sé si esteu rebent altres indicacions des de Protecció Civil o les autoritats. Us estan arribant missatges als mòbils? Hi ha indicacions clares de què heu de fer?
8: Pels estrangers, no massa, et diria, perquè sí que és veritat que els telèfons mòbils colombians han rebut alertes de que hi estava havent aquest terratrèmol i els he dit que sortissin al carrer a l'estació dels edificis. A nosaltres no ens ha arribat cap tipus de notificació. També és veritat que el fet d'anar amb targeta SIM per poder tenir cobertura a l'estranger potser ja ha influenciat. La meva és només de dades, que no sigui per això que no he rebut cap mena de notificació. I sí que han sonat alarmes. En aquest cas, la que jo he sentit era la del hostel on m'allotjava i ens sonaven també dels hostels del voltant. Així que sembla que el sistema d'alarmes més o menys ha funcionat. Però ja et dic, ara mateix, almenys com a estranger, no estem rebent tampoc moltes indicacions.
5: Tu ara ens deies que has sortit al carrer, que has pogut fer una mica de volta i parlar amb gent. Quines sensacions, quines percepcions estàs rebent? Com estan els veïns i ciutadans aquí a Medellín després d'aquest terratrèmol?
8: Estan sorpresos perquè els he preguntat si era habitual que hi hagi moviments i no se recordaven algun d'aquesta magnitud. I el que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat. I malgrat tot sí que tinc la sensació que de moment, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat i mira que és una ciutat amb molt de gratacels i edifici molt alt i això. De moment sembla que la situació està més o menys calmada. Mm-hmm.
5: Són les percepcions, la vivència en primera persona del Pau Torres, periodista català, a qui aquest terratrèmol ha agafat fa tot just unes hores a Medellín. Pau, moltes gràcies per posar-te en contacte, per comentar-nos la situació a través de 3Cat Info i cuideu-vos aquestes pròximes hores.
8: Moltes gràcies. Qualsevol cosa, restem a la vostra disposició. Una forta abraçada, Eloi.
5: Fins aviat.
4: 3Cat Info.
5: Doncs parlant encara d'aquests problemes, d'aquests fenòmens atmosfèrics, meteorològics, el tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha comportat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones, a més de cancel·lar un miler de vols a la Xina. És el cicló tropical més potent d'aquest any en aquell país. El fenomen ha provocat pluges torrencials i vents de més de 150 km per hora en tocar a terra, a la província més al sud i a l'oest de Xangai. Després ja s'ha anat afablint en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per residents i turistes. Això, en aquest cas, com us dèiem, a la Xina.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
5: El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que han circulat per les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars que estan desplegats normalment a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's, ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza ara tornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
9: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vives.
10: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
9: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
9: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
9: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
5: Gràcies, Paula. Doncs a tot això, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació a països tercers. 11 dies després de la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més mà dura. Aquest comunicat el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. És curiós perquè una és d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, o sigui que provenen de posicions polítiques molt diferents. Però han volgut unir forces contra la migració i ho han fet amb aquest comunicat molt dur, molt sever, on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. Itàlia suma el suport de Dinamarca, mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i, recordeu, tant Itàlia com l'estat espanyol estan fent controls recíprocs de viatgers. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea que, de moment, ha decidit no intervenir.
13: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
5: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià, recordem-ho, va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, cosa que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
4: El temps.
5: Arribem a un quart de sis amb la crònica meteorològica del Néstor Gómez.
14: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen de ruixats i de ruixats intensos concentrats en dues zones, l'àrea del massís dels ports i comarques veïnes i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, Alt Urgell i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat d'algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable i tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: L'Europa occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
15: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
5: Això també ha afectat el mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al juliol. És el valor més alt que s'ha registrat mai en un mes de juliol. Això ha afectat també el mar Mediterrani, aquí a casa nostra, i concretament a Catalunya. Això, que l'aigua del mar estigui tan calenta, s'hagi escalfat tant, pot afavorir forts aiguats quan arribi la tardor, quan l'aire fred entrarà en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua que encara s'estarà evaporant, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i també inundacions.
4: 3CAT Info.
5: El Pla d'Energies Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Ara exigeixen que es retiri i que es comenci de zero. Són més de 300 ajuntaments que s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i per fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla d'energies renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
5: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut al Plater com una via de participació per poder ajustar la proposta inicial, diuen, a les necessitats de cada lloc. Ara passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, el 400, i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes dues mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i que s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS, que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. Després, el 17 d'octubre, arribarà l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Òscar López és ministre per la transformació digital.
17: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
5: Segons López, des del març de 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de zones on no es pugui veure al 100%. Al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina.
18: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
5: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent. A la resta de Catalunya, l'eclipsi no serà total i, per tant, s'haurà de mirar forçosament amb ulleres tota l'estona. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent i posaran més oftalmòlegs i metges de guàrdia, especialment als centres d'atenció primària, també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques, sobretot a les demarcacions de Tarragona i de Lleida. Recordem, si mirem l'eclipsi sense ulleres homologades, podem acabar amb cremades a la retina, que són irreversibles. Hi ha oferta d'ulleres per eclipsis en diverses botigues en línia, però Consum recomana, evitar-les.
4: 3CAT Info.
5: A Catalunya ja tenim 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En l'última dècada, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons la Fundació Carles Pi i Sunyer. És una informació de Pilar García.
19: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
20: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
21: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
19: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
5: Gràcies, Pilar. Abordem ara la pàgina cultural amb les estrenes a les plataformes de streaming audiovisual. Movistar Plus estrena aquest dijous Dos setmanes en agosto, un thriller d'humor negre. És el títol més destacat de la setmana, juntament amb la tornada de la saga musical de Disney, Camp Rock 3. Ens ho explica la Clàudia Roses.
22: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe sempre exemplar als ulls dels altres excepte unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Hi actuen Jessica Rain i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Cicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres a Prime Video.
23: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
22: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney+. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
24: Camp Rock is where I finally get to focus on my music, with no distractions.
4: Esports.
5: Serà fins a 6:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
0: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que Barça i PSG es posin d'acord. D'altra banda, Roni Bardaggi s'ha retirat de l'entrenament d'aquest matí amb una lesió al genoll dret, el mateix que es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhague. El Barça confirma que s'ha hagut de retirar, que hi ha lesió i que pot ser greu. Expliquen que no té bona pinta. Demà passarà proves mèdiques i en cas que hi hagi lesió i el jugador doni el seu consentiment, el club en farà un comunicat. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i dissabte no va viatjar a Udine per precaució. D'altra banda, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres. D'altra banda, el Barça femení perd Kika Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp. Dimecres disputarà el primer amistós el Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador del Barça femení, Pere Romeu, fa balanç de la pretemporada.
1: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
0: Més futbol, perquè el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid després d'haver disputat el Mundial.
2: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: I el Girona ha informat que ha tancat la seva campanya d'abonaments per a la nova temporada, arribant a la xifra rècord de 10.000 abonats, tot i el descens a segona divisió. Segons el club gironí, un 96,5% dels abonats ha acabat renovant. Hi ha hagut 332 baixes. Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc de la seva sèrie i a la final, que començarà quan passin 5 minuts d'un quart de 8, sortirà amb el 6è millor temps. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie. I el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
3: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Declaracions de Jaime Guerra a Teledeporte.
6: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar 5è a la seva sèrie. La pròxima a competir serà la barcelonina Laura Redondo, que participarà a la classificació de Martell.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com el seu entorn. Blasi just va acabar ahir 5è a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment 3 opcions sobre la taula. Continuar l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UEA i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou, el Gran Premi de Portland, 6è triomf de la temporada. De matinada, Palou ha augmentat fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, això quan falten 5 proves perquè s'acabi aquest campionat de l'IndyCar.
7: Dos quarts de 6.
5: Almenys 20 morts i importants danys materials després d'un terratrèmol de magnitud de 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament del Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i ha obligat a fer evacuacions preventives. Aquesta tarda a 3Cat Info també us destaquem que el govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels soldats que normalment estan desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà ara tornar-los amb les seves famílies. Treballar des d'una segona residència pot arribar a comportar una amonestació de sou si no s'ha pactat amb l'empresa. Això ho denuncien sindicats com la UGT, que reclama una regularització concreta davant d'aquesta modalitat laboral que continua sense estar regulada en molts convenis. Són alguns dels temes destacats.

0: de l'any. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant dels més de 8.000 que hi va haver al mateix període de l'any passat. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, les més d'11.000 càmeres que hi ha a les estacions i els convois tenen un efecte dissuasiu que frena aquests fets delictius. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que el Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El Barça, però, l'ha rebutjat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. Mentrestant, el Barça també estan pendents de l'estat de Rooney per Dagi, que es podria haver fet una lesió greu al genoll. S'ha retirat l'entrenament i el Barça reconeixen que no té bona pinta.
0: Pel que fa al temps, aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país tindrem sol o cel variable, amb una calor, això sí, que continuarà intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. Demà el dia començarà tranquil, també en general. Ara passen 3 minuts a 4:45 de la tarda, ja hi ha almenys una vintena de morts en el terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part de Colòmbia i que ha deixat danys importants en diverses ciutats del centre i de l'oest del país. Segons el Servei Geològic Colombià, el sisme ha tingut l'epicentre a prop de San José del Palmar, al departament del Chocó, a uns 80 quilòmetres de profunditat. Dues de les víctimes mortals han estat a la ciutat de Manizales i 18 a la ciutat de Pereira. El terratrèmol s'ha deixat sentir amb molta intensitat en altres ciutats, com Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. També hi ha almenys 6 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergències a Colòmbia ja treballen per avaluar els danys i comprovar si hi ha persones atrapades o ferides. De moment, el balanç de víctimes encara és provisional, aquesta vintena que us dèiem, i es manté pendent de confirmació oficial. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Una de les localitats més afectades per aquest sisme de 7,4 graus és la de Manizales, a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, a Bogotà. El seu alcalde, José Rojas, parlava així, ara el sentirem a Blue Radio de Colòmbia.
3: Pues es que tenemos más de 10 edificios colapsados totalmente y un número todavía por determinar de parcialmente. Tenemos más de 20 viviendas colapsadas, al menos por lo que tenemos por ahora, pero seguramente son muchas más. Hasta el momento tenemos 12 personas que han perdido la vida. Tenemos la gente en la calle porque hay alertas, por ahí están saliendo de todos lados alertas de rèpliques. La gent està molt assustada, con toda razón.
2: Les imatges que s'estan donant a conèixer a través de les xarxes socials mostren localitats com Pereira, la mateixa Manizales i Medellín, amb edificis escardats i alguns decaiguts, i la població buscant espais a l'aire lliure després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat, de durada i amb cops secs, expliquen els qui l'han patit i l'han viscut. El president de Colòmbia, Abelardo de la Estrella, recordem-ho, porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà i ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergència gràcies al seu desplegament.
0: Gràcies, Joan. I a aquesta hora, a 3Cat Info, podem parlar amb Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Francesc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Com esteu?
0: Això li volia preguntar justament a vostè, com està i com es troba després d'aquest terratrèmol que han viscut.
4: Doncs a Bogotà, afortunadament, estem tots bé. Aquest matí hem patit una tremolor important, però, com acabo d'escoltar, en altres zones del país, precisament nosaltres vam tornar ahir de Manizales i Pereira, que hem estat tota la setmana passada, i justament els llocs que vam estar visitant aquesta setmana doncs han estat molt, molt sacsejats per aquest terratrèmol.
0: Justament, parlant d'alguns d'aquests territoris on hi ha hagut més incidència, jo li volia preguntar per aquesta zona del Chocó, que és on hi ha hagut l'epicentre del sisme, no sé si vostè ho coneix, si ens pot ajudar a situar-ho geogràficament, també geològicament, per saber quin impacte pot haver tingut aquesta zona del Chocó, Francesc.
4: Sí, senyor. El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. El Chocó és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Hi ha algunes ciutats, però sembla que l'epicentre ha estat en una zona que és bastant despoblada. Però, tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, com acabem d'escoltar, el que es coneix com Eje Cafetero, que és la zona de Pereira, Manizales. Aquí sí que hi ha hagut una bona tremolor, hi ha hagut destrosses, i nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament la torre.

0: una de les torres de la catedral.
1: Déu-n'hi-do. Vostè és, dèiem, president de la comunitat catalana a Colòmbia. No sé si s'ha posat en contacte amb vostès algú des de la Generalitat a nivell oficial. Els han contactat ja després d'aquest terratrèmol?
0: Sí, senyor, òbviament. Nosaltres aquest matí el delegat del govern als Països Andins, que viu a Bogotà, s'ha posat en contacte amb nosaltres i al cap d'una estona des de la Generalitat també s'han posat en contacte, hem estat parlant amb ells i el conseller ens ha dit que avui intentaria parlar amb nosaltres.
1: Expliqui'ns una mica com és justament aquesta comunitat catalana a Colòmbia, quants membres són, com funcionen, com s'organitza la comunitat catalana aquí en aquest país, Francesc.
0: Sí, doncs, mira, és una comunitat antiga, va començar fa uns 60 anys i el que fem és trobades periòdiques on revivim doncs, Sant Jordi, on revivim la Diada, on revivim dies especials catalans per no oblidar d'on venim i qui som. No? Ens ajuntem doncs, de tant en tant fem, i tenim inclús un lloc de reunió que és un restaurant que es diu Jordi, d'un català on fem esmorzars de forquilla i intentem no perdre les nostres tradicions.
1: M'imagino, per tant, també que deuen estar en contacte, no sé si tenen grups de comunicació. Li pregunto també per saber si tenen constància d'aquesta comunitat catalana a Colòmbia, després del terratrèmol d'avui, si estan en contacte per informar-se si tots estan bé, si algú ha patit alguna incidència, si algú ha tingut algun ensurt, o potser és massa d'hora, potser encara, per saber-ho.
0: No. De seguida, als pocs minuts, ja tenim diversos xats de comunicació, el xat de socis, el xat de la Junta, i de seguida han estat molt, molt, molt vius, no? Hem parlat amb els companys que viuen a la zona de Pereira, el tresorer de la comunitat és de viu a Pereira, i ens ha dit doncs, que hi havia hagut destrosses a la casa, però que es trobaven bé. Afortunadament no hi ha hagut destrosses, no hi ha hagut pèrdues humanes, no? Però sí que hi ha hagut destrosses importants a casa seva.
1: Bé, doncs tant de bo tot quedi això, en un ensurt i en danys materials i que no hi hagi hagut perjudicis en vides humanes. Li agraïm molt que hagi atès la trucada de 3Cat Info aquesta tarda, al Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Francesc, gràcies i cuidin-se, sobretot.
0: Amb molt de gust, una abraçada i si poden dir les notícies que tota la comunitat catalana fins ara no hem tingut cap report de ningú que hagi patit, tothom l'ensurt, òbviament, però estem tots bé.
1: Ens quedem, doncs, amb aquest missatge. Francesc, gràcies. Fins aviat.
0: Fins aviat. Moltes gràcies. Adéu-siau.
1: Més notícies. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que han circulat per les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos de militars que estan normalment desplegats a la frontera amb el Marroc. I és que la crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i ara el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
2: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vives.
3: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable. Es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
2: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
4: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
2: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
5: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
2: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elías Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
1: Gràcies, Paula. I us expliquem ara que Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, ho afirma l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
6: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
1: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus al juliol. És el valor més alt registrat mai en un mes de juliol.
6: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
1: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com aquí al Mediterrani Occidental.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: D'aquí un parell de minuts seran 6:15 de la tarda. Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Coincidint amb aquest manifest, Meta ha anunciat avui el llançament del Muse Glimmer. És un nou model més potent del seu codi obert d'intel·ligència artificial. Zuckerberg, el magnat tecnològic nord-americà, defensa que el màxim risc de la IA, de la intel·ligència artificial, és que un govern tingui massa control o quedi sota el poder de poques mans. El seu argument és que aquest escenari seria massa perillós i defensa una IA més oberta i accessible. I us expliquem també que els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% el primer semestre de l'any. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant els més de 8.000 que hi va haver el mateix període de l'any passat. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i amb un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat a valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i als combois de metro que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació d'aquests fets delictius. I un home de 83 anys ha mort ofegat aquest matí en una platja de Roses a l'Alt Empordà, segons Protecció Civil. En aquesta nova víctima ja són 18 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. Informa des de Girona Maria Rovira.
8: S'ha rebut l'avís poc després de les 11 del matí que una persona estava inconscient a l'aigua a la platja Nova de Roses i que els socorristes l'havien tret i portat cap a la sorra per intentar-la reanimar. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. S'han desplaçat fins al lloc dels fets 4 dotacions del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. També hi han anat efectius dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la policia local. En el moment de l'accident onejava la bandera verda en aquesta platja.
1: I l'home contagiat per antivirus, que estava aïllat a Galícia, ja ha rebut l'alta després d'haver donat negatiu. El pacient, que és un turista franco-argentí, ja ha tornat cap a casa seva. L'home estava de viatge a França i va anar a un centre sanitari amb un quadre respiratori lleu i allà es va fer unes anàlisis. Després, quan ja no tenia símptomes, va viatjar a Galícia amb la seva família. Els dos contactes estrets que estaven fent quarantena amb ell també han donat negatiu a la prova PCR, tot i que encara continuaran aïllats preventivament.
7: El temps.
1: La crònica amb el Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels Ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa, de nou màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona, a punts de la Catalunya central entre els 35 i els 37 graus, cap a Ponent el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera més curta, però a canvi molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: A les comarques de Lleida comença la collita de la varietat de pera més estesa, la pera Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i en fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen, diuen els agricultors, amb bons preus per la pagesia. Ens ho explica des de Lleida l'Estela Busoms.
11: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus sumades a la falta de pluges han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
12: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
11: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera Conference perilla.
13: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
11: També va bé l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
14: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
11: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
1: Gràcies, Estela, i de la Plana de Lleida pugem ara cap al Pirineu, cap a la Cerdanya concretament, perquè Hisenda ha donat la raó als treballadors transfronterers que treballen a l'Hospital de Cerdanya, a qui fins ara reclamava uns impostos que ja havien pagat a França. Tots els afectats ja han rebut els diners que havien abonat de més anteriorment. Això ens ho explicarà des de Puigcerdà el Joaquim Albalate.
15: Són 33 treballadors de l'hospital de nacionalitat espanyola, però residents a França i que, per tant, paguen els impostos en aquest país. Però el 2023 l'agència tributària els va reclamar els impostos dels anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols. Després d'un llarg procediment, ara els han donat la raó. No se'ls pot considerar treballadors públics d'un sol país perquè el finançament de l'hospital surt dels dos estats. Ara tots els afectats ja han rebut tots els diners que havien pagat de més. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital i una de les afectades.
16: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no, en un futur no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular. No té res a veure ni en la sanitat de Catalunya ni en la sanitat francesa. És un hospital transfronterer.
15: Els treballadors afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros.
1: I atenció ara a les persones que fan teletreball des d'una segona residència, sobretot ara aquests mesos d'estiu. La llei estipula que el lloc des d'on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina, el teletreball, continua sense estar prou ben regulada i no apareix, de fet, en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
17: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
1: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions de teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o de la negociació col·lectiva.
7: 3CAT Info.
1: I us expliquem ara que les altes temperatures d'aquest estiu han disparat les consultes a clíniques veterinàries. La calor extrema també afecta els animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents als seus comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que l'animal té calor.
18: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
1: També és important no obligar els gossos a fer exercici simplement perquè nosaltres estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
18: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gossos que tenen el morro xato són especialment sensibles a la calor. Si tenim ocells, cal evitar posar les gàbies a prop de les finestres perquè els vidres acumulen calor i els poden afectar també.
7: 3Cat Info.
1: Obrim ara pàgina cultural a 3Cat Info. Ens fixem en l'agenda musical d'avui, d'aquest dilluns a la nit, on hi ha diversos festivals que ofereixen una nova jornada de concerts amb grans èxits i noves propostes. Hi ha escenaris a Roses, a Sitges, a Sant Feliu de Guíxols o a Cambrils, amb actuacions per tots els públics. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
19: El grup Siloé actua aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Presentarà Terrorismo Emocional, el seu últim treball. Són 10 propostes i n'és com un homenatge a les cançons i paraules que han acompanyat i transformat la vida dels seus integrants. Siloé s'ha consolidat com una de les bandes més destacades del pop alternatiu del moment. Ana Torroja posarà aquesta nit el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc del Pinaret. L'artista, amb 4 dècades de trajectòria, hi arribarà amb la gira internacional Si acaba del show, que presenta el seu nou disc d'estudi i combina cançons seves amb grans èxits de Mecano. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, yo me voy. Yo... Rosario Flores canta avui al Festival Terramar de Sitges en la seva nova gira, Universo de Ley. El disc inclou 15 cançons i diverses col·laboracions. Rosario revisita així algun dels seus temes més emblemàtics, com Sabor Sabor, Estoy aquí como quieres que te quiera, fusionant el pop, la rumba i l'essència flamenca. I el Festival Sons del Món acull avui la banda de tribut God Save the Queen, que repassa els grans èxits de Queen. La Ciutadella de Roses ofereix l'espectacle que commemora el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El tribut argentí repassarà els grans èxits de Queen.
1: Ara falten poc més de 5 minuts per arribar a les 6 de la tarda.
7: Esports.
1: I arribarem amb l'Eduard Solà. Bona tarda, Eduard.
20: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des que fa dies, per tant, només queda que Barça i PSG es posin d'acord. D'altra banda, Rooney Bardaggi s'ha retirat de l'entrenament d'aquest matí amb una lesió al genoll dret, el mateix que es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhague. El Barça confirma que s'ha hagut de retirar, que hi ha lesió i que pot ser greu. Expliquen que no té bona pinta. Demà passarà proves mèdiques i en cas que hi hagi lesió i el jugador doni el seu consentiment al club, en farà un comunicat. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur i dissabte no va viatjar a Udine per precaució. D'altra banda, el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, ha passat avui les proves mèdiques i ja s'entrena amb l'equip. Per tant, de moment, no hi ha canvis pel que fa a les opcions que el jugador pugui tancar la seva incorporació al Barça. Pel que fa a Rodri, el Barça vol que el seu traspàs estigui enllestit abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres. D'altra banda, el Barça femení perd Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp Andorra dimecres, primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.
0: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
20: Més futbol. El català Marco Corella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid després d'haver disputat el Mundial.
21: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
20: I encara en futbol, el Girona ha informat que ha tancat la seva campanya d'abonaments per la nova temporada, arribant a la xifra rècord de 10.000 abonats, tot i el descens a segona divisió. Segons el club, un 96,5% dels abonats ha acabat renovant. Hi ha hagut 332 baixes.
22: Trescat Info.
20: Avui han començat a París les proves de natació en línia al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat en segon lloc la seva sèrie i a la final, que començarà quan passin 5 minuts d'un quart de 8, sortirà amb el sisè millor temps. A la mateixa prova, el relleu 4x200 lliures però masculins, el nadador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie. I el 200 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat en acabar últim de la seva sèrie.
23: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
20: També ha començat l'europeu de l'atletisme a Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final de salt de llargada amb el sisè millor temps a les semifinals. Declaracions de Jaime Guerra a Teledeporte.
24: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
20: I l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no disputarà la final dels 800 metres després d'acabar cinquè a la seva sèrie. La pròxima a competir serà la barcelonina Laura Redondo, que participarà en la classificació de Martell.
22: Trescat Info.
20: Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general al seu primer Tour de França. Ara mateix la ciclista d'Esplugues té principalment tres opcions sobre la taula: continuar a l'equip UAE, fitxar pel Lidl Trek o incorporar-se al Movistar. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros. En motor, a l'IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland, sisè triomf de la temporada. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general respecte al nord-americà Kyle Kirkwood, a falta de 5 proves pel final del campionat. I el multicampió d'enduro, Josep Garcia, tanca el Mundial amb una nova doble victòria a la prova final de Gales ahir.
25: Un cap de setmana increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió sí que és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també, però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
22: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. Almenys 20 morts i importants danys després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament de Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i també ha obligat a fer evacuacions preventives. El govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor de l'enduriment de les mesures antiimmigració a Europa, rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabdals dels principals rius europeus mentre el mar bat rècords de temperatura tant a escala global com al Mediterrani. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió de Tartarsan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i també n'ha ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. Hores més tard de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades tant a les zones on es veurà millor, com per exemple Tarragona i Lleida, com també la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants.
1: Esports. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club blaugrana l'ha rebutjat però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies i, per tant, només queda que els dos clubs es posin d'acord. D'altra banda, Roni Bardaggi s'ha retirat de l'entrenament d'aquest matí amb una lesió al genoll dret. El Barça reconeixent que pot ser greu, que no té bona pinta i demà passarà proves mèdiques. Els campionats d'Europa de natació aquest vespre, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles disputaran la final del 4x200 lliures femenins. I també ha començat el campionat d'Europa de l'atletisme a Birmingham. Jaime Guerra ha acabat sisè a la classificació i disputarà la final del salt de llargada.
0: I aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu, també al Prepirineu Occidental i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, sol o cel variable. La calor, això sí, continuarà intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. I demà el dia començarà tranquil en general.
2: Trescat Info.
0: 6 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Almenys 20 persones han mort aquest dilluns a Colòmbia després d'un fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Les ciutats més afectades són Pereira i Manizales, al centre doncs, de Colòmbia. A Pereira, 18 persones han perdut la vida i a Manizales n'han confirmat també dues, segons les primeres informacions de les autoritats. El nombre de víctimes, però, de moment, continua pendent d'actualització. El sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i danys greus en diverses localitats. El terratrèmol s'ha deixat sentir amb intensitat també en d'altres ciutats, per exemple, entre les quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. I també hi ha almenys 7 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergències ja treballen per avaluar els danys i comprovar si hi ha persones atrapades o ferides. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de la Espriella. Per la Baixia, ara el sentirem des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
4: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i fortes i ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes.
0: Doncs bé, aquesta tarda tenim un ull posat a Colòmbia i a aquesta hora saludem l'Enric Figueres. Ell és el president del Casal Català de Medellín. Enric, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Primer de tot, Enric, com es troba i com han viscut aquest terratrèmol des de Medellín?
5: Bé, en primer lloc, impactats pel que ha succeït, no? I després ja no ha donat temps de poder atendre doncs, sobretot a la nostra comunitat catalana i als coneguts i a tots els entorns de tothom per poder donar resposta al que estava o el que havia passat i que encara estava passant. No? És molta la por, potser podria dir, de la ciutadania per altres rèpliques que hi pogués haver i moltíssima gent, sobretot als barris populars, es troben al carrer no volen entrar a les cases i tothom a l'espera i amb aquell, bueno, aquesta falta d'informació també de com respondre a la terra, no? En aquest cas.
0: Alguna autoritat catalana s'ha posat ja en contacte amb vostès?
5: Sí, de part del conseller d'Exteriors del govern de Catalunya, del gabinet del conseller, ja se m'han posat en contacte de seguida per preguntar com estava la comunitat i després, evidentment, el delegat del govern de la Generalitat a Bogotà, que m'ha trucat de seguida i hem parlat doncs, de si estàvem bé, sobretot, i després doncs, per saber com està la situació de la comunitat i dels entorns, evidentment, de la ciutadania en general, però de la comunitat catalana, en concret a la ciutat de Medellín.
0: Enrique, des del govern de Colòmbia, des de les autoritats colombianes, els estan donant també alguna indicació sobre el terreny de què pot passar les properes hores, què és el que han de fer?
5: Bueno, des d'aquí a Medellín només estava mirant la televisió i les xarxes socials i veia doncs, que les administracions s'estaven posant a treballar, però de tota manera les mateixes imatges dels diferents municipis on ha estat més fort aquest terratrèmol, doncs es veu que la ciutadania de seguida ja ha donat resposta al que ha pogut veure i tenir davant mateix, no? Els seus propis carrers o els seus propis barris. Penso que primer ha estat immediata l'atenció de la ciutadania i que l'administració, doncs, suposo que està ja posant-se a treballar els grups d'emergència en totes les línies que siguin, no?
0: Enric, ets el president del Casal Català de Medellín. No sé si ens pots explicar quants membres té la comunitat catalana colombiana, com funcionen i no sé si també ja heu pogut contactar amb alguns d'aquests membres de la vostra comunitat i com estan.
5: Sí, ara el que està fent les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana i els hi estem, tinc a membres de la junta directiva pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. I sobretot també preguntem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades, o fins i tot al Chocó, que ens queda molt, molt proper i també doncs, ha estat una mica l'epicentre d'aquest terratrèmol. A la ciutat de Medellín, en concret, doncs, pel que sé, hi ha esquerdes en diferents cases de diferents barris i comunes de la ciutat. Evidentment que tota aquesta avaluació s'haurà de fer més gran i amb més temps per veure, sobretot en aquests barris més populars, que hi pot haver edificacions més, doncs més febles o més vulnerables, i per tant, doncs, en principi, això és la informació que tenim en aquest moment.
0: Enric, doncs n'estarem pendent. De moment, moltes gràcies per atendre la trucada 3CAT Info i acostar-nos al vostre testimoni. Bona tarda, que vagi bé.
5: Moltes gràcies. Bona tarda a vosaltres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 i 10 minuts. Més qüestions. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest mateix cap de setmana. Davant d'aquestes crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny encara, però, de resoldre's, però ja hi ha registrat més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
6: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
7: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable. Es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
6: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
6: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família, i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
9: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
6: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
0: Doncs bé, el Marroc reclama ara a Espanya el retorn dels menors no acompanyats de Ceuta. En declaracions al digital marroquí Hespress, el ministre de Justícia del govern alauita diu que exigiran a la Moncloa la tornada dels seus nens i adolescents per via legal, i la política ha de responsabilitzar l'executiu espanyol de la situació d'aquests infants a la ciutat autònoma. Assegura que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar, doncs, els mecanismes perquè aquests menors puguin retornar cap al Marroc. I Itàlia i Dinamarca han fet front comú per reclamar un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix, doncs, pressió perquè s'apliqui més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta, recordem, i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. També ho vinculen, la migració irregular, a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el seu suport a Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
10: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
0: I el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable al territori, conegut com a Plater, no ha tingut, doncs, un compte a l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero. Són més de 300 municipis d'una quarantena de comarques que s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris i tampoc boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuns i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
11: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
12: Després dels ruixats que ens han acompanyat durant el matí a bona part de les comarques de l'interior del país, febles, també n'hem tingut a primera hora de la tarda que escombraven sectors del Solsonès, Berguedà i de la Cerdanya. Unes precipitacions que es movien entre els 2 a 3 litres per metre quadrat, destacant, per exemple, els 4 de Pinós i els 5 de Querol. Però això canviarà al llarg de la tarda, perquè s'esperen derruixats i derruixats intensos concentrat en dues zones, l'àrea del massís dels ports i comarques veïnes i també cap al Pirineu més occidental, entre la Vall d'Aran, el Terribagorça, Pallars, Arturgell i també podrien arribar a punts de la Noguera. Atenció, perquè en aquestes comarques, especialment les del Pirineu, podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyat d'algun fenomen extrem. A la resta del país, un temps que predominarà assolellat o, com a molt, amb el cel variable. I tot això amb unes temperatures que avui baixen una miqueta a les comarques de Girona, però que tot i així a Girona han tocat ja la xifra dels 37 graus i s'espera que cap a Ponent les màximes estiguin entre els 36 a 38 graus. Aquesta situació meteorològica d'avui tindrà continuïtat demà, amb núvols matinals, especialment cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna goteta, poc important, i de nou demà a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
2: 3CatInfo.
13: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
14: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
14: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
2: 3CatInfo.
0: Europa Occidental ha viscut el període del mes de juny i juliol més calorosos de la seva història, segons l'informe del Servei del Canvi Climàtic Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, també al Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Els principals rius europeus, com per exemple el Sena, el riu, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buentempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
15: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: I al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat també als 20,96 graus al mes de juliol. És el valor més alt registrat mai en aquest mes.
15: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: Europa, el mar, també ha assolit temperatura rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor, quan l'aire fred, doncs, entri en contacte amb un mar molt calent i l'aigua encara estigui evaporant-se, i pot augmentar, doncs, la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i també inundacions. I per cert que un home de 83 anys ha mort ofegat aquest matí en una platja de Roses, a l'Alt Empordà, segons fonts de Protecció Civil. Amb aquesta nova víctima ja són 18 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
16: S'ha rebut l'avís poc després de les 11 del matí que una persona estava inconscient a l'aigua a la platja Nova de Roses i que els socorristes l'havien tret i portat cap a la sorra per intentar-la reanimar. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. S'han desplaçat fins al lloc dels fets 4 dotacions del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. També hi han anat efectius dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la policia local. En el moment de l'accident onejava la bandera verda en aquesta platja.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 i 20 minuts. Obrim plana internacional. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tartarsan i han matat almenys 13 persones, entre els quals un menor d'edat, i també ha ferit una 70 en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès també ha disparat però drons contra una petroquímica de la regió de Tiumen i també unes instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, que són claus per al negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç, doncs, de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
18: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
17: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I més qüestions. Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de les zones on no es pugui veure al 100%. Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut per prevenir l'afluència de persones que volen presenciar aquest eclipsi total que no es repetirà, recordem, a Catalunya fins l'any 2180. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz. És el cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina en declaracions a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
19: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: I només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també al Ter Sud de Ponent. A la resta de Catalunya no serà, doncs, total i s'haurà de mirar amb ulleres en tot moment. Des del Departament de Salut han reforçat aquestes zones on hi haurà més afluència de gent, amb més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i també al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. Ho ha detallat al Matí de Catalunya Ràdio Ferran Roches, el director del Servei de Salut de les Terres de l'Ebre.
20: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: I abans dels esports, una darrera qüestió. perquè tenim el tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per aquest eclipsi solar de dimecres. Santa Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i també la creació contemporània. El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup musical Antiga Euskal Baroque Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas. Però l'eclipsi aquest any serà el gran protagonista del festival amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
1: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum a aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
0: Una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Les entrades estan ja exaurides per a una de les propostes més originals d'aquesta temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa, precisament a l'hora exacta de l'eclipsi.
2: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
21: Bona tarda. L'extrem suec del Barça, Rooney Bardaghi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques. Un Bardaghi que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que el Barça i el PSG tanquin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació al mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
2: 3CAT Info.
21: I baixa sensible al Barça femení que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.
22: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot en nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
21: Encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid. L'escoltem.
23: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
21: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat fa uns minuts que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016, deixant ja una gran impressió un any més tard. Durant la temporada 2017-18 es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat aquest matí en segon lloc a la seva sèrie i a la final, que començarà quan passin 5 minuts d'un quart de 8, sortirà amb el 6è millor temps. A la mateixa prova, aquest matí, el relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues Ian Florencio ha acabat 5è de la seva sèrie i el 100 braça Nil Cadavall també ha quedat eliminat aquest matí per en acabar l'últim de la seva sèrie. L'escoltem.
3: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
21: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del Sard de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. I la pròxima competició serà la barcelonina Laura Redondo, que participarà, volem dir, en la primera classificació de martell aquest vespre a 4:45.
2: Trescat Info.

Sentíem els senyals horaris de 6:45. Com sempre a aquesta hora, comencem per fer un repàs dels principals titulars. Almenys 20 morts i importants danys després d'un terratèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia. El sisme, amb epicentre al departament de Chocó, s'ha deixat sentir amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà i ha obligat a fer evacuacions preventives. I el govern espanyol activa l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest mateix cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. A Ceuta hi ha 1.400 menors no acompanyats i el govern espanyol prioritzarà tornar-los amb les seves famílies. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen als centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi a Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. I fins a les 7 en punt, també us explicarem més notícies, com per exemple, què ha passat aquest estiu? Totes les trucades comercials hauran de fer servir a un prefix específic, que és el 400, i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar així que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i s'evitin fraus. També que les altes temperatures d'aquest estiu han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. De seguida, alguns consells per evitar que les nostres mascotes pateixin un cop de calor.

0: Una oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. El club blaugrana l'ha rebutjat, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies.
1: I ens falta el temps. Aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu, també cap al Prepirineu Occidental i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, sol o cel variable. La calor, això sí, continuarà intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus, i demà el dia començarà tranquil en general. Dos quarts i pràcticament 3 minuts de 6 de la tarda. Almenys 20 persones han mort aquest dilluns a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Les ciutats més afectades són Pereira i Manizales, al centre de Colòmbia. A Pereira 18 persones han perdut la vida i a Manizales se n'han confirmat dues també, segons les primeres informacions de les autoritats. El nombre de víctimes, però, continua encara pendent d'actualització. El sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i danys greus, però en diverses localitats. Aquest terratrèmol s'ha deixat sentir amb intensitat en altres ciutats, entre les quals, per exemple, Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. I també hi ha almenys 7 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergència ja treballen per avaluar els danys i comprovar si hi ha encara persones atrapades o ferides. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de la Espriella per la Baixia, ara el sentirem, des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
3: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i forts. I ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest mateix cap de setmana. Davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat per vacances i també permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta encara és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza ara retornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
5: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vives.
6: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable. Es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
5: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
7: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
5: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
8: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
5: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials.

0: a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
1: Doncs bé, el Marroc reclama ara a Espanya el retorn d'aquests menors no acompanyats a Ceuta. En declaracions al digital marroquí Express, el ministre de Justícia del govern alauita diu que exigiran a la Moncloa la tornada dels seus nens i adolescents per via legal i política i a responsabilitat l'executiu espanyol de la situació dels infants a la ciutat autònoma. Assegura que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes ara perquè els menors puguin tornar al Marroc. Doncs bé, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Tot això, 11 dies després de la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt d'aquests dos països afegeix també pressió perquè s'apliqui, doncs, més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una, recordem, d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat prevenir les posicions polítiques i geogràfiques que són molt diferents, les úniques dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i també més expulsions. També ho vinculen, la migració irregular, amb l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia, doncs, suma el seu suport a Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
2: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. Hi hauria de protegir l'espai Schengen.
1: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost, i davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura que arriba d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada. I més qüestions. Una petita pastera amb 230 persones ha arribat avui al Regne Unit creuant el canal de la Mànega des de França i és la xifra més alta registrada mai en un sol viatge. El govern del Regne Unit ha denunciat les tàctiques temeràries i perilloses de les bandes que trafiquen amb migrants i que utilitzen embarcacions no aptes per a la navegació i cada vegada amb més persones a bord. El número d'arribades al canal de la Mànega, en qualsevol cas, ha baixat aquest 2026 en relació amb l'any anterior. I obrim plana internacional, Síria ha arribat a un acord amb Rússia sobre el futur de les bases militars russes al país després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà a Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin. Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria, són claus per Moscou, per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà doncs de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i també part del port, i pel que fa a les infraestructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a final del 2024 ha hagut doncs de renegociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com una part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit del país, però el Kremlin ho va rebutjar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, serà el 400, i les empreses que enviïn SMS hauran d'inscriure's en un registre oficial amb aquestes mesures que entraran en vigor passat aquest estiu. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i, doncs, s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà ja en marxa aquest registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com per exemple sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Òscar López, des de ministre per la Transformació Digital.
4: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: Segons López, des del mes de març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. Doncs bé, Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Coincidint amb aquest manifest, Meta ha anunciat avui el llançament del Muse Glimmer. És un nou model més potent del seu codi obert DIA. Zuckerberg defensa que el màxim risc de la intel·ligència artificial és que un govern tingui massa control o bé quedi sota el poder de poques mans. En un argument en què aquest escenari seria massa perillós i defensa una intel·ligència artificial més oberta i també més accessible.
3: 3CAT Info.
1: Els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. La investigació continua, però de moment, oberta per tal d'identificar els responsables d'aquesta plantació. Tarragona, Ricard Buigas.
5: La plantació exterior estava distribuïda en 7 terrasses en una zona disseminada de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. A més, han trobat més de 60 quilos de cabdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. També han localitzat dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, dos assecadors i un espai habilitat com a cuina. En el moment de l'actuació policial, a la primera hora del matí, els agents no han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu. Les plantes s'han destruït al mateix lloc.
1: I per cert que Hisenda ha donat la raó als treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya, a qui havia reclamat uns impostos que ja havien pagat a França. Tots els afectats ja han rebut els diners que havien abonat de més. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
6: Són 33 treballadors de l'hospital de nacionalitat espanyola, però residents a França i que, per tant, paguen els impostos en aquest país. Però el 2023 l'agència tributària els va reclamar els impostos dels anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols. Després d'un llarg procediment, ara els han donat la raó. No se'ls pot considerar treballadors públics d'un sol país perquè el finançament de l'hospital surt dels dos estats. Ara tots els afectats ja han rebut tots els diners que havien pagat de més. Roser Bel és la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital i una de les afectades.
7: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no, en un futur no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular, no té res a veure ni en la sanitat de Catalunya ni en la sanitat francesa, és un hospital transfronterer.
6: Els treballadors afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros.
1: 6:45 en punt.
3: El temps.
1: Actualitzem la crònica meteorològica amb en Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement de nuvolades. Nuvolades que s'espera que creixin a la meitat oest del país, concentrant en els ruixats, que poden ser intensos, cap al massís dels Ports i també cap a les comarques pirinenques, als Pallars, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i fins i tot podrien arribar al nord de la Noguera. Unes pluges que podran ser localment intenses i que podrien descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la costa, el temps serà una miqueta més assolellat, tot i els intervals de núvols que hi puguin aparèixer. I tot això dominat per un dia de calor. Calor intensa. De nou, màximes al voltant dels 37 graus cap a les comarques de Girona. A punts de la Catalunya central entre els 35 i els 37 graus. Cap a Ponent, el termòmetre es pot enfilar fins als 38 i a la façana costanera, més curta, però a canvi, molta xafogor. Ambient xafogós amb unes màximes que es mouran entre els 32 a 34 graus.
3: 3CAT Info.
9: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
3: 3CAT Info.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han disparat també les consultes a les clíniques veterinàries. Aquesta calor extrema també està afectant els animals de companyia i els consells de col·legis veterinaris de Catalunya demanen estar atents al seu comportament. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua de l'habitual. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que aquest animal té calor.
10: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
1: També és important, però, no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar, doncs, que l'animal pugui decidir.
10: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Els animals d'edat avançada o bé amb sobrepès i les races de gos amb el morro xato són especialment sensibles a la calor. I si tenim ocells, també cal evitar posar les gàbies a prop de les finestres perquè els vidres acumulen calor i els poden afectar. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
11: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
12: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no?, que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
11: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: I una informació que us destacàvem al sumari. El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà ja parcialment demà, dimarts, al matí, després d'una esllavissada de terra i pedres que va provocar per aquest temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i també quatre vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar encara completament fins d'aquí a, com a mínim, dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
13: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
14: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
13: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A les comarques de Lleida comença ja la collita de la varietat de pera més estesa, és la Conference, que també és la més sensible, però a la calor, perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Lleida, Estela Bosoms.
15: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80%, i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de pera Conference.
16: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
15: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de Fruita Dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera conferens perilla.
17: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
15: També va bé l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
18: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
15: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
3: 3CAT Info.
1: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa tot just unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb La Sena.
19: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
1: Hernández, a més, també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
19: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
1: Des de la conselleria han anunciat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies. I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant també més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i al Priorat, on s'han programat concerts. El certamen acosta propostes d'estils musicals molt diversos fins a diferents localitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
21: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
20: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
1: Esports. Pau Dax, molt bona tarda.
22: Bona tarda. L'extrem suec del Barça, Runi Bardagi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip d'aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardagi que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular, per precaució. D'altra banda, el club blaugrana ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. De moment, el Barça ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que Barça i el club francès tanquin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip matalasser. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
3: 3CAT Info.
22: Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.
0: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt bé.
22: Encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid. El sentim.
2: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
22: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat fa uns minuts que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016, deixant ja una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-2018, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa. Aquesta tarda, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles disputaran en uns minuts la final dels 4x200 lliures femenins, quan passin 5 minuts d'un quart de 8. L'equip espanyol ha acabat aquest matí en segon lloc a la seva sèrie i a la final sortirà amb el sisè millor temps. A la mateixa prova, aquest matí al relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues Jan Florencio ha acabat cinquè de la seva sèrie i el 100 braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat aquest matí en acabar últim de la seva sèrie. Escoltem el nedador.
4: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
22: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. La pròxima catalana a competir serà la barcelonina Laura Redondo, que participarà en la primera classificació de martell en uns minuts, a un quart menys 5 de 8. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final de salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem Guerra a Teledeporte.
23: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: 3CAT Info.
24: Bona tarda, són les 7. Desenes de persones han mort avui a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Pereira i Manizales són les ciutats més afectades. L'epicentre ha estat a la regió del Chocó, on també hi ha desenes de ferits. Les autoritats continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera, això davant del risc d'una nova entrada massiva de migrants. Europa Occidental viu el juny i el juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre que el mar bat rècords de temperatura, tant a escala global com al Mediterrani. Més de 300 municipis catalans s'estan organitzant en una associació per aturar el Pla de la Generalitat que vol implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte l'opinió del territori. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on hi haurà més afluència de visitants. El 17 d'octubre, totes les trucades comercials ja quedaran identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. El govern espanyol ha confirmat la data en què s'activarà aquesta mesura, inclosa en el pla antiestafes, per tal que aquestes trucades siguin més identificables. El govern vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista a l'agència ACN, la consellera de Cultura de la Generalitat ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector teatral.
22: Esports. L'extrem del Barça, Roni Bardagi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió de genoll que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen. El Barça ha rebut una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però l'ha rebutjat i segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran, volem dir, és total des de fa uns dies. I als campionats d'Europa de natació, aquest vespre les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures femenins i el campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Laura Redondo lluitarà aquest vespre per un lloc a la final de martell. Jaime Guerra disputarà demà la final de salt de llargada.
24: Pel que fa al temps, aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país tindrem sol o cel una mica variable. La calor continuarà intensa, amb màximes que poden arribar als 38 graus. Demà i març, el dia començarà, si més no, tranquil, en general.
3: 3CAT Info.
24: Ara són les 7 de la tarda i 4 minuts. Aquesta hora us informa en directe a Eloi Barrera.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
24: Almenys una setantena de persones han mort a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Les ciutats més afectades són Pereira i Manizales, a l'occident de Colòmbia. A l'àrea metropolitana de Pereira han mort 40 persones, segons l'alcalde. La zona més afectada ha estat aquesta. El nombre de víctimes, però, continua pendent d'actualització. Chocó ha estat l'epicentre del terratrèmol, concretament al municipi de San José del Palmar. El sisme s'ha produït a 7:45 del matí, hora local, i ha tingut una profunditat de 82 quilòmetres, segons el Servei Geològic Colombià. Aquest sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i danys greus en habitatges i infraestructures. El moviment s'ha deixat sentir amb intensitat en altres ciutats colombianes, entre les quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat diverses evacuacions preventives. També hi ha almenys 7 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergències a Colòmbia continuen treballant per avaluar els danys, buscar possibles persones atrapades i atendre els ferits. El Consolat d'Espanya a Bogotà també fa seguiment de la situació i està en contacte amb els consolats honoraris de la zona per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Altres països, com Estats Units, Brasil o El Salvador, també han ofert ajuda a Colòmbia. Connectem ara amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de la Espriella per la Baixia, ara el sentirem, des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
6: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
5: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i fortes i ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes.
24: Gràcies, Joan. Doncs diversos testimonis catalans a Colòmbia han explicat a aquesta emissora com han viscut el terratrèmol. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana de Colòmbia, ha detallat com és geogràficament la zona de l'epicentre, el conegut Triangle del Cafè entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les més afectades pel sisme.
7: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
24: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i el seu president, Enric Figueres, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
8: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú estava fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
24: I aquesta tarda també hem parlat amb la periodista Elisabet Cortiles, que està de viatge a Bogotà, i així és com ha viscut ella el sisme.
9: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor, i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
24: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Davant les crides que s'han fet a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars que estan desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen. Madrid, Paula Brujats.
10: Suspeses vacances i permisos per als militars i a partir de dijous tots els que estan destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant d'aquesta nova amenaça. Mentrestant, la situació actual a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, segons el seu president, Juan Jesús Vives.
12: El dia 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca. Es insoportable, es insostenible. Calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
10: I la que més preocupa és la situació dels menors. N'hi ha 1.400 identificats, centenars que fan cua per fer-ho i molts que malviuen acampats a la platja del Trampolín. Davant l'evident desbordament que suposarà acollir-los, el govern espanyol prioritza ara que retornin amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
25: Pero sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
10: Però això, aquest procés de reagrupament familiar, no és gens fàcil, s'ha de localitzar la família i ho ha d'acceptar. El govern espanyol i les comunitats faran dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la seva família i el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que participarà a la reunió.
26: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Aniran a la reunió, deia el portaveu del PP, Elias Bendodo. Vox, en canvi, plantarà el Ministeri d'Infància. L'extrema dreta dirigeix les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó i no enviaran ningú a la trobada de dijous.
24: Doncs encara sobre les conseqüències d'aquesta crisi a Ceuta, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Ho han fet les respectives líders de cada país, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat de provenir de posicions tan diferents, totes dues han volgut unir forces contra la migració, amb aquest comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions. Les dues líders vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia, doncs, ara suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, recordem-ho. Ara mateix els dos països, Itàlia i Espanya, tenen suspès l'espai de lliure circulació Schengen i estan fent controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Recordem, arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que diu que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant d'això, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per qui arribi d'Itàlia. Això està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per aquesta polèmica decisió d'Itàlia.
11: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
24: Això sí, és la primera vegada que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls pels seus ciutadans.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. També els principals rius europeus, com el Sena, el Rin o el Danubi, porten molt menys cabal. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
13: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
24: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus aquest juliol. És el valor més alt registrat mai aquest mes.
13: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
24: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. Ara falta un minut per un quart de vuit del vespre. El Pla d'Energies Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea. Així ho denuncia la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que inclou ajuntaments i altres entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis. Per tant, exigeixen que es retiri i que es torni a fer des de zero. Més de 300 municipis catalans s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i per fer-se escoltar. Diuen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i ara preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Ho explica Àlex Tarés, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
14: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
24: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada territori. Anna Camp és directora de l'Institut Català de l'Energia en declaracions a TV3.
15: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania també conegui el plàter, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
24: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà, diu, un segon procés d'informació pública.
3: El temps.
24: Amb l'Enric Agut.
16: Tarda de sol o variable en general, però cap a àrees de Terol s'han format algunes nuvolades, tempestes que poden entrar per alguns sectors de la Terra Alta i també del Baix Ebre i deixar algun ruixat. Això fins al vespre pot arribar a passar. De moment, les precipitacions que han entrat han estat febles. També han tingut algun ruixat cap a l'Alta Garrotxa, nord del Ripollès, nord de l'Alt Empordà, però tot això ha marxat. I també durant les properes hores i fins a la nit alguna nuvolada es pot desenvolupar més potent cap a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i zones pròximes i descarregar algun ruixat o alguna tronada. En un dia en què ha fet calor, molta calor, però en alguns indrets ha baixat una mica la temperatura. Igualment s'ha arribat als 38 a Lleida, al Montmell als 38, també la mateixa xifra a Artés, al Bages, o 37 a Anglès i a Seròs. Per demà al matí la temperatura serà alta novament, a tòrrida en alguns trams a la costa de Barcelona i també a Tarragona, també temperatures altes a la Conca de l'Ebre, Segrià, aquestes comarques estan amb un avís de calor nocturna i a la tarda es pot repetir algun ruixat Pirineu, Prepirineu, amb algunes comarques en avís d'intensitat de precipitació, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Demà la temperatura en general serà força semblant.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
24: Ara passen 2 minuts d'un quart de 8 del vespre. Alerta a les persones que fan teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc des d'on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància que es va signar amb l'empresa. I, per tant, qualsevol modificació s'ha de comunicar després. Així que treballar des d'una segona residència ara a l'estiu podria portar problemes si no s'ha pactat prèviament. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina a distància continua sense estar massa ben regulada. De fet, n'hi apareix en alguns convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des del sindicat UGT reclamen la regularització per acabar amb aquests conflictes. Reia Solad, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
0: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
24: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions de treball. Per tant, diuen els sindicats, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o de la negociació col·lectiva.
3: 3CAT Info.
24: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de zones on no es pugui veure al 100%. Al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina.
1: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
24: Només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol totalment tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu, però això només passarà al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al sud de Ponent. A la resta de Catalunya l'eclipsi no serà total, per tant l'haurem de mirar amb ulleres durant tota l'estona. Des del Departament de Salut han reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent i han posat més oftalmòlegs, més metges de guàrdia, tant a centres d'atenció primària com a hospitals, sobretot en zones de Tarragona i de Lleida. Per cert, encara sobre l'eclipsi, Salvament Marítim ha preparat un operatiu especial davant la previsió que hi hagi moltíssimes embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a les costes de Tarragona. Recorden, per cert, que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no poden navegar durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3CAT Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
18: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
17: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
24: Gràcies. gràcies, Ricard. Ara anem a Lleida perquè l'eclipsi allà ha fet disparar l'ocupació a les comarques de Lleida, on sí que es podrà veure en la seva totalitat. Això en una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals són baixes. Una situació que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni de zones com les Garrigues o el Segrià. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en aquesta zona, una situació inèdita al territori perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
4: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
2: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves a grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
19: Aquest eclipsi esperem que ens permeti mostrar aquesta oferta turística, gastronòmica, i que serveixi de cara també a futurs poder reforçar la presència de turistes en aquestes comarques.
2: Alegre remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
24: Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, el 400, i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i missatges i que s'evitin fraus. El 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS, que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. Després, el 17 d'octubre, arribarà l'obligació del prefix 400, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar a la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Òscar López és ministre per la transformació digital.
20: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també totes les que són internacionals i se hacen passar per una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
24: Segons el ministre, des del març de 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
3: 3CAT Info.
24: De la pàgina cultural, la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, més enllà de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
21: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny, doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
24: Hernández assegura que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa.
21: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem, doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar, doncs, a casa nostra.
24: Des de la conselleria han anunciat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular aquestes dues companyies de teatre i de dansa. I Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Coincidint amb aquest manifest, justament avui, Meta ha anunciat el llançament del Muse Glimmer. És un nou model més potent del seu codi obert d'intel·ligència artificial. Zuckerberg, el magnat nord-americà de les tecnològiques, defensa que el màxim risc de la intel·ligència artificial és que un govern tingui massa control o que quedi sota el poder de poques mans. El seu argument és que aquest escenari seria massa perillós i ara defensa una intel·ligència artificial més oberta i accessible.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
24: D'aquí 4 minuts i mig, 7:45.
3: Esports.
24: Amb el Pau Dax, bona tarda.
22: Bona tarda.
5: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles estan disputant en aquests moments la final dels 4x200 lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. En aquests moments l'equip espanyol és setè quan s'han disputat 2 minuts 13 segons d'aquesta prova. L'equip espanyol ha acabat aquest matí en segon lloc a la seva sèrie i a la final ha sortit amb el sisè millor temps. A la mateixa prova, aquest matí, el relleu 4x200 lliures, el nedador d'Esplugues i en Florencio no s'ha classificat per la final després d'acabar cinquè de la seva sèrie. Tampoc competirà la final del 100 braça Nil Cadavall, que ha acabat últim en la seva sèrie. I també ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. I està disputant ara mateix Laura Redondo la primera classificació de martell. Aquesta classificació ha començat fa uns minuts, però Redondo encara no ha competit. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat aquest matí per la final de salt de llargada amb el sisè millor temps, una final que es disputarà demà.
3: 3CAT Info.
5: Ja entrem amb l'actualitat del Barça de futbol masculí. L'extrem suec Ronny Bardagy s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardagy que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular i no va viatjar per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que Barça i PSG tanquin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Baixa sensible al Barça femení que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu fa balanç de la pretemporada.
6: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
5: Encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid. Escoltem el lateral català.
7: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
5: Acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha comunicat fa uns minuts que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.
8: Dos quarts de vuit. A aquesta hora 3CAT Info us destaquem que hi ha més de 70 morts a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle del Cauca i l'Eix Cafeter. Hi ha edificis col·lapsats, infraestructures afectades i els equips d'emergència continuen buscant possibles atrapats. Les autoritats de Colòmbia encara treballen per tancar el balanç oficial de víctimes que, com us dèiem, provisionalment se situa en 70 víctimes mortals.
24: El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva de migrants. Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una setantena. L'exèrcit ucraïnès assegura que ha provocat un incendi a la refineria més important de Rússia. A partir d'ara us explicarem com estan afectant les calorades d'aquest estiu a diversos sectors. Per exemple, els animals domèstics, els gats i gossos, però també la producció de la pera Conference, que és una de les més populars a casa nostra. Aquesta varietat de pera té l'origen al nord d'Europa i per això l'afecten especialment les altes temperatures. I sabrem més coses sobre la sisena edició del Festival Jordi Savall que arrenca avui. Fins diumenge una vintena de concerts ompliran de música Santes Creus, Montblanc, Valls o Alcover. En esports, què destaquem? Pau Dax.
5: L'extrem del Barça, Roni Verdaggi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen. I el Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies.

0: Ara passen 3 minuts de 7:45 del vespre. L'últim balanç eleva fins a una setantena les víctimes mortals a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Les ciutats més afectades són Pereira i Manizales, a l'occident de Colòmbia. A l'àrea metropolitana de Pereira han mort 40 persones, segons ha confirmat l'alcalde. Aquesta seria, de fet, la zona més afectada. Però ja us dèiem que el nombre de víctimes continua pendent d'actualització i de confirmació oficial. Chocó ha estat l'epicentre del terratrèmol, concretament al municipi de San José del Palmar. El sisme s'ha produït a 7:45 del matí, hora colombiana, i ha tingut una profunditat de 82 quilòmetres. El sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i també hi ha hagut danys greus en habitatges i infraestructures públiques i privades. El moviment s'ha deixat sentir amb intensitat en altres ciutats, com Cali, Medellín o Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. També hi ha almenys 7 aeroports a Colòmbia que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergència continuen treballant per avaluar els danys, per buscar possibles persones atrapades i per atendre els ferits que ja han pogut anar traient d'entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà també fa seguiment de la situació i està en contacte amb els consolats honoraris de la zona per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de l'Espriella per la Baixia, ara el sentirem des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
2: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i fortes i ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes.
0: I diversos testimonis catalans a Colòmbia han explicat a aquesta emissora com han viscut el terratrèmol. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana de Colòmbia, ha detallat com és geogràficament la zona de l'epicentre, el conegut Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les més afectades pel sisme.
3: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: També hem parlat amb la periodista catalana Elisabet Cortiles, que casualment està de viatge a Bogotà i ens explica com ha viscut el sisme.
4: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, explica que la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques, clar.
5: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 7:45 d'avui del vespre, ja són 1.400 els menors no acompanyats identificats a Ceuta després de l'entrada massiva d'ara fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los, i encara amb desenes d'infants fent cua per donar les seves dades, el govern espanyol ha explicat avui que està centrant els esforços a retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. En una entrevista al digital marroquí Gespress, el ministre de Justícia marroquí diu que

0: exigiran legalment i políticament a Espanya la devolució dels joves perquè es reuneixin amb les seves famílies. Assegura que treballen conjuntament amb la Moncloa en aquesta línia. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible i posa xifres.
1: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
0: Amb el risc aquest cap de setmana d'un nou assalt massiu a la frontera hispano-marroquina, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i permisos dels militars destinats a Ceuta. En paral·lel, sobre la primera reunió d'aquest dijous entre el govern espanyol i les comunitats pel repartiment dels menors que s'hauran de quedar a Espanya, el PP ha confirmat que hi participarà. El popular Elías Bendodo s'ha desmarcat així del boicot de Vox.
2: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: El partit de Santiago Abascal, recordem-ho, Vox ja va advertir que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, que controla l'extrema dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja està estudiant una denúncia per aquests fets. Per tant, en total són 5 denúncies que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o si les desestima. Tot plegat, recordem-ho, per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'un pis d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern de Madrid, tot i que no disposava de llicència d'oficina.
3: 3CAT Info.
0: Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims 2 anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Tatarstan i han matat almenys 13 persones, entre elles un menor, i n'han ferit una 70. En les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès també ha disparat drons contra una petroquímica de la regió de Tiumen i unes instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, que són claus pel negoci del petroli i del gas. Aquests atacs evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la seva capital, Moscou. Anem cap allà, Cristina Solies.
4: L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels 2 bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
5: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
4: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I Donald Trump diu que vol reclamar a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en repressió interna dels últims 50 anys. En una publicació a la seva xarxa social Truth Social, el president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els últims 5 mesos de guerra. Trump ha dit que ja ha donat instruccions als negociadors americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa. Justament avui, l'Iran ha anunciat el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçada a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i Israel.
3: 3CAT Info.
0: De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. La investigació continua oberta per identificar els responsables d'aquesta plantació. Tarragona, Ricard Buigas.
6: La plantació exterior estava distribuïda en 7 terrasses en una zona disseminada de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. A més, han trobat més de 60 quilos de cabdells de marihuana assecats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. També han localitzat 2 tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, 2 assecadors pescadors i un espai habilitat com a cuina. En el moment de l'actuació policial, a la primera hora del matí, els agents no han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu. Les plantes s'han destruït al mateix lloc.
0: I justament també els Mossos d'Esquadra alerten d'un repunt en el tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
7: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
8: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant l'animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
7: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: Ara falta un minut per arribar a 7:45 del vespre. Us expliquem que els bombers treballen en l'extinció de 3 focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis que, com els bombers, estan allotjats en poliesportius i altres equipaments municipals.
9: Tranquilos no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
10: Tú sabes, el incendio, el viento te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
0: Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de Sant Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de 2 municipis i el confinament d'un tercer perquè bufa el vent, tot i que el perímetre fa hores que es manté estable. En canvi, els 700 municipis del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç d'aquest foc al País Valencià és encara provisional, es parla de 800 hectàrees cremades.
3: El temps.
0: A 7:45, la previsió amb l'Enric Agut.
11: Avui la temperatura a força indrets ha baixat algunes dècimes o un grau, però igualment l'ambient ha estat molt calorós. A Girona s'ha arribat als 38 graus, al Montmeny també és 38, a Artés als 38, a la Bisbal d'Empordà també 37, molta calor a Anglès, a la Selva 37 o també a Serós a Ponent. Al Segrià 37 graus. Tarda tranquil·la, amb molts indrets, sol, cel variable, però que cap a l'àrea de Terol s'han format tempestes i alguna ha deixat algun ruixat també cap a la Terra Alta, interior del Baix Ebre, o també cap a l'Alt Pirineu al llarg de les properes hores i fins a primeres hores de la nit algun núvol es pot desenvolupar i deixar anar alguna tronada. Demà, al matí, tindrem per aquesta nit i per demà al matí un avís de calor nocturna que afecta el Segrià, comarques de Tarragona i també des del Barcelonès fins al sector del Garraf o del Penedès, és a dir, costa central, excepte el Maresme, i també comarques del sud del país. Hi ha aquest avís de calor nocturna, al matí en general tranquil, i a la tarda sí que desenvoluparan núvols cap al Pirineu, però Pirineu algun ruixat, alguna tempesta també a l'àrea del Massís, i 3 comarques estaran amb avís d'intensitat de precipitació, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès, perquè fa la temperatura força semblant.
0: Gràcies, Enric. Doncs justament, relacionat amb les condicions climatològiques, a les comarques de Lleida ha començat la collita de la varietat de pera més estesa, la pera Conference, que també és la més sensible a la calor, perquè ve del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Lleida, Estela Bosoms.
12: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80%, i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
13: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
12: Les finques que en tenen fins i tot han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor. El responsable de fruita dolça de Jarc, Sergi Balué, alerta, però, que el cultiu de la pera Conference perilla.
14: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
12: També va haver l'ombra que fan les xarxes antipedra, però Balué lamenta que molts pagesos no es poden permetre instal·lar aquestes xarxes perquè són molt cares i les ajudes són insuficients. En tot cas, la campanya ha començat amb bons preus de la Conference perquè globalment hi ha menys pera per cobrir la demanda del mercat, ho constata Pere Roque de Saja.
15: Els preus aquest any de la pera s'estan comportant de manera estable, tenint una tendència a l'alça, donat a la falta de producció en diferents varietats.
12: Encara que n'hi ha menys, asseguren que la qualitat de les peres és bona.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu també estan disparant les consultes a les clíniques veterinàries. La calor també afecta els animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris demana estar atents als seus comportaments. Una de les consultes més habituals és si és normal que el gos o el gat begui molta més aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, explica que pot ser un senyal que l'animal té calor.
16: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
0: També és important, diuen els veterinaris, no obligar els gossos a fer exercici simplement perquè nosaltres estem de vacances i volem sortir a passejar. Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos que tenen el morro xato són especialment sensibles a la calor. Ara falten 11 minuts per arribar a les 8 del vespre.
3: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
17: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
18: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
17: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
19: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacat podria ser una solució, i mira.
20: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
21: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
17: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
22: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercado internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
17: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
22: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: Un 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos esos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenómeno de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat n'hi sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Després d'aquest reportatge d'Insostenibles amb la Montse Boblet, arribem al punt en què falten 5 minuts per les 8 del vespre.
3: Esports.
2: Amb el Pau Dax, bona tarda.
4: Bona tarda. El Barça ha fet oficial fa uns minuts, a 7:45, la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. I seguint amb l'actualitat del primer equip masculí blaugrana, l'extrem suec Ronny Bardaggi s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardaggi que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que el Barça i PSG tanquin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, amb l'equip matalasser, volem dir. Per tant, de moment, no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
3: 3CAT Info.
4: I les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. Una final que s'ha disputat fa tot just mitja hora. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
5: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
4: Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio al relleu de 4x200 lliures i Nil Cadavall al 100 braça. També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. La pròxima catalana a competir serà la barcelonina Laura Redondo, que participarà en la primera classificació de martell a un quart menys 5 de 8. A un quart menys 5 de 9, volem dir. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
3: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
4: Guerra disputarà demà al vespre la final del salt de llargada. Baixa sensible al Barça femení que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós, el Johan Cruyff, contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, parlava així de com ha tornat l'equip de les vacances.

0: Encara en futbol, el català Marc Cucurella s'ha incorporat avui als entrenaments del Madrid. Escoltem el lateral esquerre català.
1: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
0: Acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016, deixant ja una gran impressió un any més tard. Durant la temporada 2017-2018 es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 8. Més de 70 morts a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle de Cauca i l'Eix Cafeter. Hi ha edificis col·lapsats, infraestructures afectades i els equips d'emergència continuen buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar el balanç oficial de víctimes. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, han identificat els carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui mà dura 11 dies després de la crisi a Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de la guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió de Tartarsan, on també han danyat infraestructura civil. Han matat també almenys 13 persones, entre les quals una nena. I més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. El govern vol crear una companyia nacional de teatre a part de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista amb l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
2: Esports.
0: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araújo al Liverpool anglès fins al juny vinent i l'extrem Ronny Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan era jugador del Copenhagen. I el Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el Paris Saint-Germain i Ferran és total des de fa uns dies.
3: I ens falta el temps. Aquesta tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I a la resta del país, sol o cel variable. La calor continuarà, això sí, intensa, amb màximes que tocaran els 38 graus. I demà el dia començarà tranquil en general.
2: Trescat Info.
3: 8:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info.
3: Trescat Info. Almenys una setantena de persones han mort a Colòmbia després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. La ciutat més afectada són Pereira i Manizales, a l'occident de Colòmbia, i a l'àrea metropolitana de Pereira han mort almenys 40 persones, segons ha confirmat ja l'alcalde Mauricio Salazar, la zona doncs més afectada. El nombre de víctimes, però, continua pendent encara d'actualització. Chocó ha estat l'epicentre d'aquest terratrèmol, concretament al municipi de San José del Palmar. El sisme s'ha produït a 8:15 del matí, hora local, i ha tingut una profunditat d'uns 82 quilòmetres, segons el Servei Geològic Colombià. El sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i també danys greus en habitatges i infraestructures públiques i privades. El moviment s'ha deixat sentir amb intensitat també a d'altres ciutats, entre les quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. També hi ha almenys 7 aeroports del país que han patit danys. Les autoritats i els equips d'emergències continuen, de moment, treballant per avaluar els danys, buscar també possibles persones atrapades i atendre els ferits. El Consolat d'Espanya a Bogotà també fa seguiment d'aquesta situació i està en contacte amb els consolats honoraris de la zona per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Entre d'altres països, com els Estats Units, Brasil o El Salvador, també han ofert ja ajuda a Colòmbia. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de l'Espriella per la Baixia, ara el sentirem, des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
4: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i fortes i ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes.
3: Diversos testimonis catalans a Colòmbia han explicat a 3Cat Info com han viscut aquest terratrèmol i les hores posteriors. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana de Colòmbia, ha detallat com és geogràficament la zona de l'epicentre, el conegut, doncs, Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les zones més afectades per aquest sisme.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
3: Des del Casal Català de Colòmbia estan ara pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
3: La periodista Elisabet Cortiles també està de viatge ara a Bogotà i així ha explicat com ha viscut ella el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
3: I el també periodista Pau Torres des de Medellín explica que la intranquil·litat dels ciutadans ara mateix se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I ja són 1.400 els menors no acompanyats identificats a Ceuta després de l'entrada massiva d'ara fa tot just 10 dies. Davant del desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants fent cua per donar les seves dades, el govern espanyol ha explicat que avui està centrat en els esforços a retornar aquests infants i adolescents al Marroc. Àngel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
10: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
3: I el Marroc s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. En una entrevista al digital marroquí Hespress, el ministre de Justícia del país nord-americà diu que exigiran legalment i també políticament a Espanya aquesta devolució dels joves perquè es reuneixin amb les seves famílies i assegura que treballen conjuntament amb la Moncloa en aquesta mateixa línia. Doncs mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen de moment malvivint en campaments improvisats a la platja de just davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible i també hi posa xifres.
11: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
3: Amb el risc aquest cap de setmana d'un nou assalt massiu a la frontera hispano-marroquina, el govern espanyol ha activat ja l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels familiars destinats a Ceuta. I en paral·lel, sobre la primera reunió aquest dijous entre el govern espanyol i les comunitats pel repartiment dels menors que s'hauran de quedar a Espanya, el PP ha confirmat que hi participarà. El popular Elías Bendodo s'ha desmarcat doncs així del boicot de Vox.
12: Nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
3: El partit de Santiago Abascal ja va advertir que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades, recordem, per l'extrema dreta, no aniran, però, a la trobada amb el Ministeri d'Infància. I Itàlia i Dinamarca estan fent front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. Tot just 11 dies després de la crisi de Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països s'afegeix, doncs, pressió ara perquè s'apliqui més mà dura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents. Les úniques dones primeres ministres de la Unió Europea han volgut, doncs, unir forces contra la migració amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions i també on vinculen aquesta immigració regular amb l'augment de la delinqüència, la pressió dels serveis socials públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia se suma al suport de Dinamarca mentre manté, de moment, el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers a ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat aquesta postura de la Comissió Europea de no intervenir.
13: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen.
3: La crisi migratòria entre Itàlia i Espanya està aixecant de moment molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que ha estat un estat membre de l'espai Schengen qui reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, quan se li va preguntar per aquesta decisió d'Itàlia.
14: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
3: Expliquem, però, com funciona l'espai Schengen i les seves excepcions amb Jordi Baró i Cèlia Sarnades.
15: Quines excepcions contempla Schengen?
16: Doncs hem de recordar que la raó de ser en primera instància de Schengen és la llibertat de circulació en un espai amb 450 milions de persones i 29 estats. Schengen, de fet, va més enllà de la Unió Europea. Per exemple, Suïssa, Noruega i Islàndia formen part de Schengen, però no de la UE. El tractat permet, això sí, reimplantar controls, però sempre ha de ser un últim recurs justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos, amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
15: Quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
16: Sobretot amenaces a la seguretat, per exemple, en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. És el que va fer, de fet, recentment França, incloent-hi Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Evian. Avui, però, el principal motiu és la migració irregular.
15: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
16: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'ara d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui es comparteix frontera. Actualment són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
3: I Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, la regió de Tatarstan, on també han danyat una infraestructura civil i han matat almenys 13 persones. Moscou, Cristina Solies.
17: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
18: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
17: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
2: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
19: Tarda de sol o variable en general, però cap a àrees de Terol s'han format algunes nuvolades de tempestes que poden entrar per alguns sectors de la Terra Alta i també del Baix Ebre i deixar algun ruixat. Això fins al vespre pot arribar a passar. De moment, les precipitacions que han entrat han estat febles. També han tingut algun ruixat cap a l'Alta Garrotxa, nord del Ripollès, nord de l'Alt Empordà, però tot això ha marxat. I també durant les properes hores i fins a la nit, alguna nuvolada es pot desenvolupar més potent que cap a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i zones pròximes i descarregar algun ruixat, alguna tronada. En un dia en què ha fet calor, molta calor, però en alguns indrets ha baixat una mica la temperatura. Igualment s'ha arribat als 38 a Lleida, al Montmell als 38, també la mateixa xifra a Artés, al Bages, o 37 a Anglès i a Serós. Per demà al matí la temperatura serà alta novament, tòrrida en alguns trams de la costa de Barcelona i també a Tarragona, també temperatures altes a la Conca de l'Ebre, Segrià, aquestes comarques estan en un avís de calor nocturna i a la tarda es pot repetir algun ruixat Pirineu, Prepirineu, amb algunes comarques en avís d'intensitat de precipitació, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Demà la temperatura en general serà força semblant.
2: Trescat Info. A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
20: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
2: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
21: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
2: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
3: Info. Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França i el Regne Unit, també a diverses zones d'Alemanya, i els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, també porten molt menys cabal. Carlo Buentempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
22: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
3: Al mar, la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat als 20,96 graus. El mes de juliol és el valor més alt registrat mai en aquest mes.
22: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujar de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
3: A Europa, el mar, però, també ha assolit temperatura rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor, quan l'aire, doncs, fred, entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, pot augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i també inundacions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els bombers treballen en l'extinció de 3 focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis que, com els bombers, estan desallotjant el poliesportiu i altres equipaments municipals.
1: Tranquilo no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
5: Tú sabes, el incendio, el viento, te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
3: Les tasques d'extinció, en les quals participen 600 efectius terrestres i també 26 mitjans aeris, són complexes i, de moment, l'incendi està fora de capacitat d'extinció dels bombers. A Osca hi ha 200 efectius terrestres i 14 d'aeris també treballant en el foc que crema a les penyes de Riglos, on s'han hagut d'evacuar preventivament també una 60 de veïns i ja ha cremat 1.000 hectàrees. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de Sant Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de 2 municipis i també el confinament d'un tercer perquè bufa el vent i, tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç encara provisional, en aquest cas, és de 800 hectàrees cremades. I el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana de la Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i també entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci ara de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant, doncs, en una associació per aturar aquest pla i també per fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen, no impliqui destruir camps agraris i tampoc boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuns i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
23: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
3: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
24: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions. Hem fet un visor per tal que la ciutadania doncs, també conegui el plàter, el pugui mirar i pugui presentar propostes en forma d'al·legacions en aquesta planificació.
3: I alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o bé en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria, per exemple, portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions també de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. I això genera problemes i també inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz és secretària nacional responsable de Salut Laboral.
25: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball
4: sigui d'on sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
3: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ara ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs en les condicions de teletreball. I, per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o bé de la negociació col·lectiva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho avançava en una entrevista amb la CNN.
6: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
3: Hernández, a més, també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa.
6: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
3: Des de la conselleria han anunciat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar ja a articular aquestes dues companyies. Falten pràcticament 5 minuts per 9:15, moment per tota l'actualitat esportiva.
0: Esports.
3: Pau Dax, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça ha fet oficial a 8:15 la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem Araujo parlant d'aquest nou repte.
8: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club. Con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
7: Seguint amb l'actualitat del primer equip masculí blaugrana, l'extrem suec del Barça, Roni Bardaggi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip d'aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardaggi que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular, per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que el Barça i el PSG tanquin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació al mal mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres. I les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins als Campionats d'Europa de Natació que es disputen a París. La final, que s'ha disputat fa una hora, aquesta final l'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
9: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
7: Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures i Nil Cadavall, el 100 braça. També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. En aquests moments està competint la barcelonina Laura Redondo en la primera classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts. Més tard, a 3:45 d'11, es disputarà la final de 4x400 mixt, on correrà la barcelonina Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
10: La final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
7: Guerra disputarà demà al vespre la final del salt de llargada.
0: 3CAT Info.
7: Baixa sensible al Barça femení, que perd Kika Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu parlava així de com ha tornat l'equip de les vacances.

0: I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat fa uns minuts que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní l'Alè Canari per arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016, deixant ja una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-2018, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya.
1: Desastre nacional a Colòmbia, amb més de 100 morts pel terratrèmol de magnitud 7,4. Bona tarda, són 8:45.
2: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Set setmanes després del fort terratrèmol a Veneçuela, un altre sisme ha afectat l'Amèrica Llatina. Aquest cop ha castigat Colòmbia i s'ha notat amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà.
3: Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
4: I el que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat.
1: El balanç de víctimes és encara molt provisional i podria continuar creixent perquè hi ha desenes de desapareguts. Els equips d'emergències treballen intensament entre edificis col·lapsats i carreteres, línies de tren i aeroports molt afectats. Una gestió que posarà a prova el nou president del país, Abelardo de las Priella. De seguida, a l'última hora, amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. A Ceuta arrenca una setmana amb dos fronts oberts. Dijous, primera reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes pel repartiment dels menors que hi han arribat. Ara bé, davant del risc de desbordament, la Moncloa aposta ara per retornar els infants i adolescents al Marroc. El segon front, dissabte, quan hi ha una nova crida per entrar massivament a Ceuta. El govern espanyol ha fet tornar de les vacances als soldats desplegats a la frontera. També continua portant cua el pla de la Generalitat per impulsar energies renovables. El conegut com a Plater no convenç el territori. Fa dies que en parlem, però avui en tenim una nova mostra. Hi ha més de 300 municipis que volen que revisi de dalt a baix. Sentirem els seus arguments. I queden només 48 hores per l'eclipsi solar, però encara amb dubtes per resoldre. Els oftalmòlegs insisteixen que cal posar-se unes ulleres homologades per observar-lo, i no només a les zones on es veurà més bé, sinó a tot Catalunya, encara que l'eclipsi no sigui total. I el temps, Enric Agut, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Hem tingut una nova tarda de tempestes, però la calor continua sent intensa.
5: Sí, la calor de moment no vol afluixar i avui s'han assolit novament en alguns indrets els 37 o 31 graus, com és el cas d'Artés, també de Girona o el Montmell. Demà la temperatura serà semblant o pot baixar una mica al Pirineu i sembla que dimecres, el dia de l'eclipsi, la temperatura en lloc de baixar vol pujar, és a dir que la calor s'intensifica. Parlem també d'alguns ruixats que ara cauen cap a comarques tarragonines, Terra Alta, Baix Ebre, en alguns sectors del Montsià.

0: o què?
1: Doncs fa pinta que sí, perquè van augmentant les temperatures en general, i aquests rècords que s'han assolit i aquesta sequera que està patint a Europa fa pinta que els propers estius, doncs, no tots, però que en general es vagin repetint i que es vagin succeint rècords. Anglaterra, sense anar més lluny, és un dels països més afectats. Ha tingut el juliol més sec registrat i porten en aquest estiu 5 onades de calor. És a dir, que és un exemple, eh? També podríem parlar de França i d'altres sectors.
0: En seguirem parlant. Enric, gràcies, bona tarda.
1: Fins ara.
0: I quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Pol Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui amb quins titulars?
3: Doncs amb el Barça, que ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i s'ha lesionat al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts a 9:15. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. És l'últim balanç fet públic fa pocs minuts. 111 persones han mort per aquest terratrèmol. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca i a Chocó, on s'ha situat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment també de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Recollim l'última hora amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
3: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
2: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
4: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
1: Gràcies, Joan. Pràcticament 8.000 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, que és el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat com és geogràficament aquesta zona de l'epicentre, el conegut Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les més afectades pel sisme.
5: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
1: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les

0: zones més afectades.
1: Aquest terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa un mes i mig. El nombre de morts s'enfila a 6.125, segons l'últim balanç del Parlament de Veneçuela. També hi ha 51.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament. Dos quarts i mig de nou, ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament, a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar el procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol mentre Ceuta segueix col·lapsada. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
2: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
2: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però, s'hi posa bé. El seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
4: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
2: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
1: Gràcies, Paula. El PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el popular Elías Bendodo.
5: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: En canvi, el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades per l'extrema dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. Doncs bé, quan aquesta crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més mà dura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn més centres de retorn en tercers països o altres solucions innovadores, Albert Manyà.
6: Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat un dard a Roma.
7: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
6: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen.
1: Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país. Una mesura excepcional, però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Missut, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: A veure, quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
8: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat i breu. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
1: I quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
8: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre, pràcticament, hi ha hagut algun estat en controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia i Noruega i Suècia, però en els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar no la immigració, sinó bandes criminals, l'islamisme radical i també els espies russos.
1: Un minut i tres quarts de nou, el Plater, que és aquest pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens. Ha rebut, atenció, 12.000 al·legacions. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci des de zero. Roger Santaló.
0: La plataforma se suma a la forta oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
9: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per fer modificacions i ajustar el pla a les necessitats de cada lloc.
1: Gràcies. Gràcies, Roger. Obrim ara el capítol de l'eclipsi solar de dimecres. Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquí 48 hores. Que es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho, Maria Costa, pot comportar cremades a la retina que són irreversibles.
10: Si ho diuen per la confusió que hi hagi encara algú que pot tenir sobre el fet de que no és necessari utilitzar ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt del territori en què l'eclipsi sigui, per exemple, del 99% i no del 100%. El moment més crític per la salut dels ulls serà, sobretot, l'instant de l'eclipsi total, ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina a Catalunya Ràdio.
11: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
10: Al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director de Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Rocher.
12: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
10: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
1: El cim més alt de la comarca del Segrià, el Montmaneu, es tancarà perquè ningú hi pugi a veure aquest eclipsi. La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben. Una limitació, per tant, que s'afegeix a la d'altres espais naturals del país. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Al Montmaneu, la limitació començarà demà mateix al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
14: El 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
13: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones, una limitació que s'afegeix a d'altres a la resta del país. Així també estarà tancat l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. També estarà tancat l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant al Priorat. I a tot això també s'afegeixen alguns municipis que han anunciat restriccions d'accés a espais naturals.
1: I a tot això, Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, està fora de control, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones a diferents municipis. A les penyes de Riglos, a Osca, també s'han hagut d'evacuar una seixantena de veïns i a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions de dos municipis i el confinament d'un tercer, perquè bufa el vent i, tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja han pogut tornar a casa després que el foc que hi cremava des de divendres ja està estabilitzat. Doncs bé, en tot aquest context, l'Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, amb onades de calor, una sequera pràcticament general i, derivat de tot això, incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públic avui el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans. Montse Poblet.
10: La temperatura mitjana de juny i juliol a l'occident d'Europa ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, i això ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin a nivells excepcionalment baixos. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
15: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
10: Al mar, a nivell global, la temperatura ha arribat a 20,96 graus al juliol, el valor més alt registrat mai en aquest mes. Això, en zones com la nostra, pot afavorir forts aiguats a la tardor.
1: 9 minuts i arribarem a les 9. Ho estem explicant avui a Catalunya Ràdio. Els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida a casa nostra. Gairebé la meitat de la població catalana viu en municipis que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 localitats catalanes utilitzen aquest sistema, que va començar a créixer en moviments com el 15M i el Procés. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó en són els respectius alcaldes.
16: No serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
17: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Sí que és cert, però, que alguns municipis, com Mataró, n'han acabat desistint pel baix nivell de participació i les complicacions burocràtiques que comportava. I encara afegim una cosa més. Alerta si feu teletreball des d'una segona residència a l'estiu. La llei estipula que el lloc on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància i que qualsevol modificació s'ha de comunicar a Gemma Sagrera.
18: Les sancions laborals poden anar des d'amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
19: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
18: Per tant, abans d'imposar sancions, els conflictes s'haurien de gestionar a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
1: Anem ara fins a Moscou. Rússia ha vetat de les eleccions Yablanka. És l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin, perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solias.
20: El suport social que ha rebut Yablanka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablaka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
3: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
20: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
1: I encara amb la Cristina Solies hem d'explicar que Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones. Moscou, Cristina.
20: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
21: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
20: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
1: Obrim ara la crònica cultural, tret de sortir de la 6a edició del festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Arrenca aquest vespre Montblanc a la Conca de Barberà amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que compta amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas, Marc Camps.
22: Sí, fins diumenge el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Ha impulsat el projecte Dones d'Orient amb les veus d'artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Ho ha explicat el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, al Catalunya Vespre.
23: Un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
22: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
1: 4 minuts i les 9, els esports. Esports que repassem amb en Pol Dags i hem de començar parlant d'Araujo, perquè ja és oficial, se'n va al Liverpool.
24: Sí, el Barça ha comunicat a 7:45 la sessió del central uruguaià al Liverpool anglès fins al juny vinent i ja hem pogut escoltar el jugador parlant d'aquest nou repte.
25: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
1: I Bardaggi es podria haver trencat.
24: L'extrem suec del Barça s'ha retirat de l'entrenament de l'equip d'aquest matí amb una lesió al genoll dret, que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador, que està pendent de resoldre la seva sortida del club blaugrana, passarà demà proves mèdiques.
1: Primera oferta rebutjada per Ferran Torres.
24: El Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain pel davanter valencià de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que Barça i PSG tanquin les condicions del traspàs.
1: Julián no avança i Rodri podria arribar aviat.
24: El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions del Barça de tancar la seva incorporació, i el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
1: I qui s'ha quedat sense medalla, Pol?
24: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles, que no han aconseguit un metall en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. La final s'ha disputat aquesta tarda i l'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campa Badal.
2: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy, bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
24: Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nilka Davall, el 100 braça.
1: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham,
24: on acaba de competir la barcelonina Laura Redondo en la primera classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 nuls. Per tant, queda fora de les finals.
1: I alguna cosa més, Pol?
24: En ciclisme, aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix, la d'Esplugues té 3 opcions sobre la taula. Continuar a l'UAE, pitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros.
1: D'aquesta manera arribem a les 9, moment de repassar el més destacat que ens deixa aquest dilluns 10 d'agost, marcat per el terratrèmol de 7,4 de magnitud que ha sacsejat Colòmbia.

0: Bona nit, són les 9. Més de 70 morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle de Cauca i l'Eix Cafeter. I també hi ha edificis col·lapsats i infraestructures afectades, i els equips d'emergència continuen encara buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar el balanç oficial de víctimes. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, han identificat els carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera davant del risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió perquè s'apliqui, doncs, mà dura 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla de la Generalitat per implantar l'energia renovable al territori. Diuen que aquest pla incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, també l'espanyola i europea, i denuncien que no s'ha tingut en compte la seva opinió. 48 hores abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància d'observar-lo amb ulleres homologades tant a les zones on es veurà millor, com Tarragona i Lleida, com també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total. Des del Departament de Salut s'han reforçat els serveis d'oftalmologia d'aquestes zones, on calculen que hi haurà més afluència de visitants. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de la guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió de Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. I el govern vol crear una companyia nacional de teatre, a part també de la de dansa, com ja va anunciar aquest estiu. En una entrevista amb l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar també la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Rooney Bardaghi s'ha fet aquest matí una lesió al genoll dret que podria ser greu. Un Barça que rebutja la primera oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. I als campionats d'Europa de natació, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles han quedat fora de les medalles als 4x200 metres lliures femenins després que l'equip espanyol hagi acabat en 6a posició.
0: I ens falta el temps. Fins a primeres hores de la nit cauran alguns ruixats al Pirineu i també cap al Prepirineu Oriental i comarques tarragonines. Demà el dia començarà tranquil i, en general, restes de núvols cap al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La calor, però, serà similar.
2: Trescat Info.
0: 9 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant aquesta magnitud dels danys, i la zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, també al Valle de Cauca i al Chocó, on s'ha situat l'epicentre. És el municipi de San José del Palmar. I també hi ha una 80ena de ferits, segons ja han confirmat el president colombià. Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i també altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes ara entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
5: Voy a liderar estas acciones, no están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: 7.800 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana a Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut també com a Triangle del Cafè entre Medellín, Cali i Bogotà. És una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan ara pendents d'aquest terratrèmol i Enric Figueres, és el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles també està de viatge ara a Bogotà i així ha explicat com ha viscut ella el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, explica que la intranquil·litat dels ciutadans ara mateix se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament, ara, a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar també aquest procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol, mentre Ceuta, de moment, segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: però la llei obliga a tindre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però, s'hi posa bé. El seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
12: És insoportable, és insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
10: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
0: Doncs bé, el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar d'aquest repartiment de menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el popular, Elías Bendodo.
13: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: En canvi, el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó estan controlades ara mateix per la dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. Doncs bé, quan la crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més mesura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn també més centres de retorn en tercers països, o bé solucions innovadores. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, també posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensa, doncs, una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat un dard cap a Roma.
14: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
0: Doncs bé, Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents en un altre país. És una mesura excepcional, però contemplada ja en l'acord de Schengen, que en el passat ja s'havia, de fet, aplicat a d'altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
15: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
16: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
15: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
16: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi, doncs, des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Tot plegat per la confusió que algú pot tenir sobre el fet que no és necessari utilitzar les ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt de territori en què l'eclipsi sigui, per exemple, del 99%. El moment més crític per la salut dels ulls serà, sobretot, l'instant de l'eclipsi total. Ho explica el doctor Artur Ruiz, és el cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina a Catalunya Ràdio.
17: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i també a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar aquest eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i també metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergència mèdiques de Tarragona i Lleida. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
18: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: Per cert, que Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o bé establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
19: S'estan produint ruixats a les Terres de l'Ebre, també algun pot arribar al Camp de Tarragona, també a la vegada s'han activat alguns xàfecs cap a l'Alta Ribagorça, Pallars, l'Alt Urgell, algun ha caigut, també la Vall d'Aran, i fins a la nit es poden produir aquests ruixats. Després de matinada han de marxar, s'espera una matinada càlida amb avís de calor nocturna a comarques de Tarragona, Sagrera i també entre el Barcelonès i el Garraf. És a dir, que a la meitat sud del litoral, com aquesta Tarragona i Sagrià, demà matí, tranquil·litat, restes de núvols al sud del país, alguna boirina, i a la tarda, normalment, hi haurà algun ruixat al Pirineu, però Pirineu, més aviat a l'occidental, i també pot caure a altres sectors del Pirineu, i al massís dels ports. Demà la temperatura, en general, serà semblant a la d'avui, les xifres més altes poden arribar als 37 o 38 graus.
2: Fresca Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energies renovables pel país, continua de moment lluny d'assolir un consens. Ha rebut 12.000 al·legacions. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que aquest pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i ara es comenci doncs de zero. La plataforma se suma a la forta oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuns i també el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
20: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Doncs bé, malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat ara per fer modificacions i ajustar aquest pla a les necessitats de cada lloc.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en l'extinció de 3 focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, ja hauria cremat unes 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis que, com els bombers, estan allotjats ara en poliesportius i altres equipaments municipals.
21: Tranquilos no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
22: Tú sabes, el incendio, el viento, te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
0: Les tasques d'extinció, entre les quals participen 600 efectius terrestres i 26 mitjans aeris, són complexes i de moment l'incendi està ara fora de la capacitat d'extinció dels bombers. A Osca hi ha també 200 efectius terrestres i 14 d'aeris treballant en el foc que crema a les penyes de Riglos, on s'ha hagut d'evacuar preventivament una 60 de veïns i ja hauria cremat 1.000 hectàrees. I pel que fa a l'incendi que crema a Navàs de Sant Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de 2 municipis i també el confinament d'un tercer perquè bufa el vent i tot i que el perímetre fa hores ara que es manté estable, hi ha perill de revifades. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja s'ha pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç encara provisional, en aquest cas, és d'unes 800 hectàrees cremades. I l'Europa Occidental ha viscut el període del mes de juny i juliol més calorós de la seva història amb onades de calor, una sequera pràcticament general, i derivat de tot això els incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públiques avui el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans. La temperatura mitjana al mes de juliol, com dèiem, al mes de juny a l'occident d'Europa, ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, també a França, al Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, i això doncs ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin en nivells excepcionalment baixos. Carlo Buentempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
1: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al març, al nivell global, la temperatura ha arribat als 20,96 graus al juliol, el valor més alt registrat mai en aquest mes, i això en zones com la nostra pot afavorir, per exemple, forts aiguats de cara a la tardor. I obrim ara a plan internacional. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió de Tatarstan, on també han danyat infraestructures civils i han matat almenys 13 persones. Moscou, Cristina Solies.
4: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
5: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
4: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Doncs bé, Rússia veta les eleccions de Yablaka, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin, perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Cristina.
4: El suport social que ha rebut Yablaka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablaka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
23: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
4: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on treballes ha de coincidir amb el que es va especificar el contracte o bé en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou. Però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua de moment sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i també en seguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz és la secretària nacional responsable de Salut Laboral.
24: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ara ja fa un temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions de teletreball. I, per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o bé la negociació col·lectiva. I més qüestions. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la dansa, que ja es va anunciar fa unes setmanes. Doncs bé, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
3: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa. Des de la conselleria han anunciat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar ja a articular aquestes dues companyies.
2: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
6: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem Araujo parlant d'aquest nou repte.
7: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
6: L'extrem suec del Barça, Roni Bardagí, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret, que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques, un Bardagí que està pendent de resoldre la seva sortida del Barça i, de fet, divendres no va viatjar a Udine, on el Barça va jugar un triangular, per precaució. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain de 40 milions d'euros per Ferran, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i el club parisenc és total des de fa dies i només queda que Barça i PSG pactin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, avui l'argentí ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb el club matalasser. Per tant, de moment, no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City, el seu club actual, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
8: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
6: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres d'esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
6: Tonrat disputarà demà la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, al relleu de 4x200 metres, lliures, i Nil Cadavall, al 100 braça.
2: 3CAT Info.
6: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on fa uns minuts ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de Martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. Més tard, a 5:45 es disputarà la final de 4x400 mixt, on correrà la barcelonina Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra, també català, s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
25: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
6: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. I baixa sensible al Barça femení, tornant al futbol, que perd Quique Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
10: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
6: I acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que Miguel Allen, el seu alè, ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.
0: Són 2:15. Principals titulars d'aquesta hora. Més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat d'edificis a diverses ciutats. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen de moment buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment d'aquesta situació i de moment no té constància d'espanyols afectats. I el govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que, de moment, ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. I, mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera davant d'un risc d'una nova entrada massiva. Itàlia i Dinamarca fan front comú a favor d'un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de deportació en països tercers. Més pressió, doncs, perquè s'apliqui Maduro 11 dies després de la crisi de Ceuta i mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia continua. I fins a les 10 en punt, més notícies. La Fiscalia remet als tribunals les 4 denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma de 6,3 milions d'euros que havia de ser la seva seu temporal del govern i tot i no disposar de llicència d'oficina. També us explicarem que els Mossos d'Esquadra detecten un repunt de tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen de països de l'est. I que l'eclipsi solar de dimecres planarà en la 6a edició del Festival Jordi Savall, que arrenca tot just avui. Fins diumenge, 20 concerts ompliran de música Santes Creus, també Montblanc, Valls i Alcover. Destaca el concert que Josep Maria Martí farà en un lloc secret, coincidint amb l'hora de l'eclipsi. En esports, Pau Dax, què podem destacar?
6: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i s'ha lesionat al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. I als campionats d'Europa de natació, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles han quedat fora de les medalles als 4x200 lliures femenins després que l'equip espanyol hagi acabat 7a la final. La mallorquina Estela Tornrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres d'esquena femenins que es disputarà demà.
0: I el temps, fins a primeres hores d'aquesta nit cauran alguns ruixats al Pirineu, també cap al Prepirineu Occidental i a les comarques tarragonines. I demà el dia començarà tranquil en general, restes, això sí, de núvols cap al sud. I a la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, també al Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La calor, però, serà similar. Dos quarts i 3 minuts de 10. Més d'un centenar de persones ja han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant les magnituds.

0: no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
2: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
1: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
3: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: 7.800 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i també el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà. És una de les àrees, doncs, més afectades.
4: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan ara pendents d'aquest terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
5: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Doncs bé, més qüestions. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar el procés i diu que ja ho negocia, de fet, amb el govern espanyol, mentre Ceuta, de moment, continua col·lapsada. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
7: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
7: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però s'hi posa bé, el seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat el ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
9: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
0: Doncs bé, el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el popular Elías Bendodo.

0: lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: I en canvi el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades totes per l'extrema dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. I quan la crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més mesura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i també que es creïn més centres de retorn en tercers països o bé solucions innovadores. Giorgia Meloni i Meta Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació regular fan augmentar la delinqüència, també que posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat, doncs, un dard cap a Roma.
2: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
1: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i també els altres tres particulars del jutjat de Madrid que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. I, per tant, en total són cinc les denúncies que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició, recordem, opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma d'uns 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. I més qüestions, us ho està explicant 3CAT Info. Els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida Catalunya. Gairebé la meitat de la població catalana viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans ja utilitzen aquest sistema. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià, també a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes.
4: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
5: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Sí que és cert, però, que alguns dels municipis, com per exemple Mataró, han acabat desistint pel baix nivell de participació. Ho explica l'alcalde, David Bote.
6: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
1: Aquesta eina de democràcia directa va agafar molt impuls als moviments com el 15M i també el procés, malgrat que la van començar a aplicar forces progressistes, ara ja s'ha estès a governs de tota mena de colors polítics.
3: 3CAT Info.
1: A les comarques de Lleida han començat ja la collita de la varietat de pera més estesa, és la Conference, que també és la més sensible a la calor. Unes altes temperatures que faran que hi hagi doncs, menys producció i que els fruits siguin una mica més petits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pere Conference.
8: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cada segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
7: El responsable de fruita dolça de Jar, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la pera Conference perilla.
9: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
7: Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara, doncs, ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
10: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
1: I de seguida la previsió meteorològica. Abans, però, us expliquem que després d'aquest estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure també en un registre oficial. El govern espanyol vol evitar així fraus i que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades. Així, a partir del 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS i el 17 d'octubre l'obligació també del prefix 400 per totes les trucades. Segons el govern, des del 2025 aquest pla antiestafes telefòniques ja s'ha bloquejat més de 300 milions de trucades i 27 milions de missatges.
3: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
11: S'han activat els ruixats durant les últimes hores a comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, i també cap a l'Alt Pirineu, força tard, però estan actius. De matinada tot això marxarà i s'espera que quedin restes de núvols i això farà de tap i que la nit sigui càlida i una vista de calor nocturna a comarques de Tarragona, sud de Barcelona i també al Segrià. Demà al matí, moltes clarianes, sol, alguns intervals de núvols residuals al sud del país, i a la tarda apuntem alguns ruixats que es poden presentar cap al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i en àrees de l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures, en general, seran semblants, tot i que a Ponent podien pujar lleugerament i al Pirineu baixar una mica.
3: A 3CAT Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen de països de l'est. Girona, Maria Claret.
16: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
17: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals, garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermetat genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
16: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: I al pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà ja parcialment aquest dimarts al matí, després de l'esllavissada, recordem, de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i també 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà encara recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
18: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
19: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
18: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
1: I per cert, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ja avisa de l'efecte que poden tenir les altes temperatures d'aquest estiu en els animals de companyia i demana, doncs, estar a l'aguait de si hi ha canvis de comportament. Aquest estiu la calor ha disparat les consultes a les clíniques veterinàries. Amb aquestes temperatures, els animals de companyia també beuen més aigua del que és habitual i els veterinaris recomanen que en tinguin de fresca i a l'abast de mantenir la temperatura corporal. La presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, ha assegurat que també és important no obligar els gossos a fer exercici, tenint en compte que estem de vacances i volem sortir a passejar.
20: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Els animals d'edat avançada o bé amb sobrepès i també les races de gos amb el morro xato són especialment sensibles a la calor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hisenda ha donat la raó als treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya, a qui havien reclamat uns impostos que ja havien pagat a França. Tots els afectats ja han rebut, però, els diners que havien abonat de més. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
21: Són 33 treballadors de l'hospital de nacionalitat espanyola, però residents a França i que, per tant, paguen els impostos en aquest país. Però el 2023 l'agència tributària els va reclamar els impostos dels anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols. Després d'un llarg procediment, ara els han donat la raó. No se'ls pot considerar treballadors públics d'un sol país perquè el finançament de l'hospital surt dels dos estats. Ara tots els afectats ja han rebut tots els diners que havien pagat de més. Rosabel és la presidenta del comitè d'empresa de l'hospital i una de les afectades.
22: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no, en un futur no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular, no té res a veure ni en la sanitat de Catalunya ni en la sanitat francesa, és un hospital transfronterer.
21: Els treballadors afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros.

0: S'ha donat ja el tret de sortida a la 6a edició del festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Arrenca aquest vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert del Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensem, que compta amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Fins diumenge, però, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats invisibilitzades. Ha impulsat, doncs, el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan o el Senegal. Ho ha explicat el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, al Catalunya Vespre.
1: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
0: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres, també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades, això sí, ja estan exaurides. I el festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou també estils musicals que van des del quintet de vent, de bandes brass, el duet de música antiga Alla Viola, que ha obert la 5a edició de Mas de Barberans, Tarragona. Clara Echevarría Domingo.
2: Una desena de municipis formen part de la programació que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
3: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
2: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: Cinc minuts mal comptats per les 10. Repassem tota l'actualitat esportiva. Esports. Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem Araujo parlant d'aquest nou capítol en la seva carrera.
5: Muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield, y poder disfrutar.
4: I l'extrem suec del Barça, Roni Bardaggi, s'ha retirat de l'entrenament de l'equip aquest matí amb una lesió al genoll dret que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024 quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques i està pendent de resoldre la seva sortida del Barça. D'altra banda, el Barça ha rebut i ha refusat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros i continua negociant amb el club francès per arribar a un acord. El jugador valencià i el club parisenc tenen un acord total des de fa dies i només queda, com diem, que el Barça i el PSG pactin les condicions del traspàs. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, volem dir, avui ha passat les proves mèdiques amb l'Atlètic de Madrid i ja s'ha entrenat amb l'equip matalasser. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions del Barça de tancar la seva incorporació. I encara en relació amb el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments amb el seu actual club, el Manchester City, aquest dimecres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
7: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
4: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
8: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
4: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 metres lliures, i Nil Cadavall, el 100 metres braça.
6: 3CAT Info.
4: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquesta tarda ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. Més tard, avui, a 3:45 d'11, es disputarà la final de 4x400 metres mixt, on correrà la barcelonina Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
9: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
4: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. Baixa sensible al Barça femení de futbol, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
10: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'aler canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. I un últim apunt, tornant al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. Més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats del país. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no té constància d'espanyols afectats. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos dels soldats desplegats a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva de migrants aquest pròxim cap de setmana. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i demanen que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per una Transició Energètica que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar aquestes ulleres pot comportar cremades irreversibles a la retina. El Pic de Montmaneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. Europa Occidental viu el juny i juliol més calorosos de la seva història. La calor i la sequera també fan baixar els cabals dels principals rius europeus, mentre que el mar bat rècords de temperatura tant a escala global com aquí al nostre Mediterrani. Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons ucraïnesos han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. El govern de la Generalitat vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector teatral a casa nostra.
1: Esports.
0: El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Ronny Bardaghi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i el mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de ja fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Cierzolés no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. En l'europeu d'atletisme de Birmingham, Laura Redondo ha quedat eliminada en les classificacions de martell, mentre que Jael Sakura Bestué correrà aquesta nit la final de 4x400 metres mixt i Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada demà. Pel que fa al temps, fins a primeres hores d'aquesta nit cauran alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu Occidental i a les comarques tarragonines. Demà dimarts el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. De cara a la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior de l'Ebre. La calor, però, serà similar a la d'avui.
1: 3CAT Info.
0: Les 10 del vespre i 4 minuts. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, l'àrea metropolitana de Pereira, a la Valle del Cauca i a Chocó, on s'ha situat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una 80ena de ferits, segons ha confirmat el president colombià. A Colòmbia, a aquesta hora, hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, però, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt
1: estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
2: A partir d'aquest moment declaro el estado excepcional de toque de queda.
1: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
3: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
0: Gràcies, Joan. Us expliquem que 7.800 catalans viuen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CatInfo com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les àrees més afectades.
4: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà casualment. Hem pogut parlar amb ella aquesta tarda a 3CatInfo i així ens ha explicat com ha viscut el sisme.
5: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
6: 3CatInfo.
0: Ara és mig quart d'onze de la nit, ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant el desbordament a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar aquest procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol, mentre que Ceuta, sobre el terreny, segueix col·lapsada. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
7: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però, s'hi posa bé, el seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
9: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Per cert, que el PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà aquest dijous en la primera reunió de comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no poden retornar al seu país d'origen. Ho confirmava el popular Elías Bendodo.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: En canvi, el partit de Santiago Abascal, Vox, ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades per l'extrema dreta, no aniran a aquesta trobada amb el govern espanyol. I quan la crisi de Ceuta encara és ben viva, Itàlia i Dinamarca reclamen més mà dura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres, de pols polítics oposats, defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn més centres de retorn en tercers països. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat aquest dard a Roma.
6: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
0: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen. Recordem que Itàlia i Espanya mantenen els controls en frontera pels ciutadans provenients de l'altre país. És una mesura excepcional, però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja s'ha aplicat en altres casos. És la primera vegada, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
11: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
12: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
11: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
12: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: D'aquí un parell de minuts haurem arribat a un quart d'11 de la nit. El Plater, el Pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens. Ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis, 300 ajuntaments, s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i preparar-ne un alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
14: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat justament per ajustar el pla a cada lloc, a cada zona, a cada territori. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
15: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública. I els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis, que, com els bombers, estan allotjats en poliesportius i en altres equipaments municipals.
16: Tranquilos no estamos, por lo menos nos han puesto ahí que podamos descansar, nos han traído almohaditas y todo eso. Los nervios están ahí.
17: Tú sabes, el incendio, el viento, te puede jugar una mala pasada en un momento dado y estamos ahora mismo que no sabemos nada.
0: En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ara ja està estabilitzat. El balanç encara provisional d'aquest foc del País Valencià és de 800 hectàrees cremades.
13: El temps.
0: A un quart d'onze, a la crònica amb l'Enric Agut.
18: S'estan produint ruixats a les Terres de l'Ebre, també algun pot arribar al Camp de Tarragona, també a la vegada s'han activat alguns xàfecs cap a l'Alta Ribagorça, Pallars, l'Alt Urgell, algun ha caigut també a la Vall d'Aran, i fins a la nit es poden produir aquests ruixats. Després de matinada han de marxar, s'espera una matinada càlida amb avís de calor nocturna a comarques de Tarragona, Segre, també entre el Barcelonès i el Garraf. És a dir, que a la meitat sud del litoral, com aquesta Tarragona i Segrià, demà matí tranquil·litat, restes de núvols al sud del país, alguna boirina, i a la tarda normalment hi haurà algun ruixat al Pirineu, però Pirineu més aviat a l'occidental, i també pot caure a altres sectors del Pirineu i al massís dels ports. Demà la temperatura en general serà semblant a la d'avui, les xifres més altes poden arribar als 37 o 38 graus.
0: Gràcies, Enric. L'Europa occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, amb onades de calor, una sequera pràcticament general i, derivat de tot això, incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públiques avui el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans. La temperatura mitjana de juny i juliol a l'Occident, a Europa, ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, França, Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. I això ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin a nivells excepcionalment baixos. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
19: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: I al mar la temperatura ha arribat a 20,96 graus al juliol. És el valor més alt registrat mai en aquest mes. Això, en zones com la nostra, pot afavorir que arribin forts aiguats de cara a la tardor.
13: 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres, es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Tot plegat per la confusió que algú pot tenir sobre el fet que no és necessari utilitzar les ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt del territori en què l'eclipsi sigui del 99%. El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Ho explicava així el doctor Artur Ruiz, del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: Al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres mèdics preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, hospitals i al sistema d'emergències mèdiques, tant de Tarragona com de Lleida. Recordem una vegada més, Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i aconsellen fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques. Per cert, que el cim més alt del Segrià, el Montmaneu, es tancarà perquè ningú pugui anar-hi a veure l'eclipsi. La decisió l'han pres els ajuntaments d'aquella zona perquè veuen que el risc d'incendi és molt alt i temen que es puguin bloquejar els camins que hi arribin per la sobrefreqüentació de persones, de gent que vulguin a veure l'eclipsi. Ens informa des de Lleida Pere Joan Álvarez.
21: Al Montmaneu la limitació començarà demà mateix al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
22: El 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
21: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones, una limitació que s'afegeix a d'altres a la resta del país. Així també estarà tancat l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. També estarà tancat l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant al Priorat. I a tot això també s'afegeixen alguns municipis que han anunciat restriccions d'accés a espais naturals.
0: Restriccions en espais naturals de muntanya i restriccions també al mar. Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet que naveguin petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, justament durant les hores de l'eclipsi.
13: 3CAT Info.
0: Atenció a les persones que fan teletreball des d'una segona residència en aquests mesos d'estiu. La llei estipula que el lloc on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Les sancions laborals poden anar des d'amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina, el teletreball, continua sense estar regulada en molts convenis. Això, doncs, genera problemes i inseguretat. Des del sindicat UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reia Solat, secretària nacional i responsable de Salut Laboral.
1: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Els representants dels treballadors demanen que, abans d'imposar sancions, els conflictes es puguin gestionar a través dels convenis o de la negociació col·lectiva. De l'àmbit internacional, Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Anem a Moscou, Cristina Solies.
2: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
3: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
2: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Mantenim oberta encara aquesta comunicació amb la Cristina Solies a Moscou perquè Rússia ha vetat de les futures eleccions Yablaka, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem de Rússia ha considerat que aquest partit ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat, Cristina.
2: El suport social que ha rebut Yablaka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablaka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
23: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
24: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: La consellera assegura que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre.
24: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: De fet, des de la conselleria han explicat també que hi ha la voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i amb el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies de teatre i de dansa.
13: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
25: Bona nit.
4: El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem l'uruguaià, volem dir, il·lusionat per jugar a la Lliga anglesa.
5: És una Lliga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esa Liga. Es una gran Liga con mucha competitividad. Y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
4: I el davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest matí, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, avui s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip matalasser. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City, al seu club actual, aquest dimecres.
7: L'actualitat esportiva a fons.
4: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, que es disputa a París. L'equip espanyol ha acabat sisè a 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
8: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
4: I la mallorquina Estela Tonrat, nadadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
4: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nil Cadavall, als 100 metres braça.
7: 3CAT Info.
4: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després han quedat 2 llançaments nuls. En uns minuts, a 3:45 d'11, es disputarà la final de 4x400 metres mixt, on correrà la santcugatenca Jael Sakura Bastué per lluitar per una medalla. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada amb el sisè millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
25: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
4: Guerra disputarà demà al vespre la final de salt de llargada. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un partit amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu ha fet balanç de la pretemporada.
26: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'alé Miguel Ayen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní.

0: Són 11:15. A aquesta hora de 3CatInfo us destaquem que més d'un centenar de morts a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat edificis en diverses ciutats. Pereira i Manizales són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència a Colòmbia continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys sobre el terreny. Mentrestant, l'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació. De moment, no hi ha constància d'espanyols afectats. El govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció. Mentrestant, el Ministeri Espanyol de Defensa ha cancel·lat les vacances i permisos de tots els soldats que estan desplegats normalment a la frontera davant el risc d'una nova entrada massiva els pròxims dies. Totes les trucades comercials hauran de fer servir una numeració específica a partir de l'octubre. Serà el prefix 400. Al setembre també es crearà un registre oficial de les empreses que envien SMS amb finalitats comercials. Totes dues mesures volen facilitar que els usuaris sàpiguen qui els truca o els escriu i evitar també possibles fraus. Són alguns dels temes destacats d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026, que ja es va acabant. A partir d'ara, 3CatInfo, també us destacarem que la justícia haurà de decidir si investiga o no la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia de Madrid ha enviat als tribunals fins a 5 denúncies que han arribat de diversos particulars i partits polítics després que es fes pública la compra opaca d'aquest immoble de luxe que va costar més de 6 milions d'euros de diner públic. I arrenca la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, justament amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Pel que fa als esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que el Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies.
0: Pel que fa al temps, fins a primeres hores de la nit cauran alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i també a les comarques tarragonines. Demà el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. De cara a la tarda sí que repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu i potser també a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, a tot el país, la calor serà molt semblant a la que hem tingut avui. Ara passen 3 minuts de 11:15 de la nit. Ja hi ha més d'un centenar de persones mortes a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és a l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca i a Chocó, que és on hi ha hagut justament l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons el president colombià. Ara mateix, a aquesta hora, hi ha edificis i habitatges ensorrats, hi ha persones atrapades i diverses afectacions en hospitals, aeroports o carreteres. Les autoritats colombianes continuen avaluant els danys i busquen possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, asseguren, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biol.

0: precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
1: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
0: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
2: Voy a liderar estas acciones, no están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
3: Doncs a Colòmbia hi viuen gairebé 8.000 catalans. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents de les conseqüències d'aquest terratrèmol. Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
4: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
3: Fa una estona aquí, a Trescat Info, hem parlat amb el periodista català Pau Torres, que es trobava de viatge a Medellín. Ens explicava que la intranquil·litat dels ciutadans ara està centrada en les possibles rèpliques que pugui haver-hi del terratrèmol.
5: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada, també perquè veus que els edificis han aguantat.
3: Dos quarts i mig d'onze de la nit, ja són 1.400 els menors no acompanyats identificats a Ceuta després de l'entrada massiva d'ara fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los, i encara amb desenes d'infants fent cua per donar les seves dades, el govern espanyol ha explicat avui que està centrant els esforços a retornar els infants i adolescents cap al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
3: De fet, el govern de Marroc s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. En una entrevista al digital marroquí Gespress, el ministre de Justícia del país nord-africà diu que exigiran legalment i políticament a Espanya la devolució d'aquests joves perquè es reuneixin amb les seves famílies i assegura que treballen conjuntament amb la Moncloa en aquesta línia. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible i posava xifres.
7: És insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
3: Amb el risc aquest cap de setmana d'un nou assalt massiu a la frontera hispano-marroquina, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha anul·lat les vacances i permisos dels militars que estan destinats a aquella zona a la frontera de Ceuta. En paral·lel, sobre la primera reunió que s'ha de fer entre el govern espanyol i les comunitats pel repartiment dels menors que s'hauran de quedar a Espanya, el PP ha confirmat que sí que hi participarà. El popular Elías Bendodo s'ha desmarcat així del boicot de Vox.
8: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
3: El partit de Santiago Abascal ja va advertir que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlats justament per Vox, no aniran a aquesta trobada amb el Ministeri d'Infància.
9: Trescat Info.
3: Després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs. Després, el 17 d'octubre, arribarà l'obligació del prefix 400 per les trucades, que serà una numeració unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles estafes. Óscar López és ministre per la transformació digital.
10: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.

0: comerciales.
1: Segons el ministre, des del març de 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I us expliquem ara que la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i els de tres particulars al jutjat de Madrid, que de fet ja estava estudiant una denúncia per aquests fets. Per tant, ara en total són cinc les denúncies que el magistrat haurà de decidir si les tradueix en una investigació o si les desestima. Tot plegat, recordem-ho, per la compra opaca per part de la Comunitat de Madrid d'aquell immoble d'alta gamma de luxe per valor de 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal pel govern regional de la Comunitat Autònoma de Madrid, tot i que no disposava de llicència d'oficina.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: D'aquí 5 minuts, 3 quarts d'11 de la nit. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% el primer semestre d'aquest any. Segons l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que aquesta davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials, però també per l'increment de la videovigilància, i és que al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i als combois, unes càmeres que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El cultiu exterior estava distribuït en 7 terrasses enmig d'una zona boscosa i allunyada del nucli urbà de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. Les han destruït al mateix lloc on les han trobat. A més, han localitzat més de 60 quilos de cabdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. Al costat del cultiu hi havia dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, una zona habilitada com a cuina i dos espais per assecar les plantes. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí d'aquest dilluns, els agents no hi han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu.
1: Gràcies, Ricard. Encara de la crònica policial, els Mossos d'Esquadra detecten un repunt en el tràfic d'animals a través de l'eix de l'autopista AP7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen majoritàriament de països de l'est. Girona, Laia Claret.
4: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
5: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. Garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermetat genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
4: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: I avui hi ha hagut un ofegament mortal a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Per tant, ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Girona, Maria Rovira.
6: S'ha rebut un avís al 112 cap a un quart de 12 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
1: I demà dimarts es reobrirà un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És el pàrquing del Prat de Pierró, al municipi d'Espot. Després de l'esllavissada de terra i de pedres que hi va haver dissabte passat per culpa d'un temporal, una esllavissada que va ser forta, va ser intensa, perquè va arrasar tot l'aparcament i 4 vehicles que hi havia aparcats. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar del tot fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
7: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
8: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert
0: i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
7: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
2: El temps.
1: La crònica a aquesta hora amb l'Enric Agut.
8: S'han activat les ruixades durant les últimes hores a comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, i també cap a l'Alt Pirineu. Força tard, però estan actius. De matinada tot això marxarà i s'espera que quedin restes de núvols i això farà de tap i que la nit sigui càlida i una vista de calor nocturna a comarques de Tarragona, sud de Barcelona i també al Segrià. Demà al matí, moltes clarianes, sol, alguns intervals de núvols residuals al sud del país, i a la tarda apuntem alguns ruixats que es poden presentar cap al Pirineu, Prepirineu, també al nord de la Catalunya central i en àrees de l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures, en general, seran semblants, tot i que a Ponent podien pujar lleugerament i al Pirineu baixar una mica.
1: Doncs justament el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya avisa de l'efecte que poden tenir les altes temperatures d'aquest estiu en animals de companyia. Els veterinaris demanen estar a l'aguait de si hi ha canvis de comportament en aquests animals. Aquest estiu la calor ha disparat les consultes a les clíniques veterinàries. Amb les altes temperatures, els animals de companyia també beuen més aigua de l'habitual i els veterinaris recomanen que en tinguin de fresca i a l'abast per mantenir la temperatura corporal. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que també és important no obligar els gossos a fer exercici, tenint en compte que nosaltres sí que estem de vacances i volem sortir a passejar.
9: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Les temperatures altes afecten els animals de companyia i també afecten la producció agrícola de diversos productes del camp català. Per exemple, aquesta setmana s'han començat a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la pera Conference, que és també la més sensible a la calor, perquè ve del nord d'Europa. Les peres, doncs, amb aquestes temperatures seran més petites i se'n colliran menys. Lleida, Estela Busoms.
6: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual. Tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
10: Els arbres arriben amb un estrès de calor molt gran, llavors ens estem trobant això, que la producció aquest any serà una producció amb uns calibres de 5 a 8 mil·límetres inferiors dels altres anys.
6: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
11: I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
6: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I avui us expliquem que els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida a Catalunya. Gairebé la meitat de la població catalana viu en municipis que aposten perquè això, perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons la Fundació Carles Pissunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema dels pressupostos participatius. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià i a la Garriga, el Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó en són els respectius alcaldes.
12: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
13: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Aquesta eina de democràcia directa va agafar molt d'impuls amb moviments com el 15M i el procés. Malgrat que la van començar a aplicar forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tota mena de colors polítics.
2: 3Cat Info.
1: Obrim ara pàgina internacional.
14: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners.
15: I do solemnly swear.
14: That I will support and defend the Constitution of the United States.
15: That I will support and defend.
1: Aquest és el nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, que ha jurat el càrrec després de ser confirmat aquest dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. Un és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Justament, Donald Trump, el president dels Estats Units, diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà respon així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys que s'han causat en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
16: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
1: Trump ha dit que ha donat instruccions als seus negociadors perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que sí, que hi ha negociacions en marxa. Justament aquest dilluns, avui, l'Iran ha anunciat el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçada a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i d'Israel.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tret de sortida de la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món que ha fet el grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat, per cert, amb la interpretació de l'actor català Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Mar Camps.
17: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3CAT Info.
18: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
17: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
18: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, el seu desig de viure plenament.
17: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
1: I un altre festival, el Festival Riu Avall, creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell d'aquest certamen inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de Van de Braç al duet de música antiga a la viola, que ha obert justament la 5a edició a Mas de Barberans. Ens ho explica ara des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
19: Una desena de municipis formen part de la programació que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
20: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
19: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
1: I un últim apunt abans d'arribar als esports. Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Zuckerberg defensa que el màxim risc de la intel·ligència artificial és que un govern tingui massa control o que quedi sota el poder de poques mans. El seu argument és que aquest escenari seria massa perillós i defensa una intel·ligència artificial més oberta i accessible. Justament en aquest sentit, Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, ha fet avui un pas més en aquesta direcció amb el llançament de Muse Glimmer. És un nou model més potent del seu codi obert DIA, d'intel·ligència artificial.
2: Esports.
1: Des d'ara i fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
3: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. Escoltem l'uruguaià parlant de com es va tancar la cessió.
21: La verdad que fue todo muy rápido. Gracias a Liverpool del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
3: El davanter blaugrana Ronny Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest matí que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, avui s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip matalasser de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment, no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquesta tarda una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació de París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
22: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat, amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
23: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà demà a la tarda la final. Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nilka Davall, el 100 braça.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions del martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. I aquest matí, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
24: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: Guerra disputarà demà al vespre la final del salt de llargada. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip acaba avui l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós, el Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
0: Molt bona estada aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
3: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquesta tarda que l'aler Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. I tornant al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat per River Plate argentí fins al juny del 2030.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a tindre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plàter, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, que deixaran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
0: Són 11:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
3: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
11: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos

0: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
1: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
2: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
3: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
1: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
1: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
6: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
1: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
7: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
8: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde.

0: de David Bote.
1: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
2: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
3: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
4: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanch, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
2: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
5: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
6: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
7: 3CAT Info.
0: 3:03, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
8: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
10: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
9: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
10: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, pues, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
9: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i quatre vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
7: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
11: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
7: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens explica la Marc Camps.
13: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
14: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
13: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
14: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
13: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
12: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
15: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
16: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
15: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
17: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
15: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
18: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
15: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
12: 3CAT Info.
15: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de Martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
19: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
15: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
20: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
15: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
1: 3cat info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmaneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal d'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú estava fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a tindre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda, que deixaran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida. Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem, i ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permet l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho doncs, i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
3: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
11: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
10: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
12: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Un terror.

0: ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
1: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
2: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
5: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
6: No ens serveixen només per decidir quines accions fem en els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
7: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
8: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
3: Trescat Info.

0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
1: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
2: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
3: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
4: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
3: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
5: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
6: 3CAT Info.
0: 3:03, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
7: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
9: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
8: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
9: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
8: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la llavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
6: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
10: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8 estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
6: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
12: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una 20a de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
13: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
12: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
13: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
12: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
11: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
14: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
15: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
14: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
16: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
14: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
17: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
14: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
11: 3CAT Info.
14: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
18: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
14: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
19: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
11: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal d'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plàter, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la Sena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny, doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. Instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:15.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Berdagi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones no están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes del Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita

0: 800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
1: Carrera de fondo llena de obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
4: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
5: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
6: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
7: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
2: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada

0: en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
1: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
2: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
3: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
4: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
3: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
5: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
6: 3CAT Info.
0: 3:03, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
7: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
9: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
8: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
9: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
8: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
10: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
11: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert
6: i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
10: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
12: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una 20ena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
13: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
12: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
13: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
12: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
14: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
15: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
16: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
15: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid, Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
14: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
15: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
17: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
15: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoke.
11: 3CAT Info.
15: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
18: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
15: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
19: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
15: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
11: Trescat Info.

Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta.